0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! I ara!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

0: Escoltes i cap.
1: Yeah, Pacquioli. Com ho fèiem abans? Ho saps? Ok. Imagino els meus...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a

0: No teniu pas a la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Gelban?
0: Deies Maria, oi?
2: Creu com una de Gelban?
3: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
1: Hi ha un no, no i no.
3: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll.
3: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
1: Han venit a escoltar el discurso.
4: Mira, a Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: open.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de cua del tren i part de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Ouigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol no visitava una ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla.
1: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho faran després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb millors perspectives. L'FMI també millora lleugerament les seves previsions sobre l'evolució de l'economia europea i mundial, tot i que alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació.
1: Rosalía s'endinsa en el post fang irlandès. La cantant catalana estrena col·laboració amb Fontaines D.C. El tema Where Is Gone, un dels avançaments del disc del grup que el grup de Dublín publicarà aquest divendres. Els irlandesos, a més, tenen una cita molt pròxima amb el públic barceloní el 24 d'octubre i tornaran a la ciutat l'any que ve perquè formaran part del cartell del Primavera Sound. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mita, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
3: Mita interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mita també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules, l'últim aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
1: Esports, el primer equip del Barça de futbol és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions.

0: victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I acabem parlant de bàsquet. El Barça juga aquest vespre a casa a partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv en directe. L'antena digital de Catalunya Ràdio, el Manresa, jugarà a la pista del Baixet Sheir d'Istanbul a l'Eurocup, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
2: Fins aquí les notícies.
3: Àlex Bosch.
1: Bon dia.
3: Estaves desconcentrat?
1: Sí, estava... No, estava concentrat en una altra cosa.
3: Fas una cara...
1: De vacances. O d'haver tornat,
3: quants
1: no?
3: Dies? Perquè...
1: Una setmaneta.
3: Només ha passat una setmana.
1: Sí.
3: Pensava que feia una mica més de... Molt. Vas anar al concert d'Oques Grasses o no?
1: No.
3: Devia ser dels pocs catalans que no va trepitjar
1: sí,
3: l'estadi,
1: eh? Però inevitable veure-ho, eh? Home. Seguint a Instagram, semblava que tothom hi hagués anat, tu.
3: Uns resultats d'audiència de TV3 espectaculars, un 23,2% de share, això vol dir 364.000 espectadors. El moment més vist va ser a 9:45 de la nit, amb un 26,7% de share i 436.000 espectadors.
1: Quina cançó tocaven?
3: Totes, van fer tot el concert en directe. Ah, que,
1: clar,
3: a 9:45.
1: Un moment. Aquesta és la pregunta que vas
3: Va començar a 2:15, va començar tard. La Marta Viana no se'n recordarà perquè ho estava donant tot.
4: Sí, que me'n recordo, clar que me'n recordo.
3: I després, a 9:45, quina cançó estava sonant?
4: Jo diria la dels Passos Importants, perquè allà està tothom en el moment àlgid.
1: Has posat amb un compromís.
3: Àlex, benvingut de nou.
1: Vinga.
3: Vinga, va, comencem.
5: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, bon dia, matiners. Avui és dimarts 13 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i amb núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes que aniran d'entre els 23 i els 26 graus i un altre cop podrem tocar els 30 graus. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts.
1: Dimarts 13, eh?
0: Ui, quina por.
1: Quina por, quina por. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, el sol no patiu perquè sortirà a les 8 i 5 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 13 minuts.
0: També ho va donar tot el concert d'Oques Grasses, tot i que no ens hem trobat amb part de l'equip de matiners. Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Hola. No ens hem trobat perquè jo estava a grada.
0: Ah.
1: Jo estava a grada. Va ser complicat. Un error, també us ho dic.
0: Home, era dia de pista.
1: Era evident que era dia de pista.
0: Era dia de pista.
1: En fi, comencem el dimarts amb una declaració de l'actor Àlex Casanovas, al Diari de Girona, que diu: necessitem que l'esperit també tingui temps per gaudir d'altres coses que no siguin treballar o pagar el pis.
0: 5 del matí, pràcticament 8 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dilluns, els matiners, i ho fem amb una cançó que és una autèntica delícia.

de Simon & Garfunkel. I és que avui és l'aniversari de Paul Simon, la meitat d'aquest duet musical. Avui arriba als 85 anys. Per tant, des d'aquí, happy birthday, Paul. Si ha tingut un cap de setmana llarg, voldrà dir que aquesta setmana serà una mica més curta i per la resta dels mortals, ànims, que per sort... més

0: Més aviat que tard, tornarà a ser divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat el món mentre dormíem?
2: Doncs mira, avui us parlem d'Elon Musk, que ser l'home més ric del món fa que tinguis tants diners que no sàpigues exactament en què gastar-los. Segons ha transcendit aquesta matinada, el magnat ha tornat a obrir la seva cartera per ajudar Donald Trump. Ha destinat 276 milions de dòlars a finançar els candidats republicans de cara a les eleccions de mig mandat als Estats Units, que ja saps que és el 3 de novembre, d'aquí no
0: res. Està a tocar això.
2: Musk ja va posar 290 milions sobre la taula per ajudar Trump a tornar a la Casa Blanca el 2024, i recordes que van fer aquell pacte, eh? Va entrar
0: sí, però ja va durar molt poc, no?
2: Molt poc, eh? No és una amistat desinteressada, no? Ni barata.
0: No, vindria a ser totalment interessada i molt cara, perquè 276 milions de dòlars no són pocs, eh?
2: Sí, una cosa és posar un granet de sorra, clar, és posar tot una cantera.
0: Déu-n'hi-do.
2: En tot cas, que sàpigues que Donald Trump està en campanya electoral i justament avui ha tingut un petit incident mentre feia un míting a Ohio. Un manifestant contrari als republicans ha intentat boicotejar la seva intervenció recordant
0: mala idea.
2: Seva implicació en el cas del pedastre Jeffrey Epstein. Membres de seguretat l'han reduït i l'han fet fora mentre Trump li deia això.
3: He's a fat guy. Look at him. Terrible.
2: Li diu gras i després li aconsella que faci una dieta de manera urgent.
0: Com ara meva.
2: Un pinzell.
0: Recordem que les últimes hores Donald Trump també ha dit als seus votants que li reien totes les gràcies i que li compraven absolutament tot. És que Trump ja està tractant els seus votants de tontos directament. Mare meva, a veure si el món remunta en aquest dimarts 13 d'octubre. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
0: I avui el món serà un lloc millor perquè els lleidatans estan amb el seu club de futbol, a les verdes i a les madures. Andreu Merino.
4: És el cas del Lleida Club de Futbol, el nom que rep el nou equip de la capital del Segrià, que continua amb el llegat de la Unió Esportiva Lleida. Per circumstàncies econòmiques i esportives, ho ha de fer des de la quarta catalana, l'última categoria del futbol a casa nostra. Però això no és impediment per desenvolupar un projecte arrelat a la seva terra i que ha enfortit vincles amb la gent de la capital del Segrià. Ho demostra el fet que aquest cap de setmana gairebé 5.000 persones es van aplegar al camp d'esports per veure el debut a casa, un moment històric dels molts més que vindran.
0: 2 minuts, arribem a 5:15. 3 bones notícies per engegar el dia. Soc molt, molt, molt fan d'aquesta desena de veïnes d'Àger que aprenen bricolatge per guanyar autonomia a casa, Marta.
5: Sí, són 10 veïnes que han començat un curs de bricolatge domèstic per aprendre a fer petites reparacions, com per exemple doncs, canviar un endoll, tapar forats o posar silicona a la cuina i al lavabo. La formació s'adapta a totes les necessitats que tenen cadascuna i el que vol és ajudar-les a guanyar autonomia i no haver de dependre sempre d'altres persones. Normalment aquestes feines les fan homes i, per tant, doncs, no caldria que truquessin amb aquestes persones. El curs forma part del programa Empodera't de la Diputació de Lleida i s'estén a 8 pobles de 4 comarques i compta ja amb una 50ena d'alumnes. Sentim-les.
6: He portat aquest curs per ser una miqueta com autosuficient a l'hora de fer mini reparacions a casa, no?
7: Tampoc vull dependre sempre del meu home o dels amics. Llavors, la manera de poder ser una mica més autònoma i fer el que m'agradi, doncs, és fer-ho jo.
6: Saber canviar una làmpara, saber posar una junta de silicona, si se'm cau una rajola, saber tornar a col·locar la rajola, que sàpiga canviar l'endoll, una mica per tindre una autonomia i no tindre que dependre sempre o que tingui que vindre el lampista o que tingui que vindre algú.
0: Celebro moltíssim aquesta iniciativa. També podrien trucar a Marta Lías per reparacions, perquè la Marta i jo estudiarà no tant, no?
5: No, a mi que no em truquin.
0: Marta i jo som molt manetes amb aquestes coses.
5: Jo m'agrada molt. També penso que aquestes coses s'haurien ja d'ensenyar a l'escola.
0: Clar, home, almenys lo bàsic.
5: Aniria genial.
0: Un forat a la paret no costa tant.
5: No,
0: això un matí ho tens arreglat.
5: I no sé, posar la bombeta, un endoll... Espavilem-nos.
0: Molt bona iniciativa. Més notícies. Troben una nova llar de 8 orangutans que vivien en boscos calcinats per focs forestals. Oc Serra.
8: Ha passat a Borneo, a Indonèsia. Es tracta de 3 parelles de mare i cria i 2 mascles adolescents d'aquesta espècie en perill d'extinció que van ser rescatats entre agost i setembre. Per arribar a la seva nova llar van caldre 6 hores de cotxe, 1 hora de barca i 2 hores més a peu. amb els orangutans dins de gàbies transportades en perxes de bambú. Abans d'alliberar-los al nou hàbitat, els veterinaris van revisar el seu estat de salut per assegurar-se que estaven en condicions de sobreviure pel seu compte.
0: I també és bona notícia que encara hi ha joves interessats en la pagesia, Lara.
5: Sí, no són pocs. Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb 770 alumnes matriculats. És la xifra més alta registrada fins ara. I el podcast Camí de Cabres de 3CAT, una pagesa jove, la Noemi, anima a tothom a abandonar els estigmes que tenim sobre la pagesia.
9: Encara hi ha la idea de que el pagès o el ramader és un cazurro, que no t'estudis, i realment no. Tu, si vas a l'aula o si te'n vas de parlar amb un pagès o una pagesa de tota la vida, veus que tenen molt coneixement de números, de si localitzacions, que si aquest ocell ara està volant per aquí, això vol dir que he de plantar no sé què.
5: L'Abel, un altre futur ramader, destaca totes les coses que cal saber per treballar al camp.
10: Per ser pagès has de saber ser mecànic, ser fontaner si cal, has de saber portar els animals, has de saber soldar, has de saber fer de tot, i des de fora sembla més un treball que és mirar donar-los i menjar els animals, te'ls mires de lluny.
5: I Lisa, que vol ser horticultora, lamenta la falta de professionalització del sector.
11: Per mi hi ha una falta de professionalització perquè són tasques que és veritat que han fet les nostres famílies i llavors ara jo crec que aquesta realitat ha canviat. És algo fonamental.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Guarda 6 del matí i un minut, tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 1965, el grup britànic The Who gravava My Generation, una cançó que acabaria convertint-se en un himne juvenil.
5: La va escriure el guitarrista Pete Townshend per donar veu a una generació que en aquell moment se sentia qüestionada pel món dels adults. En un moment de la cançó escriuen: espero morir abans de fer-me vell. I aquesta frase, doncs, evidentment va calar i molt en tota aquella generació. La cançó també va destacar per la manera com Roger Daltrey tartamudejava quan cantava, una decisió presa, van explicar, molt a consciència, però que no va acabar de convèncer la BBC, i al principi es veu que es van negar a emetre-la. Al final, evidentment, es va acabar emetent. Una cançó es va publicar a finals d'octubre i va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va acabar convertir-se en el que tu deies, en un dels grans himnes del rock dels anys 60.

Bon dia, Catalunya. Tots els que encara no us hagueu despertat, us animem a fer-ho amb la música de The Who i aquests plats trencats per l'estudi amb My Generation. Vinga, va, seguim.

0: Ai, ja està, vinga, respirem tranquil, teniu i dos, no tampoc.
1: Repassem el meravellós món de la tele i comencem parlant del programa Hoy en Día de Toni Moreno.
2: Que va trucar-hi una dona per explicar que va ocupar una de les tendes de campanya que hi ha a Puerta del Sol.
3: Quiero hablar con una señora que se llama, le vamos a llamar Mari Carmen, porque no quiere dar su nombre. Mari Carmen.
4: A mi madre le ocuparon un piso, un Málaga, y pasaba por la Puerta del Sol, estaba con un helado, entré a ver cómo era el ambiente.
3: Calla.
4: Y decidí ocupar una tienda de campaña. Senté con ellos y les dije que esta tienda está ocupada, que podían llamar a Desocupa, me podían llevar al juzgado, pero les dije que por experiencia propia iban a tardar más de 2 años.
2: Un acoso realista.
4: Optaron por el acoso inmobiliario, que lo hicieron muy divertido, porque me cantaron jotas.
5: Y en caso preciso...
4: Cantaban lo de, camarero, ¿qué? Una de negro. Lo que tenía una gana de ir al cuarto de baño tremenda, que iba a hacer pipí en la tienda. Y me fui.
3: ¿Cómo termina esto?
4: No. Bueno, no me echaron yo ya. Me fui, oye, yo tengo vida.
1: Està quedant el 2026 guapíssim. Aquí estem barrejant pomes i peres, cadascú a la seva millor conveniència.
2: Sí,
1: saps què vull dir-te? Mare meva, això sí, hem de confessar que la Travessa VIP segueix en plena forma.
2: Sí, per dir-ho d'alguna manera, el Xavi dels Tiets pateix els efectes de tants dies de travesses i es pensaven que seria senzill, estan comprovant ara que no ho és gens ni mica.
6: És molt rampes boig.
7: On el tens? Oye, ya un moment que t'he vist allà plorant.
8: Plorava de dolor, sí, li.
7: Que pobre tio.
8: Les rampes eren... Jo tinc els bessons molt grossos.
9: És una cosa, es tira així. Eren pocs metres, eh?
10: Jo al final crec que és la calma a la tempesta que hi ha dins del meu cap.
9: No tires de bessons.
10: El que més admiro de l'Uri és que si jo estic allò a punt de desistir, ell em diu, tira, i em dona ànim. M'extreu moltes coses bones meves que jo de per mi sol no puc arribar-hi, no? I al final és el meu germà, no? I jo no el deixaré mai tirar amb ell, i ell mai em deixarà tirar amb ell.
1: I gràcies a la Nerea Sanz hem sabut que hi ha polèmica a Calafell.
2: Es veu que la trobada que fan cada tarda els avis patanqueros no està agradant gaire als residents que es queixen del soroll que fan.
11: Per què dius una ploma, eh?
12: Porque estoy en guerra, ¿no? Es que estamos en guerra. Vosotros sois testigos de cargo.
13: Hi ha dies que passen motos i cotxes.
11: Però les pilotes quan peguen...
13: Mira quin soroll fa. Quin escàndol, eh?
14: És que no es pot estar aquí, eh?
15: ¡Bum! Ha llegado la guerra.
16: Ensenya una cosa petita, una grossa. No hi ha res. 4 hores i 4 jubilats, 5 a 7. També hi ha la pitopàusia. Tu, que som perillós.
17: Me deixeu jugar? Uf!
16: Una mica mal, eh?
18: Una mierda!
1: A veure com acaba aquesta polèmica entre vins i avis patanqueros a Calafell. Digue'm, Lara, digue'm.
2: No, dic que el meu avi era patanquero a Calafell i vist
1: què?
2: Els patanqueros, eh?
1: Ah, bé,
2: sort
1: bé,
2: que
1: vist
2: els patanqueros. Home, ja.
1: Molt bé.
2: No estiguin
1: alguna
2: amb
1: cosa
2: ells.
1: Més?
2: No.
19: Intentarem
2: que no els molestin.
19: Posar llum a la foscor.
1: Obrim la revista del cor dels matiners. Pau Donés hauria fet 60 anys aquest cap de setmana i una de les seves parelles el recorda amb un missatge molt emotiu a les xarxes.

0: Eugènia Silva ha posat un missatge inèdit a Instagram. És una carta que li va escriure Pau Donés a ella. Donés li deia que ell mai va ser exemple de res i que el que era, doncs, que ho havia après gràcies a la vida. Deia que era el resultat de la suma de l'ADN emocional que tenia ell i de l'experiència vital, que la discreció i la curiositat eren els seus punts forts, però que la paciència era encara la seva assignatura pendent. I sota aquest text, Eugènia Silva escriu: gràcies, Pau, feliços 60.
1: Quina emotiva, quina carta més emotiva que li ha escrit la Eugènia Silva a Pau Donés, i que la podeu recuperar perquè per xarxes està, vaja, s'ha estat publicant tot el cap de setmana. I molta atenció a la notícia que tots esperàvem. Torna Kiko Rivera al món de la música. Chica loca, mulata, chica loca, chica loca. Vinga, va, sense samarreta.
0: Després de passar un estiu complicat, marcat per un segon ictus que el va obligar a aturar els compromisos professionals, ha anunciat el llançament del seu, atenció, primer disc, Volver a sentir. L'estrella de la música ha fet pública la notícia a través de les xarxes socials en un comunicat on diu textualment: després de 15 anys en el món de la música, arriba el meu primer disc i he posat molt del que sóc, del que he viscut i del que sento avui. Durant aquests meravellosos 15 anys, Kiko Rivera ha revolucionat el panorama musical amb temacles com Chica Loca, el que acabem de sentir, o també Quita't el top.
1: Sí, nosaltres, que aquest va amb butxacansa, saps què vull dir-te? No. Un bolo per aquí, una punxadeta per allà, i ja tenim el dia fet.
0: Ara, quina gran cançó que estem.
1: Quina gran cançó. 7 minuts, 2 quarts.
0: 2011,
1: eh?
0: 2011.
1: I sona tan actual. 7 minuts, 2 quarts de 6 del matí. Moment de saber els matiners quin so ens ha deixat la ràdio. Et serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alertava que els motoristes de més de 50 anys perden habilitats.
3: Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents. No són els joves el problema, no ho són. La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
2: I l'economista Santiago Niño Becerra apuntava quins són els problemes de l'accés a l'habitatge.
4: L'oferta és insuficient. Cuidado, l'oferta de vivenda residencial. El segon problema és que l'oferta de moment és el que és. És a dir, des que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren, passen anys. S'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients.
2: A la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas no sabien que estaven en antena. Afortunadament per ells, no parlaven de res gaire compromès.
5: Fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no? Festiu.
6: Fer dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Mira, que el netejar endreçava.
5: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
6: No, home, no. No, no.
5: Ah, estem en antena, Marta. Sí.
0: Ara també m'explica una cosa que, òbviament...
5: Tu prometes això, l'antena?
0: Jo tu tampoc sabies,
7: Bassas. Això de fer dissabte, sí, que ha entrat.
5: Sí, estem en antena, sí.
2: I més enllà d'aquesta casa, a la SER, l'exmadreta de Pedro Sánchez, Iván Redondo, augurava un 50% de possibilitats que el PSOE sigui primera força en les pròximes eleccions. I diu que a Catalunya triomfaran el PSC i Esquerra.
8: Por lo general, Esquerra la tienes en 7, pero bueno, la Esquerra con 9 o 10 es espectacular. Y esto es compatible con el PSC por encima de los 19, sí.
9: Y esto es donde rascan, ¿de dónde rascan? Si no se nos quita el PSC.
8: Una cuestión, bueno, es que, vamos a decirlo con claridad, vamos a una movilización que ya se empieza a ver en las cifras, histórica, probablemente del 76-77%.
1: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera amb tota l'energia del món. Sergi Tous, d'Astrocat.cat, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 13 d'octubre, seguim amb una bona concentració de planetes en tensió entre els signes de Lleó i Escorpí. L'energia de Lleó vol brillar, mostrar-se i que tothom la vegi. La d'Escorpí, en canvi, prefereix guardar secrets i moure's entre bastidors. I quan aquestes dues energies xoquen, poden sortir a la llum coses que fins ara estaven amagades. Però també és una bona oportunitat per atrevir-nos a mostrar allò que normalment amaguem. Així que, matiners, vigileu amb els secrets, que potser algun surt a la llum.
1: Doncs avui ja ho sabeu, un puntet a la boca, no diguem res.
0: Tothom callada,
1: avui. Tothom callada, que ningú digui res.
0: Ah, no tenim secrets.
1: Sí, no. Avui aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara. Comencem per tu.
0: Avui felicitem a Paul Simon, el cantant en fa 85. També en suma un més l'actor Luis Tosar, avui bufa 55 espelmes. I acabem felicitant la cantant Índia Martínez.
11: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar.
0: Avui fa 41 anys que va néixer la cantant.
1: Ai, Mia Martínez, quina meravella de cançó, versionant aquesta cançó original de Gloria Estefan. I com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Bon dia, Xavier, bon dia, matiners.
13: Sílvia Coppulo, periodista, apassionada de la vida en general, però també de la tele i la ràdio.
12: A veure, la cançó que a mi m'anima molt i que va sempre bé, però encara més en aquestes dates, perquè t'ajuda a caminar, t'ajuda a córrer, a mirar endavant, a fer-ho amb optimista per aconseguir el que realment et proposes, és la cançó d'Obeses, Ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. Que tingueu un bon dia.
13: Els més matiners.

0: Són 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dimarts 13 d'octubre. Agustí Serrat, també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores.
1: Sí, el servei s'ha restablert de manera parcial i els convois han de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. Allà és on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. El foc, però, va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i també de Ouigo, i milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
1: Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat oficialment com a candidata de la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que han tancat els monats amb Esquerra Republicana ho fa difícil. Tot i això, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions de Televisió Espanyola.
3: Y nosotras aspiramos a una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions al Congrés el 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit, pràcticament per unanimitat, mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
1: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
5: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no sigui tan fàcil que hi hagi enfrontaments amb la policia.
0: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus.
1: El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexus Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa que estarà basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'aliança.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia.
1: Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Ara bé, com a empresa, deixen clar que mantenen l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval.
0: Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. White, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
1: Mite hi interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que, com ell, tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: Doncs vinga, ja tenim el dimarts fet. Fins que ho veus, que ràpid que passa la vida amb els matiners.
1: Exacte.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. 6:45 del matí, 4 minuts. A aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dilluns.
8: Bon dilluns, bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts, estic dient dilluns tota l'estona, clar, avui és dimarts. Fem un cop d'ull a les portades d'avui dimarts. Avui, evidentment, amb la foto de portada de les celebracions del 12 d'octubre.
7: La veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és un o l'altre. La foto també varia, hi ha qui se centra en la família real i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral al 12-O, en aquest cas a imatges de la família real.
8: L'Ara apunta una desfilada marcada pel 12-O, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. El periódico titula La Lleida, Nets i Ceuta marquen el 12-O amb una foto del rei Felip VI i la princesa Eleonor.
7: De fet, la Lleida, Nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. El País diu el Suprem suspèn el dret de vot de 163.000 espanyols. El Mundo destaca el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels Nets i l'ABC ho rebla amb un contundent no podran votar. Recull també la visita de Reis que comencen avui a Ceuta.
8: Altres titulars que ens han creat avui l'atenció, aquest del País que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
7: La majoria de portades d'avui també recullen l'incendi d'ahir de l'AVE que va tallar tota la línia Madrid-Barcelona.
8: I una dada que destaca el periòdico. 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladat a un altre país.
0: I avui trobem articles d'opinió sobre la precampanya, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
8: La Vanguardia destaca que la proximitat de les eleccions del 29N va escalfar els ànims davant de la tradicional desfilada del 12 d'octubre.
7: I recorda que el Suprem manté la suspensió del dret a vot a part dels acollits a la llei de Nets.
8: Una suspensió que El Mundo considera que preserva les garanties electorals.
7: Encara sobre les eleccions, l'escriptor Sebastià Alzamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem.
8: El periódico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre.
7: I lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat.
8: El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària.
7: I destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs d'una Espanya en què conviuen religions i cultures.
8: D'altra banda, a La Vanguardia trobem un article de l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell sobre habitatge.
7: Destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes i edificar també i millorar rodalies.
0: I si són aquesta sintonia vol dir que arrenquem la setmana, avui en dimarts, repassant alguns apunts culturals. I escolta'm, jo crec que comencem per la Porta Gran, Marta.
9: Parlem d'Estopa, va. Siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar.
0: Vaya puta borrachera hemos cogido. Mira que és una d'aquelles cançons que no es va acabar de convertir en un dels grans èxits d'Estopa, però sempre que la poses a qualsevol lloc...
9: És que és la meva preferida.
0: Ja, a mi també m'agrada molt. Tens a tothom guanyat amb aquesta cançó.
9: Vale, la cosa és que no sé gairebé què explicar-vos d'Estopa, perquè no sabem què passarà avui. No sé si us n'heu adonat que aquestes últimes setmanes es veuen cartells d'Estopa pels carrers de Barcelona, però també, per exemple, en ciutats com Madrid o Sevilla. Ells han anat penjant vídeos a les xarxes, fent bullir una mica l'olla, i avui per fi sabrem què volen anunciar. Avui al migdia hi ha roda de premsa, ho explicaran ells mateixos, i per tant, doncs ens en farem ressò a partir de demà.
0: És cert que porten molt temps a fent bullir l'olla, és a dir, que estan enviant missatges, veiem cartellets, però no sabem exactament quina està preparant els germans Muñoz. No haurem d'estar atents. Per tant, jo crec que demà podrem desvelar el secret.
9: Sí, avui de cara al migdia ja, la gent ja sabrà alguna coseta més i nosaltres doncs demà ho recollirem aquí als matiners.
0: I tenim més previsions per avui mateix.
10: Una mama. Una trista, una petita pàtria.
9: A molts us sonarà aquesta veu, és per Arquillué, que protagonitza Coral Romput de Vicent Andrés Estellés i Toti Soler. És un muntatge que està dirigit i protagonitzat, com dèiem, per Pere Arquillué i acompanyat per Carles Coronado a la guitarra. Es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants, un muntatge que es pot veure fins el 25 d'octubre. Tot això al barri de Sants i, mentrestant, al Teatre Coliseum avui tenim nou espectacle de Los Morancos, si us interessa anar-hi, i si sou més d'anar a l'Auditori de Barcelona, teniu això. Concerts que no us podeu perdre a l'Auditori amb Gustavo Dudamel dirigint, en aquest cas, la Filarmònica de Nova York amb l'Orfeo Català.
0: Ai, Déu meu senyor, quins nervis. 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ens despertem amb els matiners de Catalunya Ràdio, també amb els que ens esteu escoltant. Arriba el moment de la Dada Maria.
9: Què toque, ara?
0: Dada Maria, Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
11: Hola, què tal?
0: Tinc el cordomí per aquí. No sé si està despert ja l'Eloi. Bon dia, Eloi. Encara dorm, Eloi. A veure bon si dia. El podem rescatar d'aquí uns moments. Maria, que estem molt pendents de la dada, com cada matí.
8: Avui és una dada dedicada a aquells que han passat el pont en algun poble de muntanya, o aquells que hi viuen, com per exemple a Cordomí, i els ha passat pel cap a fer un canvi de vida i quedar-se a viure. Avui parlem de despoblació, així l'explica el Ricardo Palacín, que és l'últim veí que encara queda al poble de Dons, a l'Alta Ribagorça.
11: Es van vendre els animals, i llavors una setmana a treballar a Barcelona, l'altra setmana a treballar a Lleida, i se van tancar els pobles. Un desastre.
8: Un desastre, deia aquest últim veí de Dons al podcast El Radar de 3cat.info. Per això avui us pregunto... A quants nuclis de població a Catalunya estan totalment abandonats? És a dir, que ja no hi viu totalment ningú. Aquí hem de tenir en compte que són nuclis de població, no són municipis, eh?
0: Ah.
8: Això parteix d'un estudi que ha analitzat 1.095 nuclis a Catalunya. Inclou barris, inclou masies, inclou colònies industrials que ja estan abandonades.
0: La zona de cruising.
12: Allò, pedanies i tot això.
8: Pedanies, exacte.
0: Vinga, doncs comencem a despirar, a disparar, a despidar, a respirar la dada Maria d'avui. A veure, qui vol començar, estimades?
9: Pot tornar a dir en total l'informe aquest?
8: N'han analitzat 1.095.
9: 1.095.
0: Val. Jo dic 300.
13: No ho sé.
9: A lo loco. L'are, ostres, és que estic intentant pensar.
0: Vinga, va.
9: 210.
0: 210, diu Marta Viana.
9: Lara, 270.
0: 270, Macià. 355. Molt bé, doncs ja ho tenim. Lara García, 270, Marta Viana, 210, Macià Closes, 355, i jo dic que 300. I avui qui guanya la dada Maria és...
8: Marta Viana!
9: Són 206. Ai, gairebé.
0: Molt bé, Marta.
8: I d'aquests més de la meitat, 106 són a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. El Pallars Jussà és la comarca que més nuclis totalment despoblats té, són més d'una trentena, com per exemple el poble de Tercui o el nucli del Pont de l'Urrit, tots dos a prop de Tremp.
0: Doncs vinga, hem après com sempre una mica més avui. Marta Viana, que s'emporta la dada Maria. Que tinguis bon dimarts, Maria.
8: Bon dimarts.
0: Adéu. Amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Avui tenim, vaja, tant teatre per regalar-vos que no sé per on començar. Per una banda, tenim un val per dues persones per anar a veure l'obra Morning Sun a la Villarroel. Estaran fent funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. Tres dones, tres generacions i tota una vida d'alegries, fracassos i esperances. Un val per dues persones per Morning Sun i també un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. Teniu ganes d'anar al teatre? Teniu ganes de sorprendre algú i convidar-lo al teatre? Que amb això sempre quedeu bé. 93207474. 93207474. Els més matiners ja ens podeu començar a trucar, perquè d'aquí un 3 i no res us saludo i us pregunto què feu desperts a aquestes hores del matí. Pràcticament amb un quart d'hora engega ja el matí de Catalunya Ràdio. Bon dimarts, Maiol.
14: Bon dimarts, Canalies.
0: Com ha anat aquest pont llarg, doncs... aquest cap de setmana llarg?
14: Bé, podríem dir que bé. No ha sigut el millor, però bé, tranquils. Bé, però per la resta, tot en ordre. He arribat una mica tard avui, ja em perdonaràs que
0: no passa res, Jo trobo a faltar sempre,
14: ja ho saps. He sentit els oients, han vingut oients a la porta dient per què no anuncieu els continguts del matí a les 5:03. Avui ha sigut culpa meva, ho confesso, però aquí estem preparats com cada dia.
0: Exacte. I què?
14: Doncs mira, avui molt atents d'aquest pacte d'esquerres o pacte de, que sembla que s'està conformant, s'ha conformat entre Esquerra i Podem, i ens falta saber com anirà el Front Ampli, quines forces s'hi conjugaran i com acabarà tot, perquè la unitat de les esquerres és un dels grans temes del 29 de novembre. En parlarem a l'Àgora. També parlarem del debat de les pensions, que entren en campanya perquè l'extrema dreta vol directament carregar-se l'actual model, i en parlarem amb la Marea Pensionista, amb en Ramon Franquesa, perquè ens expliqui doncs com funciona fins ara i quines propostes hi ha de reformar-la, que no destruir-la. I també parlarem de la malaltia del Papa, que saps que l'endoparà, sí, i de com afecta això el relleu a l'arquebisbat de Barcelona, perquè estem pendents del canvi de l'arquebisbe Omella i l'operació del Papa pot enrederir-ho tot una mica. Després, la secció de ciència amb el Pere Estupinyà i la teràpia boomer amb Sergi Pàmies.
0: A veure.
14: Com han canviat les desfilades militars?
0: Des de l'òptica del Sergi Pàmies, aquí tenim suc per una hora de secció, t'ho dic.
14: Jo ara m'estava mirant la d'ahir i et diré, potser canviar la cabra per una qüestió biològica, però la desfilada és la mateixa, els uniformes diria que són els mateixos, la música és la mateixa, els avions van malament però deuen ser nous.
0: Sempre, però sempre això també passa.
14: Potser canvia la realització televisiva, els crits, es va sentir un Viva Ceuta que no se senten habitualment, però tinc moltes ganes de sentir el Sergi Pàmies a les 11 parlant de com veu ell les desfilades militars.
0: Estarem atents, com sempre, al que passi al Matí de Catalunya Ràdio i també especialment en aquesta teràpia boomer d'avui dimarts amb el Sergi Pàmies. Doncs ja ho tindrem fet.
14: Pues ja està.
0: Acabem de començar.
14: Sí, bueno, és una setmana que comença en dimarts per nosaltres.
0: Perfecte, perfecte. Demà dimecres.
14: Ja fa baixada, ja fa baixada.
0: Gràcies, Maiol.
14: Apa, fins ara.
0: Vinga, d'aquí uns moments, trucades al 93207474. I d'aquí uns moments també saludo el nostre home del temps que viu a les muntanyes, Eloi Cordomín.
15: La solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
15: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
18: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
15: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
19: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
15: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
20: Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
15: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carot.
16: La solució. Passa-ho.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I engeguem aquesta setmana, avui una mica més curta, o aquesta setmana una mica més curta, saludant l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Que t'has despertat fa poc, que t'he buscat allà la Dada Maria i no t'he trobat.
2: Mira, m'hi he connectat quan estava a la meitat. Dic, ara ja no diré res perquè no m'he enterat de la pregunta.
1: No t'estaràs no desmotivant, no, amb la Dada Maria?
2: No. Dic, mira, estava aquí mirant mapes a veure què fem avui a la cara B i totes aquestes coses i m'he despistat, m'he connectat fins ara.
1: Em pots prometre que demà tornarem a tenir aquí?
2: A 2:15 en punt estaré connectat ja, per si de cas us avanceu.
1: Que trobem a faltar les teves travesses. Ens has mal acostumat, sí, és el que té.
2: Perquè digui alguna bajanada i us enrigueu de mi.
1: No passa res, aquí tots acabem passant parlant-ho, Eloi, no et preocupis.
2: Escolta, fins i tot els temes que més o menys crec que puc arribar a dominar, la cago.
1: Però això està molt bé, perquè això vol dir que a vegades la intuïció és més assertiva, a vegades anem més fluixos amb un tema, amb un altre, i et dic que estic convençut que això els hi passa a molts dels oients que ens estan escoltant a aquestes hores. Per tant, tots som humans, treballem a la ràdio, portem un camió o estiguem a una oficina. Això és així. Per sort no en sabem de tot. Quin avorriment de vida, si no. Eloi, he sortit de casa avui i dic, caramba, sembla que tornem una altra vegada a temperatures primaverals.
2: Què? Sí, eh?
1: Home,
2: sí, ha estat
1: molt bé.
2: Tropical, eh?
1: Sí.
2: Tropical en alguns llocs de la costa, perquè no hem baixat dels 20 graus. A Barcelona, per exemple, ara mateix en tenen 22, i els llocs on més ha baixat el Pirineu en tenen 9-10. Però gairebé tot arreu entre 15 i 20 graus, eh? O sigui que avui serà un dia, mira, una mica curiós, perquè tindrem anticicló, però tindrem núvols.
1: Val.
2: Hi haurà molts núvols a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central i de l'interior de Girona, i llavors a la tarda aquests núvols poden arribar a més comarques, excepte Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, que aquí farà sol gairebé tot el dia. A la resta estarà mig ennuvolat, sol, clarianes, algun ruixadet, al litoral i prelitoral, però molt poca cosa, i aquestes temperatures que es mantindran suaus, altes, i això es mantindrà així encara fins divendres.
1: Oh, molt bé!
2: No tant núvols, però sí amb estabilitat. I el cap de setmana comença a baixar la temperatura, potser arriben algunes pluges. Després, ara, quan s'actualitzen els mapes de les 6, ja comencem a afinar més a veure si arriben aquestes pluges de cara al cap de setmana.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta davallada de les temperatures, però com estaves comentant, això de cara al cap de setmana, de moment, temperatures una mica més estables.
2: Fins al cap de setmana, fins divendres.
1: No està malament. Eloi, moltes gràcies. Ens escoltem demà.
2: Que vagi bé.
1: Que tinguis un bon dimarts.
2: A 2:15 estaré connectat.
1: Gràcies. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Ens encanta que regaleu teatre perquè pensem que és el regal perfecte. És fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i que feu feliç aquella persona que tant us estimeu, aquell amic, aquella mare, aquell pare, aquella parella. Avui, gràcies a Regalateatre, us convidem, per una banda, a anar a veure l'obra Morning Sun en funcions a la Villarroel des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i també per anar a veure Panorama des del Pont, al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, en funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. 93207474, aquestes hores del matí. Vull saludar en Guim. Guim, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal, Guim? Com va aquest primer despertar de la setmana?
3: Molt bé, molt bé.
1: Hem dormit bé avui o no?
3: Sí, perfecte, avui perfecte. 4 dies, una setmana curta.
1: Això es nota, quan només tens 4 dies per endavant. Et veig amb una veu de relaxat, també t'ho dic, has descansat molt aquest cap de setmana.
3: Molt. Són vacances, quan hi ha festa s'ha d'aprofitar.
1: Hem aprofitat per fer alguna cosa especial o no?
3: No, anar a fer esport, anar a caminar, però res estressant.
1: Molt bé. Tot amb tranquil·litat, Guim?
3: Sí.
1: Doncs escolta, tens el número 1, que tinguis molta sort, Guim.
3: Molt bé, bon dia.
1: Una abraçada, bon dia.
3: Adéu.
1: I d'en Guim a l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, Anna Maria? Com va això?
4: Bé, m'acabo d'aixecar.
1: Quanta estona fa? Fa poc? Fa poc que t'acabes de despertar?
4: Bueno, fa mitja hora, m'he pres un cafè.
1: Mitja horeta. I estem a dins del llit encara o no, Anna Maria?
4: No, estic amb bata.
1: Això m'encanta. A veure, explica'm una mica quina és la situació. Estàs amb bata, ets a la cuina, al menjador, a l'habitació?
4: Estic al menjador.
1: Estàs al menjador, molt bé. Estàs sola, estàs acompanyada?
4: Estic sola.
1: Molt bé.
4: Viu sola.
1: Viu sola. I què tal aquest primer cafè del matí? Bé?
4: Sí, molt bo.
1: Molt bo. Ets cafetera, tu?
4: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
4: Però
1: doncs
4: m'agrada
1: més
4: la Coca-Cola.
1: No, és bé, però ara aquesta, una beguda amb gas a aquestes hores del matí, no sé jo si l'estómac ho acabaria d'agrair massa, Anna Maria.
4: No, sí, més que el cafè amb Coca-Cola, malament el cafè amb Coca-Cola.
1: Home, sí, també et dic, que aquesta barreja rotllo calimocho, no sé jo si acabaria de funcionar. En tot cas, Anna Maria, tens el número 2, que tinguis molta sort.
4: El número 2, i que tinc cafè.
1: Doncs esperar-te que en Ricard Ostrell d'aquí uns moments ens dirà dos números. D'acord, Anna Maria?
4: Com dos números?
1: Tu estigues atenta, tens el número 2. Si sents el número 2 d'aquí uns minuts, voldrà dir que t'emportes les entrades.
4: Gràcies.
1: Gràcies, adeu. Anna Maria, una abraçada. Adeu. Joana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què
5: bon
1: tal,
5: dia,
1: Joana? Bon dia, bona hora. Com va aquest dimarts?
5: Molt bé, estupendo. Podeu parlar amb vosaltres, això ja és rodó, parlant de teatre.
1: Has dormit bé, Joana, o no?
5: Justet, perquè
1: llavors tant justet?
5: D'hora no faig mai tant d'hora.
1: Ah,
5: per
1: val.
5: Mi és un extra.
1: Val, val. I com és que ens hem llevat tant d'hora avui, Joana?
5: Oh, perquè he sentit la paraula teatre i m'heu posat... Encara estava excitada d'ahir que la vam fer molt grossa i dic, mira, doncs avui és molt important poder comunicar-me amb vosaltres i felicitar-vos.
1: Home, moltíssimes gràcies. Ets una dona de teatre, de consumir teatre, eh?
5: Bueno, més que consumir, dirigir.
1: Ah, no m'ho
5: diguis. Tota la vida me l'he passat formant grups i fent teatre.
1: M'encanta.
5: Bueno, no, dirigint.
1: A veure, però explica'm sí. Això, on, Joana?
5: Per què? Digues, digues, perdona.
1: Explica'm una mica on has dirigit aquest teatre i tot.
5: Bueno, vaig començar amb un joveneta, formant un grup juvenil, a Guardiola, després de Guardiola ja vaig començar aquí a Altafulla, i, bueno, tot ha anat lligant. Sempre he tingut gent al costat que m'han reforçat, equips molt formals, i ara encara estic al peu del canó després de tants anys amb el camí de la Creu d'Altafulla.
1: Joana, i...
5: he dirigit tot tipus de teatre.
1: I sí, que jo. Important que és el teatre, que important
5: sobretot...
1: que són les associacions, els ateneus de poble, de ciutats...
5: No us ho podeu imaginar mai, perquè quan sereu grans mirareu enrere i direu... quina base van deixar totes aquelles persones. Nosaltres vam recollir una mica modestament l'entorxa.
1: I tant.
5: Aquest any un programa que fan aquí a Altafulla, que es diu Faustina, em van nomenar padrina d'honor.
1: Home!
5: I sí, la Mònica, molt famosa per nosaltres i molt estimada, Mònica Pérez. I llavors va ser tan important poder aconseguir que des de la primera nomenació de la primera dona de dirigir teatre juvenil infantil de Catalunya arribés a la meva edat i em fes aquest nomenament.
1: Imagina't.
5: No sé, ho vaig trobar com tancar un cercle, saps?
1: I tant.
5: Una cosa que diu, sí, perquè encara està en actiu, que em segueixi tanta gent, ho trobo molt, molt, molt important.
1: Doncs escolta'm, Joana, jo que ho celebro, tens el número 3, i a veure si aquesta dona de teatre s'emporta avui aquestes entrades per anar al teatre.
5: Moltíssimes gràcies, un petó per tots,
1: un petó.
5: I que sigueu molt afortunats amb tot el que feu.
1: Gràcies, Joana, t'envio el petó, que vagi molt bé.
5: Un petó.
1: Adéu, gràcies, adéu. Més matiners desperts a aquestes hores, 93207474. Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Mira quina
6: bon
1: energia. Clar que sí, a mi m'encanta la gent amb energia a aquestes hores.
6: Escolta, aquesta senyora, que maca.
1: Has vist o no?
6: Ai, per favor.
1: El món del teatre. El món del teatre és una meravella, Marta.
6: Sí, ja veus.
1: Has fet teatre tu alguna vegada o no, la vida?
6: Sí, i tant. Bé, veus? Pastorets. Molts de pastorets.
1: Què et tocava fer? Què et tocava fer els pastorets, Marta?
6: Vaig fer de tot.
1: De tot?
6: Des d'Àngel Volador fins, jo què sé... bueno, de tot. Quan era molt joveneta, que tenia 16 anys o 17, vaig fer de Verge Maria i, clar, em vaig casar 4 vegades. I el que feia de... I el que feia de Sant Josep era molt gran i em anava dient, no, tu tranquil·la, carinyo, tu tranquil·la. Era un senyor una miqueta més gran que jo. Bueno, suposo, no ho sé, potser en aquells moments en tenia 30 o 40, que ara jo
1: home,
6: penso,
1: sí, clar.
6: Tampoc és tan gran. No,
1: però...
6: en aquest moment em pensava clar, que era molt gran.
1: Clar. I escolta'm, a part dels pastorets, no hem tornat a fer cap incursió més al món del teatre?
6: No. Cop ja vaig ser un pèl més gran i vaig anar a la universitat i després ja tot, i després ja no. Però soc molt consumidora de teatre i de cultura en general, m'agrada moltíssim.
1: Escolta'm, Marta, quina és l'última obra que has anat a veure, te'n recordes?
6: L'última obra que he anat a fer, no sé, encara quedaré fatal.
1: Sempre pots dir el concert d'Oques Grasses, eh?
6: No hi vaig anar-hi. No,
1: home.
6: No vaig poder anar-hi.
1: Home.
6: Però... No, però... Bueno, és que, de fet... Bueno, és igual, tampoc m'interessa Catalunya, diguéssim.
1: Bé, en tot cas, Marta, tens el número 4, que tinguis moltíssima sort, i escolta'm, gràcies per aquesta energia positiva, aquestes hores del matí, és una meravella.
6: Sí, sempre, sempre, i tant.
1: És la millor manera per començar el dia, clar que sí. T'envio una abraçada,
6: una
1: Marta.
6: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
6: Fantàstic.
1: Gràcies. Gràcies, adéu.
6: Adéu, bon dia.
1: Estem fregant ja pràcticament les 7 del matí i aquestes hores del matí. Abans d'acabar, és moment de saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès. Molt bon dia, Agnès.
7: Bon dia, matiners. Com esteu? Va, que ja és dimarts, eh, aquesta setmana. Nosaltres ahir no vam fer Catalunya nit, però sí que vam fer un Catalunya vespre amb què vam oferir una crònica de la Marta Vives explicant que torna a la Fairbreak Hotel a Coral Romput aquest... poema de Vicent Andrés Estellés, segurament un dels més emblemàtics, per mi el millor, de Vicent Andrés Estellés, llegit, interpretat per Pere Arquilloé. És una reposició, ja es va estrenar l'any passat, i és un acte brillantíssim en què Pere Arquilloé, de veritat, que està descomunal. Està descomunal. I el poema us el recomano moltíssim, perquè si no el coneixeu és perquè el llegiu o perquè aneu a veure el Pere Arquilloé, perquè en ell, Vicent Andrés Estellés, també trobareu una versió llegida que és la més coneguda per l'Ovidi Montlló. En ell, doncs, fa un repàs de la seva vida, s'acaba reconciliant amb la vida després de moments molt intensos, d'alguna crisi. El moment àlgid, diríem, per mi, és quan parla de la mort de la filla i quan parla de la quotidianitat, de la pàtria, de la vida, que és aquest territori que al final tots tenim cadascú al seu. És meravellós i em sembla una proposta de primera per començar aquesta setmana curta. Que vagi bé.

0: Vinga, va, que estem fregant ja a les 6 del matí i arribem amb només 2 minuts. Bon missatge, bon consell, bona reflexió, com sempre, de la mà de l'Agnès Marquès. I a punt d'arrencar el matí, saludo aquestes hores a Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Has pogut descansar?
1: Sí, molt, he dormit molt.
0: Has dormit? Home, això és important, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com es noten els 3 dies?
1: Sí, ahir m'ha costat molt anar a dormir i avui he dormit 4 hores, però la resta de dies he dormit molt.
0: Quina hora vas anar a dormir ahir, va?
1: Em va costar molt, a les 12 de la nit.
0: Ui, Déu-n'hi-do, sí. on vas?
1: Sí, em va costar.
0: I a més, allò que et fiques al llit i encara et poses més nerviós perquè no pots dormir, vas donant voltes al cap, no?
1: Sí.
0: Ui, aquestes nits són complicades, eh?
1: Sí.
0: Però escolta, et veig des d'aquí, des de la pantalla que estem, que connecta els estudis, i encara et veig prou bé, eh? També t'ho he de dir.
1: No, estic bé, descansat.
0: Sí. I tant. Escolta'm, digue'm 2 números en aquest cas, de l'1 al 4.
1: El 3 i el 4.
0: Doncs vinga, va, la Joana, que se'n va veure Morning Sun, i la Marta, que se'n va veure Panorama des del pont. Avui, per ser Ricard, engegueu al matí, home, entre d'altres, parlant del pacte d'esquerres, del debat de les pensions i també de la malaltia del papa, per exemple.
1: Sí, el pacte d'esquerres o el prepacte d'esquerres.
0: O el prepacte, millor dit, exacte.
1: Perquè tot això està canviant, i avui ho explicarem, va minut a minut, i pot ser que hi hagin canvis. Per tant, atents avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem pendents de tot el que passi. Que vagi molt bé el programa d'aquest dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Engega l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i tot l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, ja ho sabeu, disposats a fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I tornem demà a partir de les 5 del matí, que serà meitat de setmana.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Dam de 54. No l'ho vull dir.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Moncala.
2: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Moncala.
2: Morgades.
1: Moncala.
2: Moncala. Andocera.
1: Andocera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament a El Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar a Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona i amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tota aquesta sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven.

0: Era?
1: Amb 15 anys.
0: Amb 15 anys.
1: Amb 15 anys em presento a Bruguera, mm-hmm, amb una carpeta sota el braç, perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, i amb 15 anys... Pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava, i perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament, mm-hmm, i immediatament. Això, mm-hmm, suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se, mm-hmm, de bellugar d'allà?
1: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa, el que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil, sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència, no?
2: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia, uh-huh, internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
1: Uh-huh. Bueno, pues amb el Segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i, bueno, fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
0: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, o que potser has gaudit més dibuixant?
1: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge... L'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... Bueno, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
1: Et diria que

0: hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Alec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito,
1: i un lloro carioca,
0: que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
2: Ara dius que portes quants, 30 anys havies estat dibuixant per...
0: Sí, més de 30 anys.
2: Durant aquests 30 anys, et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
0: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes, clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi de... en un estudi a Barcelona, que era una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seves històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol de dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? Llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
1: ja m'ha passat, I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
0: Jo vaig tenir bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. I ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
2: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
0: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més, és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial, i era molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
1: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
0: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? I... Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada dient que en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que ja va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma, i bueno, va haver una mica de rebombori amb això, perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
1: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro, i m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida, una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
0: sí,
1: va això?
0: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana, i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè, dissortadament, moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà, amb aquella solitud, vaig gaudir moltíssim pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell li vaig explicar el que estava fent. No, però és molt maco, tal i qual. Escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja, dissortadament, ja va traspassar. I l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, doncs tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions, i així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que van completament sorprenents moltes vegades, no?
1: Com per exemple?
0: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castellnou de Seana. Castellnou de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castellnou de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
1: I quantes històries com aquestes has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
0: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... L'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola, que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren, vull dir que...
2: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí, sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades...
0: Estan totes les estacions.
2: Fins
0: totes.
2: I tot algunes que no hi són, les... o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
0: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi ha dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova, que no està al llibre, que això, si faig una nova edició, ha d'estar a l'estació nova també.
1: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, tampoc es pensa que és una estació amb edifici, és una andana amb una marquesina, no és gaire cosa més, Però bé, sí, sí.
2: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
1: llibre gegant que vam parlar? Sí, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
0: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
2: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i l'il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
0: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94 vaig proposar a la, a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no, bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
1: Doncs molt mal fet, eh?
0: Bueno.
2: Perquè ve l'èxit, ens l'hem emportat. Sí, exacte. Era el lloc
0: idoni, aquí. Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
2: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
0: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
2: Et fem l'encàrrec.
0: Ja farem alguna
2: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 sí, del Miqui sí. i el
1: Dani Toral. Bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un PDF, amb un...
0: Avui, no, avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
1: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
0: bueno,
1: coses.
0: Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, per les noves generacions... No ho sé dir, eh? Hi ha dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo.
1: No esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
0: Sí.
1: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
2: Un plaer. Adéu, fins aviat.
0: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants de Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Geli.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius però han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. i llavors tot el que és l'escultura que era del Senatí Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer el barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs bé, el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan bé els gegants i les cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Que es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta els gegants, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entremat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara, algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui, dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, disca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes. Tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí i Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant totes que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tournée gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha... Aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort, que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat s'ha perd. I a la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure. Però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i ho permet sin ells. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors sin ells. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral, és llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a vora mar i havia una gentada. I ara se m'ho m'ha robat. Perquè et facis una idea. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, t'intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap a... al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals i no hi havia mòbils, no hi havia maneres, llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins, que doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menja peix, passeja pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu, un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt. Té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar la barca amb el meu tiet i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador i tot tinc aquí els meus amics i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant 1 més 2, donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21, i així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: Continguts en xarxa.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què tenen a veure les margarides i l'estima? El poema que ara sentirem ens ho explica molt bé.
9: Hola, sóc l'Àngel López, de l'escola Les Tereses. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu La Margarida i l'ha escrit Joana Raspall. L'he triat perquè m'agraden les flors. Estimo l'amic, estimo l'amiga, estimo l'amor i la margarida. Que es fulles tres dits, preguntant, m'estima? Ara diu que sí, ara diu que no. Quan em diu mentida?
8: Moltíssimes gràcies, Àngel. Ens encanta que hagis triat un poema ple de flors i d'estima. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Adeu, Embaladits!
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: El porro. El porro, Allium porrum, és una hortalissa que pertany a la mateixa família que l'all i la ceba, a la de les liliàcies. És de sabor més suau, però aromàtic, fulles grans i planes i bulb allargat. Tot i ser una planta resistent al fred i considerada d'hivern, ara es conrea tot l'any i la podeu trobar sempre fresca al mercat. Aporta poques calories perquè gran part del seu pes és aigua, però és molt saciant perquè conté força fibra que ajudarà a regular el trànsit intestinal i evitar l'estrenyiment. És beneficiós per la gent hipertensa o amb retenció de líquids, per tenir un efecte diurètic gràcies a ser ric en potassi i baix en sodi, i el seu contingut en àcid fòlic el fa un aliment interessant per a les embarassades. També destaca l'aport de vitamina C, magnesi i alicina, un compost ric en sofre responsable de les seves propietats antibiòtiques, antitrombòtiques i reductores del colesterol. A la cuina pot ser incorporat a sopes, cremes, guisats o bullits, però també pot ser l'ingredient principal si es fa, per exemple, al vapor, planxa, escalivat al forn o saltejat i s'afegeix algun condiment com julivert i ametlles picades i oli d'oliva verge. Els dos plats més tradicionals en porro són la bitxissuàs, que és una crema de porro, i la porrosalda, plat típic de la cuina basca, que és un estofat amb porro, ceba, patata i bacallà. Personalment, és una hortalissa que combina d'allò més bé amb totes les quisques olanes. No oblideu que es pot aprofitar totes les parts del porro i que la part verda no es llença. Es poden afegir per donar més sabor els caldos o tallades finament a la juliana i saltejades a la paella per enriquir altres plats. Aprofiteu per afegir el porro tant a la cuina d'estiu en forma de cremes fredes com a la cuina d'hivern dins dels caldos o en coccions llargues al forn per així gaudir dels seus beneficis tot l'any.

0: Sabies que...
1: El moniato és una planta originària dels tròpics de l'Amèrica Central, que ha estat cultivada des de fa més de 8.000 anys. A la zona del Perú s'han trobat representacions d'aquests tubercles en peces precolombines i restes en algunes tombes. Va arribar a Europa de la mà de Cristòfor Colom, abans, fins i tot, que el blat de moro, el panís i la patata. I es va difondre molt ràpidament per tot el continent. Fins i tot aquí, ja saben, la castanyera té moniatos.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident que fa tot just uns instants, que deixa el vehicle alboral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en sentit sud, i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants, a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, on es talla un carril de circulació, en aquest cas, però en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció a Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, el vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, hi ha retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Desperta aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona, i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuarà les clarianes, sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i en canvi núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona, i una altra vegada amb algun xafet local, però intens. Compta, per exemple, a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència

0: perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
1: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todo ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
0: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes, totes 3 motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-200.

0: 60 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona, quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any, ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, a Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica Lamón Carvajal.
1: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
0: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
2: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
0: 2 minuts i arribarem a 8:15 del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
3: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
0: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
4: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos, pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que son, que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia.
0: Ho deia, amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
6: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya. Però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Parlem en general o hi ha alguns components més tensionats? No sé si els globus vermells, les plaquetes, el plasma...
6: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? Nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RHD negatius són menys freqüents i es necessiten per més gent en el sentit de que són compatibles amb més persones i, per tant, sempre són més necessaris i sempre estan en més risc.
0: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? Quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas d'aquest any, deia, aquest canvi en la climatologia afecta la regularitat de les donacions, afecta el comportament dels donants?
6: Moltíssim, afecta moltíssim. Penseu que les temperatures extremes fan que s'hagin de cancel·lar campanyes de la mateixa manera que, òbviament, la impossibilitat de desplaçament de les persones també, no? Llavors, en aquest punt en els que ens trobem, quan les temperatures són molt altes i durant molt de temps, l'efecte estiu, l'efecte davallada d'estiu, continua durant més temps i, per tant, les reserves se'n poden ressentir més.
0: Aquesta tardor, pel que tinc entès, heu reforçat la presència de les unitats mòbils i també de donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants? Les dues coses? No sé, ja potser estic responent jo sola la pregunta, però vaja, digui'ns.
6: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el Banc de Sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
0: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui. No sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove. No sé si ho esteu aconseguint i, en tot cas, quines són les principals traves que hi trobeu.
6: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí és cert és que falta, sorprèn, a vegades parlem amb la gent que encara hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang, o si més no, té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho, que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant. Penseu que cada any, per motius de salut o per motius d'edat, hi ha gent que ha de deixar de donar, tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
0: Àgueda Encochea, gràcies per atendre'ns aquest matí, i queda feta la crida, si més no, hi hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
6: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
7: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
8: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
7: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults, i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Verdagí. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
9: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a 1 del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'assolit Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs, després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
10: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria.

0: I arribarem a 8:15 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people, if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or they're publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits de l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, i la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol, on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després, sobretot, de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todo, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta-a-porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: Ho deia ara, eh? L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida en contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig, que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que supera amb escreix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació doncs, més gran que no pas doncs, en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs, permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi'm-ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge?
3: Bé, el tema de la taxa, evidentment, és un tema important per tots nosaltres i quan ens toca la butxaca, doncs, d'alguna manera o d'una altra, doncs, ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de l'enorme servei que tenim a les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix doncs, una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important. I això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa doncs, una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus. És a dir, el cost no redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve doncs, que aquest cost doncs, sigui alt i pugui créixer fins i tot en el futur.
1: Doncs caldrà fer molta pedagogia, senyor Josep Simó. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies a vostè. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de vuit, Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a l'hora de quan íbamos a tomar les mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta d'avals de 10 euros de descompte per gastar en compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
7: Ciclistes, excursionistes i volataires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
8: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, sempre són bons els ponts de 3 dies, la gent respon bé i hi ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
9: Demà encara allargarem perquè el Sefira d'Espinovella encara s'aprofita, per tant, ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100%, i per tant molt contents.
10: Bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas també que han fet que s'emplenés al 100%, el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
7: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els 3 dies del certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
12: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan 3 dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira. Però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels 3 dies.
11: Enguany, les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats de Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cobercí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
13: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels 4 partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els Alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kitzenas Manresa juga a la pista del Bakhchisarai Turk a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
14: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber com el Costadino, o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
1: L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb tres dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
15: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot fer els problemes. I hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí dues setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
1: El Freiquim Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
16: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Guasantes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits de Guasantes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
1: Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
17: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
18: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
17: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
5: A la Quiroca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca, que arribi a tanoca.
4: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions al 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
7: Amb un model de població tendència com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació doncs, més gran que no pas doncs, en municipis més petits. com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
6: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Passen ara mateix gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb la Mireia Camats. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C-17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i també de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C-31 va molt carregada a Badalona en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes. Destaquem la Ronda d'Alt. Hi ha un vehicle avariat a Meridian en sentit Llobregat i un accident al Nus de Trinitat en sentit Besòs que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Avui a Catalunya pràcticament tothom veurà força núvols al cel.
9: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, una bona mostra són els núvols actualment que ocupen molts indrets del Prepirineu, també Baix Pirinenques, amb boira i tot. Tenim un bon pastís de núvols baixos a la Catalunya central, a la costa, prelitoral, moltes comarques de Barcelona i de Tarragona, i sobretot aquests núvols són més gruixuts al llarg de... o seran més gruixuts al llarg d'aquestes immediates hores del matí, on hi viu més gent, per tant, entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona. Aquí és on el cel estarà més atapeït. De fet, començaran...

0: més la temperatura. Arribarem fins als 26-27 graus aquesta tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem, després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I acaba de transcendir fa poca estona que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. 8 i 11, matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei, però de forma progressiva.

0: progressiva. L'escenari, per tant, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està, evidentment, això provocant retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació aquí, hores d'ara?
1: Bon dia, doncs de moment aquí tenim una estació de Sants en ple bullici amb retards en l'alta velocitat de més de mitja hora. Alguns d'aquests retards són de més de fins a dues hores, segons hem pogut veure en els panells informatius, i fins i tot hi ha trens que encara no se sap a quina hora sortiran. Tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla a l'Aragó, que ha obligat, com deies, a tallar una via, si es dona pas per una sola via en 25 quilòmetres i a no més de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que han veure aquestes cues i els retards han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per l'incident. Molts d'aquests passatgers ens han explicat, hem pogut parlar amb ells i ens han explicat que els han enviat correus electrònics durant aquesta nit, al llarg d'aquesta nit, per avisar-los que hi havia aquests retards.
2: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
3: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però...
4: Sí. Destinació Porto.
1: Com us dèiem, encara no se sap quan es restablirà del tot amb normalitat aquesta circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però el que sí sabem, com us dèiem, és que hi ha retards de més de mitja hora i alguns arriben a les dues hores.
0: Gràcies, Marc. Doncs per aquesta última hora us mantenim aquí, perquè si hi ha alguna novetat ens la pugueu explicar. Gràcies, molt amables. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta-porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. Josep Simó, director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, és conscient de la dificultat d'instaurar aquests sistemes a municipis amb alta densitat de població, tal com ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: La veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
0: Quan són un quart de nou del matí us expliquem que Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que conformen aquesta ciutat. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat europea en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
6: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
0: Aquesta retirada de l'Amiant Abadia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
4: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut un problema a l'hora de quan íbamos a tomar les mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
0: Investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona de les baralles que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
7: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia.
0: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies escolars, en quina situació es troba avui el sector del lleure educatiu?
8: Bé, la veritat és que la dada ja ho descriu per si mateix. Una caiguda del 80% de l'activitat deixa les empreses afectades pràcticament inactives, no? Amb els braços plegats, esperant que es produeixi algun tipus de novetat que permeti reprendre l'activitat en algun moment.
0: I quins són els perfils empresarials més afectats per aquesta caiguda de l'activitat? De quins empresaris o de quines empreses estem parlant?
8: Cal tenir en compte que en el sector de les activitats de colònies, molt majoritàriament es tracta de petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes. Per tant, a vegades es fa una certa frivolització pensant que es tracta de grans corporacions. Efectivament, hi ha algunes empreses o entitats de majors dimensions, però la gran majoria d'activitats són petites i mitjanes empreses. Això vol dir que tenen molt poca capacitat de resposta quan es produeixen imprevistos com aquest tipus, no? Els seus marges d'activitat són escassos, són petits. A més, es tracta d'una activitat que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població, i per tant també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda remarcable, no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat. No cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
0: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
8: Sí, les colònies, activitat de colònies, es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, a Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
0: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
8: Entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, amb les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millores del sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
0: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de les AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta, si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això?
8: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses que són les nostres associades, però també d'AFAs i, com dèieu, doncs, a famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que, efectivament, s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
0: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
8: Moltes gràcies, bon dia.
0: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, però tampoc no hi seran els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, Girona no va poder passar de l'empat a un camp al camp del Tenerife. Els blancs i vermells es van avançar amb una diana matinera d'esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
9: El debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat. Llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, pels nervis de debutar. També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica. Però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
0: La cultura. Arribarem a 8:45. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
10: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
11: And I think I'm not saying it's the...
12: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
11: Publicly known figures like celebrities.
10: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.

0: Urà és, probablement, el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Això està provocant que s'acumulin retards de fins a 2 hores en alguns casos, mentre que hi ha trens que ni tan sols apareixen a les pantalles. De seguida, tornem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria quedar totalment amnistiat entre aquest divendres i dimarts de la setmana vinent. És el marge que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fixat per l'arxivament de la causa contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia per malversació. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
4: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
3: I el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en els titulars. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma, però, progressiva. Ara bé, serà necessari, a més, circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que retiri el tren afectat, i ja està provocant això retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix aquí, a l'estació de Sants?
2: Bon dia, Helena. Doncs des de fa uns minuts a l'estació de Sants, a la zona de l'AVE, de l'alta velocitat, s'ha començat a omplir de gom a gom de passatgers que arribaven per agafar, doncs, el seu tren. Trens que porten retards de 30 minuts en alguns casos. En altres hem pogut comprovar en els panells informatius que aquests retards són de fins a 2 hores, i altres trens encara no se sap a quina hora sortiran, tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat a fer pas només en una sola via, en un tram de 25 quilòmetres i a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure les cues i els retards, han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals, que no estan afectats per aquesta incidència. Per cert, també fa uns minuts han aparegut uns informadors de Renfe per anar avisant els diferents trens que han de sortir i per anar donant informació als passatgers. Els passatgers, per això, quan hem pogut parlar amb ells, ens han comentat, ens han explicat que durant aquesta nit han estat rebent correus electrònics que els informaven d'aquests retards.
3: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid. Espero arribar a l'hora. En principi no hi hauria problema, però sí.
2: I un minut més hem de parlar d'incidències a Rodalies. En aquest cas, avui, a les línies R2 i R11, per actes vandàlics, i a les línies R13 i 14 es dona servei alternatiu en autobús entre les estacions de Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons.
1: Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Déu-n'hi-do, quina manera, com sempre, més tràgica de començar la setmana per aquests pobres viatgers. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment, Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de les esquerres, de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023, recordem-ho, va perdre els 2 escons que tenia el Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, si es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i també presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I segons acaba de transcendir, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i demà i dimarts de la setmana vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i que va avalar l'amnistia de la malversació. I més coses. Avui també és notícia, deia, que Badia del Vallès inicia una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'Amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Tot i això, encara quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat també sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
1: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
8: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
1: I atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho explica la Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
10: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
1: Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionada, o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: El Pont del Pilar deixa bones xifres d'ocupació turística al Pirineu i a les Terres de Lleida. El bon temps i les reserves d'última hora han permès superar les previsions inicials. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant aquests 3 dies festius. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
12: El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els establiments han registrat puntes de fins al 90% durant els 3 dies festius. El bon temps ha afavorit les reserves d'última hora i ha permès superar les previsions inicials, que situaven l'ocupació mitjana al voltant del 75%. Per zones, els hotels del Pirineu han assolit els millors resultats amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%. En canvi, als hotels de les Terres de Lleida, l'ocupació s'ha situat al voltant del 40%.
1: I canviem de comarca perquè a partir d'avui i durant 2 setmanes estudiosos de tot el món es reuneixen a Olot per endinsar-se en el vulcanisme de la Garrotxa. Participaran en un curs de vulcanologia que els permetrà també fer treball de camp i que es traslladarà uns dies a l'illa de Palma, a les Canàries. Són a Olot, a l'espai Cràter, els companys d'Olot Televisió, Aniol Puigvert i Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard. Explica'ns una mica en què consistirà tot plegat.
13: Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que aquest curs internacional de vulcanologia ja es va fer l'any passat i, com bé explicaves, és la perfecta unió entre la zona volcànica de la Garrotxa i la de la Palma, que, com bé sabeu, fa uns anys va ser notícia. Una mica d'allà en va néixer aquesta unió entre aquestes dues àrees i durant aquests dies aquí a la Garrotxa hi participaran una vintena de persones d'arreu del món, del Canadà, de l'Uruguai, d'Argentina, d'Itàlia, d'Alemanya, de Guatemala i de molts altres llocs, que tindran com a docents a 15 experts també internacionals. Estem amb el doctor Xavier de Bolòs, que és vulcanòleg aquí. Geòleg, bon dia, Xavier.
14: Hola, bon dia.
13: Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest curs.
14: Bé, l'objectiu d'aquest curs és donar un coneixement integral en vulcanologia per poder que s'adquireixi el coneixement des de la formació dels magmes, de com fan els volcans erupció, per què fan erupció els volcans, i també donant una visió de les noves eines i els nous models que es fan servir des de models automatitzats d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicats en el món de la vulcanologia.
13: Aquests dies estareu aquí a Olot, després aquest curs es traslladarà a la Palma i es dividirà una mica en dues parts, no? Les parts teòriques que tindran lloc aquí a Espai Cràter i què aniran a veure per la comarca aquesta.
14: Bé, el curs integra classes teòriques, classes pràctiques i també camp, no? Fer sortides de camp on es pot veure en directe els afloraments i els volcans que tenim a la Garrotxa, que ens poden ajudar molt a donar un coneixement integral d'aquest vulcanisme, tant el que tenim aquí com també els dies que anem a la Palma. De fet, a la Palma hi ha també diversos dies de camp on entre ells es va veure el volcà que va fer erupció l'any 2021 i tenim accés per poder pujar i de poder visitar la zona volcànica comparable entre la Palma i el vulcanisme que tenim aquí a la Garrotxa.
13: Gràcies, Xevi. I també podem parlar amb la regidora de promoció de la ciutat, amb la Gemma Canalia. Gemma, bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
13: Explica'ns una mica què suposa per la ciutat i també per Espai Cràter aquest curs internacional de vulcanologia.
15: Sí, doncs en aquest cas ja sabeu que a Olot, la Garrotxa, tenim un patrimoni natural i volcànic excepcional. Per tant, per nosaltres és molt important que aquest patrimoni, sobretot, sigui una font de coneixement, de formació i d'oportunitats. I, evidentment, el fet de que Olot, la Garrotxa, sigui l'epicentre de ciència, de formació, realment és és molt important, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, per la connexió amb la Palma i per projectar-nos internacionalment.
13: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Ja ho veieu, aquest és el curs d'Internacional de Vulcanologia que aquests dies fa aturada a la Garrotxa, un curs que organitza moltíssima gent, entitats, associacions d'aquí a la comarca, com per exemple la FES, Dinàmic, el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica, també el Cabildo de la Palma i, òbviament, també des del FESIC i les Geociències Barcelona, que a través de tots aquests experts donen coneixement a tots aquests estudiosos d'arreu del món.
1: Doncs obrim ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: Nova cita del Barça amb la Lliga de Campions.
16: Sí, l'equip ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà el Galatasaray en la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Els blaugranes Hansi Flick s'han dut a Istanbul els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugranes confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
17: Ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares, que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
16: A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani i Ballart va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya. També és la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
18: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre de problemes, i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
16: I debut amb victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. La selecció femenina va guanyar el Mundial. Veurem ara quin paper fa la selecció masculina, que també té moltes opcions.
1: També, però no els hi posarà fàcil Portugal,
16: eh? I tant que no.
1: Gràcies, vinga. Cristina. Fins demà, que vagi bé. Bé, doncs nosaltres posem d'aquesta manera avui el punt final. Gràcies per l'atenció. Demà ja som dimecres i us esperem, com sempre, aquí, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem una nova jornada, un nou dia de programació, avui que som dimarts 13 d'octubre del 2026. Sempre amb la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'apropar-vos un contingut que desitgem us agradi, això, i us ajudi a passar una bona jornada. A més, un contingut que sempre podeu trobar a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, radiolínia o ràdio la carta. També podeu seguir l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar, el que sempre diem a través de Televisió El Vendrell, a Ràdio en Imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que, de fet, ja comencem. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, com esteu? Bon dia, família. Bon dia i bona hora. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. A més, comencem una setmana una mica diferent. Primera, perquè comencem en dimarts. Avui és dimarts, després d'aquest pont i la festivitat de Fira, sobretot, però també la festivitat del Pilar. La setmana laboral comença a partir d'avui, però també per diferents circumstàncies i per diferents raons. Aquesta setmana serà una mica diferent. Únicament tindrem aquesta calaixera d'avui de març en directe aquests propers dies, tant dimarts, dimecres com dijous. Doncs el que farem és deixar-vos una calaixera una mica enllaunada. Però bé, tot i així trobareu contingut amb tot allò que anem tractant de forma diària aquí en aquest espai. Ja a partir de dilluns que ve reprendrem la normalitat amb contingut en directe i com és i com ens agrada que sigui. Però bé, va, comencem aquesta setmana, avui dimarts. Aquest és el programa número 4043. Ja sabeu que sempre pendents d'explicar-vos moltes coses d'una bona companyia de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, ara que passem 3 minuts a les 9 i fins les 12, fins al migdia. I si voleu dir qualsevol cosa, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, o si voleu també un correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, i sempre és així, anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. Hem preparat també una primera cançó per posar ritme. Saltarem ja de seguida cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Repassarem les principals portades dels diaris i, a més, en aquesta primera part d'avui dimarts, com ja és habitual, cada 15 dies, una secció prou especial, un punt d'informació de servei des del Consell Comarcal del Baix Penedès a Baix Penedès al dia. A més, aquesta és una secció que s'emet amb totes les ràdios de la comarca en col·laboració amb totes les comarques, amb totes les ràdios de la comarca del Baix Penedès, i en aquesta ocasió des de l'Arbós Ràdio, des de Ràdio l'Arbós, amb la Núria Güell, que ella és consellera d'Educació i de Serveis Socials. Això ens portarà fins a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la segona part de Calaixera amb més qüestions. Els dimarts, dia emprenedor, recordarem punts importants que arriben a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. I també a nivell cultural, recordant que el proper diumenge 18 arriba un concert a temporada ben especial a través del projecte teatral Ziggurat Circus Band. Presenten Germans Llobregat, una companyia amb una llarga trajectòria a teatre i espectacle de carrer, però que fa el salt a l'escenari. Ja n'hem parlat, ho recordarem. A més, un projecte que compta amb músics vendrellencs importants. A les 11 actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, i com també ja és habitual aquest dia de la setmana, intentarem perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molines i no sabem si ens quedarà una estoneta per la participació i per les trucades. Arribarem a les 12, això sí, tancarem barraca. I sempre agrair-vos l'atenció, la confiança i la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Saltem cap al temps, sempre important conèixer la previsió del temps, per això fem aquesta connexió diària amb qui millor ens ho pot explicar. Mar Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Després d'una fira esplèndida, meteorològicament parlant, i també el que no és meteorològicament parlant també, quin temps ens queda, Marc? Què ha de venir?
1: Què ha de venir? Doncs sí, Pere, bon dia, molt bon dia a tothom. Doncs sí, una fira en aquest sentit esplèndida, eh? Ho esperàvem així, ens ha respectat el temps, podríem dir, i durant tots aquests dies doncs la situació ha estat molt plàcida. Seguirà plàcida durant bona part d'aquesta setmana. Sí que és cert que de cara al cap de setmana arriben alguns canvis, es despenja una petita bossa freda i tot plegat pot fer doncs que augmenti la inestabilitat. En especial, sembla que els mapes ens ho posen per la jornada diumenge. Ahir ens ho posàvem per dissabte, avui per diumenge, per tant, això ens obliga a estar molt pendents i a cada dia anar actualitzant i cada dia doncs, anar revisant com anirà tot plegat. Però de moment avui no. Avui en conjunt un dia tranquil, tenim algunes nuvolades cap a l'interior, cap a mar endins, podríem dir, davant de la costa central, difícilment arribaríem, però sí que a tota la façana costanera tenim aquests núvols de tipus baix i d'altres una miqueta més desenvolupats que en alguns moments poden acabar creixent, però difícilment amb precipitació. La temperatura puja. Aquesta nit matinada no ha estat tan baixa, ho hem notat quan ens hem llevat a primeres hores, i al punt del migdia avui també notarem certa suavitat. Per tant, en conjunt, un dia tranquil, estable, amb alguns nuvolets a la mateixa línia de la costa i amb temperatures, Pere, una miqueta més altes.
0: Perfecte. Mira, si vols, ara que parlem de temperatures, les actualitzem.
1: Vinga, fem un repàs. Tenim 19 graus, tant a Cunit com a Coma-ruga, en tenim 17 al Vendrell, 16 a la Bisbal, 16 al Montmell i 15 ho diem bé, sí, a l'Observatori de l'Arbós.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I avui, per començar, tota la personalitat i la manera de fer de Kiko Veneno, que ens agrada molt, Olivia.
3: La vitre que l'air me décoiffe.
4: Baisse la vitre que l'air me décoiffe.
3: En arrière, tous mes cheveux.
4: En arrière, tous mes cheveux.
3: Je te comprends, mais je peux pas t'attendre.
4: Je te comprends, mais je peux pas t'attendre.
3: J'arrive pas jusqu'à tes bras.

0: el que dèiem, la personalitat i la manera de fer que tant ens agrada de Kiko Veneno, i ho torna a demostrar amb aquesta nova cançó. Olivia, la cançó per començar i per posar ritme al programa, aquesta setmana força estranya, avui que som dimarts i 13, en proximitat i en directe, a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts. Notícies.

0: Comencem parlant de fira i un dels actes populars destacats i esperats en cada celebració de la Fira Santa Teresa, com és la Diada Castellera. Hi ha hagut espectacle del bo aquest diumenge de fira. Hi havia ganes de castells i la Diada de Santa Teresa, ràpida i àgil, no ha decebut a ningú. Els nens del Vendrell, que han obert plaça, rodats amb fermesa i descarregant un 3 de 8 de postal gairebé clavat, demostrant que, tot i les reserves de començaments de temporada, l'han acabat dominant amb la mateixa expertesa que el carro gros, un inici a l'alçada de la importància de la Diada. El relleu l'ha agafat una sideral jove de Tarragona que s'ha anotat a la primer gamma extra de la tarda. Una torre de nou amb folre i manilles que ha hagut de treballar de valent a quarts i manilles ja abans de la pujada final de la canalla. Malgrat alguna reivinclada significativa, els del cos del bou han salvat el castell i han començat a marcar territori. El primer acte l'ha tancat els Minyons de Terrassa amb una nova torre de nou amb folre i manilles, ferma i decidida. Un gamma extra força aplaudit per la plaça Vella, que només s'ha mogut un pèl quan, com acostuma a ser habitual, amb el canvi de pes just completada a l'aleta. Una demostració que totes tres colles han pres Santa Teresa amb la importància que es mereix. El plat fort per als nens ha arribat a la segona ronda amb el 5 de 8, una catedral que ha desfermat l'eufòria de la plaça Vella i que ha estat un castell treballat amb ofici i amb molt més sòlid que no pas el de concurs de la setmana anterior, que es va descarregar enmig d'una tremolor que aquest diumenge ha estat un pèl més atenuada. Una nova demostració que els de la camisa vermella han arribat al final de temporada en el seu millor moment. A continuació, la jove de Tarragona ha apuntat el segon gamma extra de la jornada amb un 5 de 9 en folre, ferm i molt paradet, sense gairebé patiments. Una supercatedral que ha palesat la fermesa dels de la camisa morada en aquest tram final de l'any. Els Minyons, al seu torn, han clos la segona ronda amb el 5 de 8 en folre, també, en aquesta ocasió, a més tremolor, sobretot a la sortida, però que els Malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència dels quarts i els quins. En el darrer acte, els del Pere Rovira i l'Elisabet Aleu han tancat actuació amb un 7 de 8 encara millor que els del concurs i amb una pujada d'adrenalina que de ben segur, a més, li deu saber fins a tot greu, ja que la temporada encara haurà acabat massa d'hora. La jove de Tarragona ha finiquitat rondes amb el 3 de 9 en folre, un bàsic treballat que ha servit per carregar forces just abans dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint ordre i castells, de manera que s'han anotat el 3 de 9 en folre en tercera ronda. L'acte final ha arribat amb els pilars. La jove ha clos la seva actuació del Vendrell amb un pilar de 8 forrat, marca de la casa, suau però ben treballat des del forre i les manilles. L'únic en surt ha arribat amb l'espadat dels Minyons, també de 8 pisos, i que s'ha trencat just després de l'aleta. Els tres castells de dalt han saltat picant gairebé directes sobre la pinya. Ni sisena, ni cassoleta, ni enxaneta han patit gaire mal, enduent-se la pitjor part, un component de la soca que es troba en observació, malgrat que des de la colla de la plaça estant s'apuntava que no semblava que hi hagués res greu. Ha estat el punt final d'una actuació de gran nivell, especialment per a uns nens que s'han expulsat fantasmes i han clos l'any en un moment de forma espectacular. Els de la camisa vermella, aquella que du brodada la marca del centenari a l'alçada del cor, han superat qualsevol bri de por escènica a la plaça on, un 15 d'octubre del 1926, van començar a llaurar la seva llegenda. I a banda d'aquesta primera crònica castellera a l'alçada d'aquesta diada de centenari, anem a altres informacions i canviem ja radicalment de qüestió. Parlem del tema polític d'aquests darrers dies. L'Ajuntament del Vendrell, que ha aprovat de forma provisional l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus per aquest proper any 2027. L'ordenança manté la referència de la dimensió dels habitatges per establir el cost que cal pagar, però introdueix un nou criteri, que a diferència dels que participen del nou sistema de recollida selectiva i els que no. Així, tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, Baltasar Santos, aquells veïns i veïnes que hagin recollit recollit la targeta per als contenidors intel·ligents o els cubells del porta a porta mantindran un cost gairebé similar al que ja tenen. Per un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats, el cost de la taxa serà de 158 a 90 euros, el que suposa un descens d'uns 40 cèntims respecte als que han pagat aquest 2026. En canvi, els veïns i veïnes que no hagin recollit la targeta o els cubells per un pis de les mateixes dimensions pagaran 258 amb 40 euros, un increment de gairebé un 40%. Els barris on encara funcionen amb contenidors oberts, com els del centre de la vila, es mantindran les quotes del 2026. Santos ha explicat que aquest és un primer pas per aplicar un preu variable el 2028 en funció de l'ús que es faci de la fracció orgànica. La taxa s'ha aprovat de forma inicial amb els vots a favor de l'equip de govern, mentre que l'oposició ha votat en bloc en contra. Els diferents grups municipals han criticat que es mantingui el criteri de la mida dels habitatges per establir el cost i han titllat de ridícul el descens de 40 cèntims pels que han recollit el material. Alhora han preguntat si l'increment del contracte que s'ha sol·licitat els últims dies a l'empresa està recollit en els càlculs de la nova taxa i han lamentat el funcionament que estan tenint en el servei. Segons ha apuntat Santos, el cost del servei del pròxim 2027 serà de 8,7 milions d'euros. I justament perquè fa des de l'oposició, en una compareixença als mitjans, el regidor de Fem Vendrell, la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, mostrava de nou la seva disconformitat amb com es determina la taxa d'escombraries.
1: Nosaltres vam votar en contra, vam presentar recursos i tornem a estar en contra d'aquesta regulació. Estem en contra d'aquest ple extraordinari perquè ens costa al poble prop de 6.000 euros, números per sobre, i estem en contra perquè és una falta de planificació. Aquesta taxa ni s'ha negociat amb els regidors i regidores, ni s'ha arribat a cap consens. Tornen a fer el que volen. Fem Vendrell van presentar la regulació de la taxa, una proposta de resolució, al mes d'abril, on demanaven explícitament que es calculés la quota per habitant de cada casa, no per metre quadrats. Cas omís, continuen fent el càlcul per metres quadrats. La llei europea és molt clara, ha de pagar qui embruta, no s'ha de castigar. Els metres quadrats no diuen quantes persones viuen a casa. Per tant, primer punt perquè no estem d'acord. I després, es aplica un model ABC, que ja explicarem millor, on puja la quota per un costat, es regula per l'altre i en el cas de que baixen un euro.
0: La regidora també ha denunciat la situació viscuda els darrers mesos al Vendrell per problemes amb la recollida de residus i que s'ha agreujat aquests darrers dies de la setmana passada. Mar Vázquez ha explicat que els carrers del municipi han ofert i encara ofereixen en alguns casos una imatge dantesca i que el govern no respon a les preguntes al respecte dels grups de l'oposició.
1: Les accions s'han de prendre des de l'estiu. Què ha passat des de Setmana Santa fins ara? Per què el senyor alcalde no ha pres cap decisió? Per què no s'ha reorganitzat el servei? Anem una miqueta tard. Estem al mes d'octubre. El municipi està en una situació de fallida a nivell de recollida, d'escombreries, de neteja viària. Tenim plagues, tenim rates, tenim paneroles. Això és insostenible. El Consell Comarcal, a la seva publicació, va dir que l'Ajuntament havia presentat un document el 2 d'octubre. Manifesto i confirmo que a dia d'avui no tenim cap documentació.
0: I per altra banda, la formació política local, Unitat Vendrellenca, considera que el servei de recollida de residus és clarament deficitari. Les incidències d'aquesta setmana passada, abans de fira, i episodis anteriors són el motiu de la seva crítica. Xavier Robert, que podrem escoltar de seguida.
2: Un dia d'aiguats no justifica un ultimàtum de 24 hores. Penseu que des del Vendrell ja portem 5 mesos amb un caos continuat de residus. El primer responsable d'aquest caos és l'alcalde del Vendrell. Pensem que és l'Ajuntament qui dissenya el model de recollida de residus. I l'Ajuntament l'envia al Consell Comarcal. I aquest el contracta amb una empresa que en el nostre cas és Foment de Construcciones i Contrat.
0: I en aquest cas, la proposta de l'Unitat Vendrellenca és la creació d'un servei municipal dedicat a la recollida de residus.
2: Nosaltres el que proposem és una empresa pública, de gestió pública, de capital 100% públic, que gestioni la recollida de residus, pilotada per l'Ajuntament i que sigui capaç de fiscalitzar Qui recicla, qui no recicla, les quantitats, les tonelades de residus, i que sigui capaç de governar-se a si mateix.
0: El referent d'Unitat Vendrellenca, que diuen, en aquest cas és l'Ajuntament de Calafell, que té servei propi de recollida. Més qüestions. Deixem enrere el tema de residus. Anem a altres informacions culturals i de primer ordre en caràcter nacional. L'Auditori Pau Casals del Vendrell ha acollit la cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de Catalunya. L'acte s'ha fet a la capital del Baix Penedès amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Entre els premiats hi ha noms com el de la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, l'actor Oriol Pla o l'editorial Hande. En total han reconegut 7 noms i projectes destacats del panorama cultural català en una edició que ha ampliat de 5 a 7 el nombre d'aquests guardonats. Una manera de reivindicar la cultura d'arreu del territori, els valors de llibertat i pau i democràcia associats al llegat de Casals. De fet, així en fa referència la presidenta en funcions del Conca, que és el responsable d'aquests premis, la Margarida Truguet.
3: Estem molt contents de poder venir aquí a Sant Salvador, al Vendrell, al lloc com Pau Casals explicava que se sentia tan català i tan artista. Hem volgut reconèixer una mica aquest espai, també, tot el seu llegat, perquè els Premis Nacionals de Cultura el que busquen és reconèixer el talent, la capacitat creativa i la força creadora que té la cultura i les arts al nostre país. Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
0: Com dèiem, els premiats d'aquesta edició d'enguany hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Casan Roque, format per Laia Torrents i en Roger Aixut, l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. També s'ha reconegut la tasca de l'editorial Hande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen immigrant i on l'escriptor escriptor vendrellenc Josef El Maimouni va publicar l'any passat la novel·la Què en dirà del dia d'avui. Els premis concedits pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts són el màxim reconeixement cultural del país i que posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardons i els guardonats de la cultura catalana. Més coses. La primera edició de la Jornada de Salut Mental del Vendrell, que ha estat tot un èxit. La participació de professionals i usuaris ha estat molt gran. La jornada, que estava organitzada pel Centre de Salut Mental per Adults del Vendrell, i ha constatat d'una caminada fins a Sant Vicenç de Calders per fer la ruta de la Pedra Seca en diferents ponències sobre salut mental i d'una botifarrada popular. Totes tres convocatòries han tingut una gran resposta. La coordinadora d'aquest servei aquí al Vendrell és l'Esther Ruiz.
4: Fem aquesta primera jornada sobretot per donar visibilització a la salut mental. Aquí no s'havia fet mai, s'ha fet en altres llocs, i vam prendre la iniciativa de fer una activitat diferent, de bueno, poder participar també amb la ciutadania, i ha estat molt xula de moment.
0: Un dels objectius de la jornada era combatre l'estigma de la salut mental, i en aquest cas la regidora Montse Martín té clar que cal incidir en aquest àmbit de la salut.
5: Al llarg de la nostra vida ningú està exempt de tenir algun problema relacionat amb la salut mental o no un problema. Podem tenir una malaltia com un mal de panxa, com podem tenir una malaltia doncs, en algun moment de la nostra vida, per exemple, d'una depressió. Per tant, tenim que tenir molts bons professionals també en aquest àmbit, perquè a vegades no es pensa tant en els professionals de salut mental com en els professionals de la salut comunitària, no? I això és el camp de...
0: I tenint en compte la balança d'aquesta jornada, es pot afirmar que si tot va bé, no serà l'última. I encara parlant de salut, Penedès contra el càncer ha inaugurat el projecte Arc i Vida de prevenció de l'infedema en persones amb càncer de mama. La iniciativa es desenvolupa a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell amb el suport de la Fundació PINAE, l'Ajuntament de Calafell i el Club de Tir amb Arc de l'Arboç. Ens apropa aquesta informació en Marc Guitart.
6: Tal com expliquen des de Penedès contra el càncer, Art i Vida neix amb la voluntat de promoure la salut, el benestar i l'activitat física com a eina d'acompanyament per a les persones que han passat o estan passant per un càncer de mama. una eina de prevenció basada en l'activitat de Tiramarc i que vol ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
7: Sorgeix de la necessitat de tenir un esport que combini la salut, el benestar i, sobretot, que pugui combatre el càncer de mama i també una de les conseqüències que té el càncer de mama i les persones sospitades de càncer de mama és el linfedema. Llavors aquest esport el que fa és prevenir, curar y acompañar a las personas afectadas de cáncer de mama.
8: Bueno, hay muchos estudios ya demostrados hace muchísimos años que demuestran que el deporte disminuye el índice de recaídas de la enfermedad, de recidivas, y que aumenta la supervivencia de los pacientes con cáncer. El tiro con arco tiene la ventaja de que trabaja el brazo del que ha sido operado.
6: El projecte va tenir una primera etapa a l'Arbós, gràcies al suport del club de Tiramarc d'aquest municipi. Ara, però, s'han establert a la pedrera de l'Escarnosa de Calafell, un espai ideal per fer aquesta activitat.
7: Ara hem aconseguit centralitzar aquí, a Calafell, en aquest entorn tan bonic que ens han cedit per part de la família Sardà i l'Ajuntament. La veritat és que començar aquí, poder unificar i convidar les persones que puguin ser beneficiàries d'aquest projecte Arquivida, per a nosaltres és tot un plaer.
9: La Silvina, quan va comentar que buscava un espai per fer allò del tir amb arc i va donar la casualitat que buscava la cantera de l'Escarnosa, li vaig dir, ostres, dic, si això és, forma part de la família, si això és una... Vam estar a topar amb nosaltres, comentant-ho amb la Ceci, i vam quedar, vam dir que sí, que per nosaltres no hi havia cap problema, primer vinculades amb l'esport, després la part emotiva també, perquè hem tingut familiars amb patologies de càncer, que al final a totes les cases entra, malauradament.
6: A més del vessant esportiu i físic, el projecte també suposa crear un espai de socialització on les participants poden generar complicitats.
10: Tu ja les veus d'entrada que venen amb una predisposició que potser al principi els costa una mica ficar-s'hi, estan molta estona parlant, però després van fent grup i hi ha dies que no tiren ninguna fletxa, que estan tota la sessió parlant de les seves coses, però al final... no estan tancades en una sala parlant entre elles, estan fent una activitat, tenen coses en comú, a part de la malaltia fan una activitat conjunta.
6: Les sessions del projecte Arc i Vida es fan els dilluns i els diumenges al matí i els dijous a la tarda.
11: Escoltes Ràdio El Vendrell.
12: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
11: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
13: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
14: Hola, molt bon dia. És dimarts 13 d'octubre. Ara mateix passen segons de 9:45. Us donem la benvinguda a una edició més del Baix Penedès al dia. Un programa que s'emet en cadena a través de les emissores del Baix Penedès i que us apropa aquesta administració. El Consell Comarcal del Baix Penedès, on convidem a representants d'aquesta entitat gestionadora i també els seus tècnics. I avui com a convidada tenim a la Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal. Parlarem de menjadors escolars, malbaratament alimentari, transport escolar, beques menjador i millores dels serveis educatius. Doncs avui al Baix Penedès al dia parlem d'educació, un àmbit especialment important en una comarca com el Baix Penedès, que continua creixent en població i, per tant, també en necessitats educatives. El Consell Comarcal gestiona serveis essencials per a moltíssimes famílies, com el transport escolar, les beques menjador i els menjadors de diversos centres educatius. A més, també aquest curs ha posat en marxa noves iniciatives per fer aquests serveis més sostenibles i eficients. I per parlar-ne, ens acompanya Núria Güell, bon dia.
15: Bon dia.
14: Bon dia, consellera comarcal d'Educació. Benvinguda a l'Arbós.
15: Igualment, gràcies.
14: I acostuma a venir aquí a l'Arbós?
15: Sí, acostumo a venir, sí.
14: Doncs avui un dia esplèndid, després d'una setmana...
15: De pluges.
14: Inestabilitat i pluges, sí. Que en alguns llocs ha fet mal, malauradament, i aquí doncs ens va caure amb calma.
15: Sí, tranquil·litat.
14: Acabem de començar fa poquet, com es diu, fa 4 dies, un nou curs escolar, el 2026-2027, comencem amb aquesta pregunta més bàsica, que és quin balanç feu d'aquestes primeres setmanes i quins són els principals reptes que teniu al davant aquest curs d'enguany?
15: Bueno, a veure, comencem ara, però nosaltres ja fa temps que treballem, ja fa mesos que treballem, perquè al setembre podem començar bé. I, bueno, hi ha més nens, hi ha més beques, i hi ha més transport, i hi ha més de tot. Però, bueno, anem tirant endavant, estem parlant de moltes línies de transport, moltes. Després també estem parlant de transport adaptat, diverses coses.
14: La població creix exponencialment.
15: La població creix i, per tant, el transport també creix, les beques menjadors creixen.
14: Arreu.
15: I tot creix.
14: El Baix Penedès és una comarca amb un creixement demogràfic important. Ho diuen les dades, les estadístiques, i com es tradueix aquest increment de població en els serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal? Per això depèn també de diners?
15: De diners. Bueno,
14: de partides pel Consell.
15: Estem parlant de que, bueno, Toni, has de pensar que solament a l'àrea d'educació jo tinc un pressupost de 7 milions i mig d'euros. Doncs llavors ja t'ho estic dient tot amb el tema de que és un dels més alts del Consell. Home, estem parlant de transport, de 43 o 44, no t'ho dic exactament, de línies de transport de tota la comarca. Estem parlant de 16 menjadors escolars, d'escoles més grans, més petites, de tota la comarca. I, per tant, això té una envergadura bastant gran.
14: És una maquinària diària.
15: És una maquinària diària. L'única, bueno, la gestió, o sigui, els diners, ja com sabem tots, això ja ve de la Generalitat de Catalunya, el tema de beques i el tema del transport. El transport, estem parlant de que és un transport obligatori, que és parlant de l'ESO, principalment. Llavors hi ha el batxillerat, que no és obligatori, que nosaltres aquí ja hi ha la lluita perquè ja puguin pujar els busos, i si no hi ha places han de quedar... s'han d'espavilar, que això és un altre tema. Estem parlant de que no hi ha bus públic a la comarca que tingui els horaris escolars, i per tant els nens doncs ho tenen una mica difícil, sobretot en pobles petits, per anar a estudiar batxillerat.
14: És una anomalia, això?
15: Molt. Fa molts anys jo que estic al Consell i és una de les lluites meves.
14: Perquè altres comarques sí que ho han sincronitzat d'alguna manera.
15: Sí, però aquí encara no estamos en ello. I, per tant, això, per un nen de batxillerat, que teòricament ja costa que estudiïn, això se'ls hi complica. Llavors, hem de valorar i hem de mirar que amb els busos de l'ESO puguin entrar també els de batxillerat. Però, clar, la població va creixent. Per tant, primer sempre és l'ESO.
14: La canalla de batxillerat no té vehicle. Depèn del transport públic o de que els progenitors, el pare o la mare, el portin, i això també significa, doncs, un trasbals
15: no,
14: en els horaris laborals dels pares.
15: Aquest any ja s'han trobat pobles que s'han hagut d'espavilar una part de l'Ajuntament. Els ajuntaments no hi tenen res a veure amb aquest tema i no tenen per què fer càrrec. Hi ha algun ajuntament que ho ha de fer. I això és, per mi és greu que la comarca no tinguem busos, transport públic
14: amb
15: horari escolar i després a l'hora de plegar, que també és altra cosa. Pleguen a les dues o les tres ara exactament. També hi hauria d'haver els busos transport públic.
14: I a més amb aquell caos circulatori que també representa una mica la sortida dels centres educatius.
15: Sí.
14: Parlem dels menjadors escolars, que abans anomenava, amb una segona oportunitat pels aliments que no es consumeixen. Un dels projectes més interessants que heu posat en marxa al Consell aquest passat setembre és una prova pilot per reduir el malbaratament alimentari dels menjadors escolars. Una iniciativa que té, doncs, una doble vessant ambiental i social i d'estalvi.
15: Mira, això és una de les coses que estic orgullosa d'haver-ho tirat endavant, perquè... No es fareu creus del menjar que arriba a tirar els menjadors escolars, menjar, no estic parlant de lo que sobra als plats, estic parlant de lo que sobra, diguéssim, a la cassola o a l'olla. Llavors nosaltres vam tenir una iniciativa, conjuntament amb l'empresa que gestiona els menjadors, que és Set i Tria en aquest cas,
16: sí.
15: I Set i Tria es va dir que això pues, ells no tenien cap problema per donar aquest menjar, o sigui, el sobrant, en aquest cas, de la cassola de l'olla, perquè sí. No estem parlant de plats, eh? Això, evidentment, el que sobra plat, que sobra molt poc, perquè ja hi ha unes directrius a dintre els menjadors escolars per acabar tot el plat, van començar a fer prova pilot. I en aquest cas, aquest any, al setembre, han començat, que ha costat un any d'aconseguir això, solament en el tema burocràtic.
16: En dos, dos municipis.
15: En Bellver i Santa Oliva.
16: I Santa Oliva.
15: Llavors, vam començar tots dos a la vegada, després al setembre, i la veritat que està donant molt bons resultats, però molt bons, perquè es tira a menjar.
16: Se'n tirava molt?
15: Bastant. A raó de 13 o 14 quilos diaris.
16: Diaris.
15: Cada escola.
16: Del baix de la olla.
15: El que no estem parlant...
16: Del menú major,
15: sí,
16: diguem.
15: Sí, el que sí que vull deixar clar és que, a veure, quan estem parlant de menjadors, que hi ha 180 nens, en aquest cas, Sant Oliva o Bellvei, 160, 100... Ja no estic parlant de menjadors de 300, eh? Sempre hi ha nens que falten perquè estan malalts, o perquè aquest menú hi és. Menú hi és.
16: Sí, sí.
15: Nens becats que tenen beca de 50, de 70 o 100%, aquest menú hi és fet. O sigui, llavors, què fem? Això m'agrada explicar-ho perquè els papes i les famílies ho tinguin clar de com ho fem.
16: S'ha d'explicar bé.
15: S'ha d'explicar bé. Llavors, vam fer una roda de premsa i vam sortir a les mèdies per explicar-ho perquè com era. Aquest menú sobre a la cassola o l'olla o la bandeja, el que sigui, hi ha menús que, no, que hi ha coses, menjar que no es pot congelar, aquest malbaratament que no s'ha de tirar, vull dir que no, però hi ha menús, hi ha menjar que es poden,
16: que es pot portar congelació,
15: com ara cigrons, sí, sí. Mongetes, peix, pollastre, tota aquesta classe de coses. La senyora de la cuina, la cuinera, agafa, hi ha un tàper que ja es van posar d'acord amb tots els ajuntaments, han pagat els tàpers, amb un etiquetatge que posa el dia que aquest menjar... perdó. Aquest menjar entra al tàper, es posa el dia que es tanca aquest tàper i es posa al congelador, directament.
16: Traçabilitat total.
15: Sí. Llavors, aquest menjar, cada ajuntament el passa a buscar... quan ells veuen que tenen que repartir, com en aquest cas Bellvei, que reparteix Càritas, o Sant Oliva, que reparteix el mateix ajuntament. Llavors, quan han de donar aquestes famílies vulnerables que se'ls ha de donar menjar de Càritas, doncs també se'ls dona aquests tàpers.
16: I com ha anat aquestes primeres setmanes?
15: Molt bé, molt bé, perquè estem parlant de que la primera setmana ja n'hi havia 60 o 70 de tàpers. Són tàpers que són d'una ració o una ració i mitja, més no. Per tant, es poden donar 4 o 5 tàpers, depèn del que sobrat.
16: Que si imaginem és que anem a dos mesos, ens anem a una tona de menjar.
15: Sí.
16: Una tona, eh?
15: Llavors, nosaltres jo particularment vaig dir, això no podem deixar perdre perquè no es pot tirar menjar d'aquesta manera.
16: Anava a l'orgànic i ja es perdia.
15: Anava a l'orgànic i per tant no. Llavors, per exemple, l'altre dia hi havia molts cigrons, o llenties, o fesols, o peix, o carn.
16: El que sigui.
15: Jo crec que les famílies que van a recollir Càritas, això ho agraeixo molt perquè jo ho he preguntat, se'ls dona el menjar fet.
16: Sí, sí.
15: No han de cuinar, han d'escalfar solament.
16: Està congelat.
15: Com un congelat, ultracongelat. Van amb unes càmeres després, sí. Van a l'altre congelador de Càritas, o sigui, això ho porten amb una d'aquelles de suro. De...
16: No es trenca la cadena de fred.
15: Sí, que no es trenca la cadena de fred. Per tant, de moment, va bé. Si la cosa ja comença a rodar, tornarem a anar a un altre poble.
16: Haureu de presentar les dades per...
15: Sí, es presentarà.
16: Per dir que les teniu, perquè...
15: Sí, sí.
16: És una barbaritat, una tona...
15: No, es tira. Clar, el menjador... L'empresa no pot calcular el just. No pot, de cap manera.
16: No, hi ha aquest
15: perquè
16: marge.
15: Hi ha els nens becats, però també hi ha els nens que s'apunten al mateix dia, privat, o sigui, paguen el menú,
16: sí.
15: I hi ha nens que no han assistit a classe, o no assistit perquè estan malalts, o qualsevol cosa. Per tant, això són racions que ja estan fetes. I per tant, això s'ha de valorar. I els dos pobles que han començat bé... doncs ara anirem per un altre poble. Sempre anirem primer pels petits i després ja anirem als grans, que en aquest cas són Calafell, Vendrell i Cunit, que això que ja és altre hablar, eh?
16: Es treballa en conscienciar el malbaratament entre la mainada.
15: Es treballa.
16: Això s'ha d'acabar, el plat de cada net.
15: El plat de cada net. El plat, bueno, no, cada escola
16: s'ha d'escurar.
15: Sí, no, hi ha un encarregat a les taules. És que això també s'ha d'explicar.
16: Sí, és pedagogia pura.
15: Un encarregat a les taules que demana les racions, si volen una ració i mitja o dues. Però si ho demanen, s'ha d'acabar. Si no, llavors no surt al pati, tampoc. No, clar. I als més petitons els hi costa més i als més grans els hi costa menys, però s'ha d'acabar el dinar.
16: Seguim amb Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal. Volem parlar del transport escolar. Línies, cobertures, millores d'enguany. Una comarca amb municipis dispersos, urbanitzacions, nuclis que estan on deu haver de la gorra, com es pot dir,
15: Pues sí.
16: Aquest servei fonamental, quantes línies de transport escolar gestiona el Consell Comarcal?
15: Em sembla que eren 43, ara no t'ho dic exactament perquè les coses tècniques ja cada vegada canvien i 43 o 44 línies segur,
16: Que això treu d'alumnes?
15: D'alumnes? Un munt, 2 o 3.000, vull dir, és que és un...
16: Dia a dia.
15: Llavors, a veure, el transport escolar sempre estem partint que és l'obligatori, que és l'ESO. També hi ha les línies de primària, que llavors és quan hi ha els ajuntaments que van d'un on està l'escola, clar, però els de primària tampoc no és transport obligatori, en el sentit de que és l'ESO la que té el volum més gran.
16: Acabeu més.
15: Que és un dels instituts, que hi ha pobles que no tenen instituts i hi ha pobles que sí. Com a la Bisbal hi ha institut, al Vendrell hi ha instituts i aquí a... A l'Arbós també hi ha institut, però hi ha altres pobles que no en tenen, per tant, han de fer...
16: Han d'anar al poble del municipi.
15: El que tu has dit abans, les urbanitzacions, aquí hi ha el problema. Que autocars que ni passa, no poden. Han d'anar a les parades més a prop de que pugui passar el bus.
16: Que són molt cops carreteres o...
15: Són carreteres molt complicades.
16: O camins, algun de cap o que camí.
15: Són autocars molt grans, per tant... A veure... quan estem engegant ja tot el que és les sol·licituds de transport, que això ja es comença el mes de maig, això és una bogeria quan entren, igual que les beques menjador, vull dir, això és una bogeria.
16: És un trencaclosques determinar recorreguts, parades, horaris.
15: Després parades, després hi estem parlant dels transports adaptats, perquè aquí estem també transportant nens amb problemes i grossos, nens que s'han d'anar a buscar un taxi adaptat a alguna urbanització, nens que van al Garbí, que també tenim el menjador, que també són transports que han d'anar molt acondicionats amb monitoratge i tot. Tot això és molt complicat.
16: I car.
15: Molt car. Has de pensar que el transport de l'ESO és gratuït, això ja ve de la Generalitat de Catalunya, el transport. El transport del batxillerat, els que poden pujar, els que tenen transport, paguen 30 euros cada mes, que això tampoc no és... Fa molts anys, molts, i tenen un transport. I després estem parlant dels transports adaptats per aquests nens. Llavors, que per mi aquests haurien de ser els prioritaris perquè també tenen dret a tot el sant dret anar a les escoles que tinguin que anar. Per tant, han d'estar en totes les millors condicions.
16: I quines mesures de seguiment i de control teniu per garantir puntualitat, bon funcionament del servei?
15: Bueno, quan fem ja les licitacions del transport, ja saben els monitoratges, els monitores, el transport, quina hora ha de ser a cada parada... Jo sempre acostumo que quan començo el curs, al meu poble, que és Bellvei, sempre em presento allí per veure els autocars si han arribat a l'hora. Arriben superpuntuals, els autocars. I els nens que pugen a l'autocar saben que tenen que arribar puntuals perquè si no l'autocar no espera ningú, Vull dir, quan és l'hora marxa.
16: I entrar puntuals a classe.
15: Que
16: la puntualitat també és...
15: El clar, transports, hi ha transports que duren una hora de viatge d'anar recollint. I tot això també...
16: És que més que la canalla pugui apreciar impuntualitat, això també d'una forma també els...
15: La canalla

sembla que hem tingut certa incidència tècnica amb aquesta connexió en directe des de Ràdio L'Arboç, quan estàvem escoltant a la Núria Güell, que és consellera d'Educació i també de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, en aquest programa quinzenal i habitual, aquest punt d'informació de servei anomenat Baix Penedès al dia. Intentarem recuperar aquesta connexió, si és possible, i de seguida que la tinguem enllestida, doncs seguirem escoltant aquesta conversa i aquesta entrevista que donava a entendre doncs, tot aquest punt i aquesta actualitat que arriba des de les conselleries de la Núria Güell.

0: Bé, aprofitarem aquesta recta final del programa quan sembla que no és possible tornar a fer aquesta connexió amb Ràdio a l'Arboç, almenys que en tinguem constància, així que anirem a perfilar altres punts informatius i acabar de conèixer tota aquesta actualitat informativa d'aquesta jornada d'avui.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Escoltas Radio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: I encara en matèria informativa, com dèiem, a la recta final d'aquesta primera part de Calaixera, explicar-vos i destacar que abans n'hem parlat, coincidint amb la celebració de la Fira Santa Teresa del Vendrell, que es commemorava aquest dilluns una efemèride ben especial, aquest dilluns dia 12, i es tracta del 50è aniversari de la inauguració del Monument dels Castellers, obra de l'artista de Banyeres del Penedès, Josep Canyes, una escultura que va lluir durant 20 anys a la zona del Francàs i que no fou fins al 1996 que es va traslladar a la seva ubicació actual a peus de la vinguda Jaume Carnet. Qui ens apropa una mica la informació i la crònica d'aquest esdeveniment i d'aquesta efemèride és el nostre company Lolo García.
5: 50 anys del carro gros. Dilluns dia 12 es commemora mig segle de la inauguració del Monument als Castellers, obra de l'escultor de Banyeres del Penedès, Josep Canyes. Una iniciativa que va tirar endavant enmig de la Setmana Castellera que es va dur a terme al Vendrell, amb xerrades de figures com Pere Català Roca i Emili Miró, trobades de grallers, concursos de fotografies, sardanes i cinema casteller. Una programació que també va servir per homenatjar Jan Julibert i Pau Casals, traspassats no feia molt, i que va tenir com un dels seus actes centrals la inauguració de l'obra El Francàs, on els seus impulsors consideraven que lluiria més.
6: Llavors ells pensaven que en aquella zona seria com una mena de centre de tota de la zona, diguem-ne, quan tenia l'impuls casteller, no? I a més, els dels amics de l'UNESCO es pensaven, o deien, que en aquella zona del Francàs era com un centre dels països catalans. El que sí que està clar era que volien un lloc obert, que el castell es veiés de molts llocs, no?
5: Amb la construcció d'autopistes a començaments dels 70 i l'habilitació del pas del tren, el monument va perdre visibilitat i aleshores es va començar a rumiar una nova ubicació. Fou així com l'any 1996 es va acabar traslladant a la confluència entre l'avinguda de Jaume Carner i la carretera de Tarragona, on llueix des de fa 3 dècades, malgrat tenir un origen molt més antic.
6: Quan es va trobar amb el Pau Casals a Londres l'any 35, ja en van parlar de fer un castell al Penedès, no? De posar un castell aquí a les terres castelleres, no? A la zona castellera. Aquest monument, el posem on el posem, sempre serà un símbol.
5: 200 tones de pedra d'Ulldecona treballada amb el suport de part de la colla dels Nens del Vendrell i finançada amb aportacions populars i amb l'impuls d'entitats i col·lectius culturals de la vila i més enllà. Un treball col·lectiu esdevingut símbol del municipi i del fet casteller, alçat amb l'esforç generós d'una bona pinya.
3: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
4: I també en matèria informativa, temps per repassar i per conèixer les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dimarts 13 d'octubre. Anem cap al diari de Tarragona. La crisi del vi imposa mesures urgents en les DO. El descens del consum i l'acumulació d'estoc perjudiquen els productors. i sense tren d'alta velocitat durant l'operació de tornada. Un incendi a prop de Saragossa va afectar milers de passatgers de la línia Madrid-Barcelona. A Tarragona, el sector turístic acull amb eufòria el projecte d'un hotel a Cala Ardiaca o en Salut, la campanya de vacunació de la grip amb els CAP que estan al límit. I la llei dels nets, el Suprem, nega el vot a 160.000 espanyols. Canviem de portada, també conèixer el que s'explica avui dimarts al diari Ara. Revés del Suprem a la llei dels nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot dels descendents dels exiliats. El govern espanyol calcula que 163.020 persones perden així el dret de votar als comicis. Una desfilada marcada per el 29N, el president espanyol Pedro Sánchez, que va ser rebut a crits a la desfilada militar del Dia de la Hispanitat i assegura que és optimista i que pot guanyar i tornar a governar. Trump no aconsegueix imposar una treva energètica que afavoriria a Rússia. La Unió Europea respon amb una nova bateria de sancions. Un incendi en un AVE afecta més de 11.000 passatgers. I Nobel, els estudis contra el descontrol de l'economia. I acabarem des de l'avantguàrdia, com també ja és habitual. Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre. El pronòstic sobre els comicis del 29 de novembre centra en la recepció dels Reis. La desfilada comença un any més amb escridassades al president i l'absència d'Abascal. La princesa Eleonor acompanya Felip VI amb l'uniforme de tinent de l'exèrcit. El Tribunal Suprem deixa sense vot nacionalitzats per la llei dels nets. Els jutges impedeixen el sufragi als que van acollir la instrucció ministerial i no estaven censats abans de l'1 d'agost. I els Reis afronten a Ceuta i Melilla la visita de més pes polític. I el cap militar de la OTAN a Europa avisa a Rússia: si ens ataquen, lluitarem. El general Grinshkiewicz no creu que hi hagi un conflicte imminent. I els partits del grup de Sumar elegeixen a Colau i allarguen la mà a Podem. I l'incendi d'un AVE que deixa 13.000 viatgers afectats. I finalment ja homenatge a les paraules d'amor de Serrat per a Tete Montoliu. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
3: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes tres vies. I pel que fa al trànsit, redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat de Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a l'AP7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Les 10 i 4 minuts, tornem de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i això ja de seguida cap a aquesta segona part del programa. Avui, dimarts 13 d'octubre, programa número 4043. Una setmana una mica diferent i especial, en primer terme, perquè és una setmana que ja comencem en dimarts a causa de la festivitat d'ahir. Però, a més, també per diferents raons, la calaixera en directe únicament tindrà lloc avui. Aquests propers dies us deixarem amb un recull, amb un bon moment de la calaixera en diferents aspectes, tant demà dimecres com dijous com divendres. Així que tornarem ja a recuperar tota la normalitat i tot com ha de ser a partir del proper dilluns. Demanar-vos disculpes, però ho hem de fer d'aquesta manera. Però encara avui amb més coses. Baix Penedès, a nivell empresarial, des de la FEC, un dels temes que tractem els dimarts, però també començarem parlant de cultura i d'un projecte molt xulo que ja ho vam escoltar, però volem recordar perquè és molt interessant, a través de la Ziggurat Circus Band. En coneixerem els detalls amb un espectacle que han preparat per a la temporada, pel proper diumenge, dia 18. I després de les 11, encara intentarem treure la por a la tecnologia amb en Joan Molines i a veure si tenim alguna estoneta per la participació i les trucades, tot i que serà complicat. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicap de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Doncs justament la proposta que avui centra el tema central, una proposta que arriba el diumenge 18 d'octubre al Teatre Àngel Guimerà amb la Ziggurat Circus Band. Però és que al darrere hi ha un projecte espectacular. I no sé si començar a explicar això o altre, però fem una cosa. Presentem qui ens ajudaran a conèixer l'espectacle del dia 18 i el projecte que hi ha al darrere, perquè, de fet, un dels impulsors, diguem, un dels promotors de tot plegat és el Melcio Aguilera. Melcio, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda. Encantat d'estar aquí, el Mosaics, convidats. Moltes gràcies.
0: Doncs amb moltes ganes de conèixer el projecte, de veritat. No només l'espectacle del dia 18, els germans Llobregat, que ho explicarem, sinó del que hi ha al darrere, Melcio. Ara ho explicarem.
2: Sí.
0: Perquè qui t'acompanya musicalment, entre d'altres, és en Pemi Rovirosa.
3: Què tal? Bona tarda, aquí estem.
0: Com va això?
3: Molt bé, molt content i molt feliç de poder estar aquí a explicar aquest projecte, que realment és, portem molt de temps treballant-hi i ja estem ja a punt d'estrenar-lo. I bueno, estem amb aquells nervis de allà, no? De posar la feina sobre la taula.
0: Clar, ara intentarem explicar-ho tot plegat. Això, no sé si començar explicant què hi ha darrere el projecte o l'espectacle del diumenge dia 18, Però...

0: passant pels mitjans, els joves, els papes, els avis, ho passem bé amb nosaltres. Uh-huh. Aquesta és la idea. Llavors, ja fa uns quants anys teníem la intenció i aquesta idea de crear un projecte que era una companyia d'arts de carrer, pròpia d'arts de carrer, sempre vinculada amb la música. Sempre m'ha agradat molt. Jo soc pallasso. Pallasso de professió.
1: Que bé.
0: Que he hagut de posar-me el barret de moltes més feines, eh?
1: Ja,
0: però,
1: ja, ja,
0: però bueno,
1: però...
0: el barret de pallasso no me'l drec.
1: Eh?
0: Aquest no me'l drec, no? Llavors, sempre he estat molt, molt, molt lligat amb la música. Sempre m'ha agradat molt tenir música en directe als espectacles. Això no és sostenible, ja t'ho dic ara, eh? Perquè podria posar un disco, però és igual, no volem ser rics, volem ser feliços, no? I fer allò que ens agrada més. Total, que aquest projecte de la Sigura Circus Band, fa 2 anys ens vam trobar amb aquest senyor d'aquí i amb uns altres músics, que és en Pemi Rovirosa, cosa que a mi me'l van recomanar i em van dir anem a parlar amb ell, i jo vaig pensar, hòstia, perdó, ens dirà que no.
1: Pemi de l'Axambusto, no?
0: Clar, Pemi de l'Axambusto, anem a veure'l, vale, ja. Jo sempre dic, el no ja el tenim, no?
1: Clar.
0: I el no el teníem, no? Però ara ho explicarà ell. Jo estic superagraït per les ganes que hi ha posat, pel bon rotllo, per la implicació que ha entrat al projecte. Ara després ja parlarem de
1: l'espectacle en si,
0: eh? Però hem aconseguit una composició de la companyia que... No sé, composició està ben dit, no sé... Una formació de músics i actors,
1: sí,
0: que jo estic encantat de la vida. És de les millors formacions que hem tingut. I no sé si he dit que l'any que ve fem 30, eh? Fem 30 sí, anys sí, de productora. Ja et dic, ara mateix estem en un moment... espectacular.
1: Que bé, que
0: espectacular.
1: Ho celebrem, doncs, ho celebrem.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A més, ja despertes aquesta energia, eh?
0: Crec que sí.
1: Bé, eh?
0: Jo no estic veterano, ja. Que...
1: No, però...
2: Aquí estic.
1: Clar, però em refereixo... Clar, aquesta trajectòria, que també després si hi ha temps en parlarem, que espero que sí, que és... Tu, tota la teva vida l'has dedicada a aquestes arts escèniques de carrer, al gest, al teatre...
0: El teatre...
1: No? I això se't nota amb el Sio.
0: Sí, sí, és que és tota la vida fent
1: clar,
0: el mateix.
1: Això...
0: Clar, jo dic 30 anys a la productora, però jo de professió em porto 40, 43.
1: Imagina't.
0: 43 anys.
1: Imagina't.
0: I crec que amb l'energia i amb la saviesa, no?, d'haver passat tants anys, clar, ara és, entre cometes, molt còmode. Hi ha algunes situacions perquè ja les domines, no? És com quan ets jovenet, que comences, ja estàs al carrer.
1: Ah.
0: Ara tenim ja aquella experiència que ens dona haver tastat molts públics, molts indrets diferents, molts festivals, no tan sols a Catalunya, sinó arreu d'Espanya i arreu d'Europa, també.
1: Ah.
0: Hem voltat per tot arreu. I, ostres, tot això portar-ho ara, aquesta companyia, tota aquesta experiència, i a més, ajuntar l'experiència de la gent que hem trobat, que en té molta i de molt potent,
1: clar,
0: jo crec que això és una bomba, ja, vamos, una bomba que no té fre, ara mateix
1: sí,
0: no
1: sí,
0: té
1: sí,
0: fre.
1: Sí, sí. Tota l'experiència, tot i que sou molt joves, eh?
0: Ah,
1: Pemi també és molt jove,
0: gràcies,
1: també.
0: Gràcies.
2: Som els grans
0: de la companyia.
1: Sí, de la companyia som els
0: grans. I del germà Llobregat, també.
2: Amb diferència.
1: Bueno, però és això... utilitzem aquest bagatge per lo positiu, eh?
0: I
1: l'experiència que en aquest cas pot aportar el Pemi, que trepitjant molts escenaris, també veient-les de molts colors, suposo, Pemi,
2: de
1: des de
2: colors.
1: Molts anys, amb molts projectes musicals diferents, no només amb els Laxambus.
2: Ben bé ho saps tu.
1: Exacte. Però que deia el Melcio, t'arriba una proposta de fer un espectacle de carrer, i això farà un parell d'anys només,
2: parell,
1: no?
2: Ara fa 2 anys.
0: Ara farà 2 anys.
2: Sí.
0: Uh-huh.
2: A veure, el secret està en el dia que el conec i em transmet totes les ganes. Sí, totes les ganes. I al principi, sí, és el que hem comentat sempre, no? Primer és una trucada estranya, si vols fer això, hosti, jo amb la meva dona, amb l'Anna, ho comparteixo, dic, me'n acaben de trucar per si vull fer teatre de carrer. I dic, hosti, no ho sé, jo ja tinc una edat, ja vinc de tornada, no he fet mai. I ella em diu, home, no sé, mai saps, no? Quan, no? Se t'obren portes contínuament en aquest món.
1: Està bé
2: travessar-les i veure què hi ha al darrere, no? Per decidir, no? I, bueno, des del primer moment, encantadíssim, perquè és un món que érem, ara ja no ho és tant, però era molt desconegut per mi. És un món que he descobert genial en tots els aspectes, molt professional, no és allò aquell pensament que pot tenir molta gent de 4 hippies que van pel carrer fent no, és una cosa molt seriosa.
0: Ho érem al principi.
2: Bueno, com els grups de rock, no?
0: Clar.
2: Érem 4 penjats que feien música i al final, no?
0: Clar.
2: Però però he descobert molta professionalitat, uns projectes molt ben treballats.

0: Molt de respecte per la música, per tots els mitjans tècnics per portar-la a terme. Les idees artístiques són molt divertides, i després una cosa que a mi m'ha frapat des del primer dia és sortir carrer i veure el somriure de la gent, no?
1: Clar.
0: O sigui, el somriure d'aquell nen, d'aquell pare, d'aquell avi que s'està passant d'allò, que aquella hora que està, que, perquè els hi plantegem històries superabsurdes i superfriquis, i estan allà entregadíssims, que entren en el paper, i a mi això és una cosa que és un món que, a més és el que ha dit el Marció, que ens ha portat per... Jo no sé, hem fet tota Espanya...
2: Espanya ens estima molt.
0: Moltes actuacions, moltes, i no n'hi ha cap que surtis que digui, hosti, sempre és divertit i agradable, i tornes a casa recompensat.
1: Que bé. És com que té el carrer plantejat d'aquesta manera artística, és molt especial, no?
2: És especial, o sigui, és un llenguatge molt interessant.
1: No ho aporta, que no ho canviem ni molt menys, i de fet l'espectacle que parlarem ha saltat a un escenari.
2: Sí.
1: Un escenari i un teatre també és molt especial, sí, sens dubte. Sí. Però el carrer...
0: T'has de guanyar la gent.
1: Clar. Ahí està.
2: Mira, això ho parlàvem ara fa uns dies. Tenim una col·laboradora, bueno, Mirada Externa, que és direcció, que és la Marta Renyer, i ho estàvem parlant amb ella fa poc, que una companyia que ve del carrer, de fer teatre de carrer, entrar a l'escenari té moltes més avantatges que no una d'escenari que vulgui sortir al carrer.
1: Clar.
2: Per què? Perquè nosaltres hem tocat totes les disciplines, com aquell que diu. O sigui, tots els papers de l'auca al carrer. I ho acaba de dir el Pemi. T'has de guanyar la gent. La gent està al carrer i a veure què em porten aquí.
1: Clar.
2: Jo no he comprat una entrada.
1: No.
2: A veure què arriba. Llavors, és... O sigui...
0: No hi ha opció de baixar l'energia.
2: No.
0: Has de sortir a tope i concentrat i donar-ho tot, perquè has d'arrencar aquell somriure de la
2: gent.
0: Des
2: del zero. O sigui, el zero ja és a dalt de tot.
1: A dalt de tot.
2: Sí.
1: De zero a cent...
0: No surts mai amb el partit guanyat, no?
1: Ja.
0: Que es diu? Sí, la gent sempre és diferent. La gran majoria de gent, com que són indrets diferents, segurament no et coneixen, per tant, tens que guanyar-te.
1: Molt bé.
2: T'has de guanyar. Ara ja comencem... Bueno, ara no, amb aquest espectacle primer de carrer, perquè ara explicarem aquesta dualitat.
1: Sí, el salt que heu fet
2: al
1: teatre.
2: El salt que hem fet a interior, però amb el primer espectacle, que es diu Tant per tant, Sabata Gran, Messi i Florian, Tant per tant, Sabata Gran... Clar, amb el Pemi ho parlem sovint. Tu presentes un espectacle, el públic no el coneix. De moment no et segueix ningú. Ets tu qui arribes allà, l'ensenyes, que et segueixin. Ara és quan ja la gent ve a veure l'espectacle.
1: Sí,
2: o sigui, ens hem adonat que anem per ciutats a festes majors i ens diuen que venim de Sant Feliu, que ja us havíem vist, o venim de l'Hospitalet, que ja us havíem... Clar, això ja és el teatre de carrer, que diguis, et venen a veure... d'una altra població, a veure un espectacle de carrer, ostres, això és un gran què.
1: Clar,
2: és un gran
1: què.
2: Algú han vist.
1: No, és evident. És evident.
2: Amb aquest espectacle, el primer de la Ziggurat Circus Band, el Messi Florian, nosaltres tenim una estructura, tenim un guió, com diu el Pemi, tot molt professional, tot molt ben fet, estructurat, ben pensat. Sí.
0: Ens ho patem sempre.
2: Però, clar, juguem amb una carta que jo crec que és molt divertida, i és que depèn com ens trobem al pati, arrenquem per un costat o per un altre. O sigui, jo no puc començar mai parlant ni per... I ells ho saben ara ja. Al principi anàvem molt perduts, pobres, no?
0: Sí.
2: Com vam començar?
0: Ell, sempre que comencem abans de començar el bolo, ell sempre repassem el guió. Aquí farem aquesta, i quan acabem el miro dic, vale, sí, però llavors em giro i penso... No farem res.
1: No estigueu preparats, perquè no?
0: No, perquè has de saber jugar en cada moment quin públic.
2: Igual tens un supernúmero, com fem de la inauguració, que és molt xula, i fem participar molt la gent, i això, i potser en el moment que arrenques, en el lloc que arrenques, no tens el públic que necessites per aquell moment. Bueno, és igual, comences d'una altra manera,
1: sí,
2: ja ho faràs, no passa res. O sigui, la nostra estructura es pot anar canviant, són peces que les pots anar movent
1: Però això és el que dèiem, és l'essència del carrer.
2: Sí.
1: No? És l'essència del carrer.
2: Sí.
1: Com ho diuen allò, la millor improvisació és la que està guionada, no? I aquí seria una mica al revés, no?
2: Sí,
1: el millor guió també es pot improvisar, en certa manera.
2: Sí.
1: No? I aquest és això,
2: pel
1: que veig.
0: És una improvisació, tot s'ha de
2: dir. Hi ha molta impro.
0: Que ha d'estar molt ben preparada per poder, segons, sobre la marxa anar canviant.
1: I tant. Doncs això, digues.
2: No, anava a dir, i rebre, aprendre també, que és el que m'ha après en tants anys, les mirades del públic. Veure com està de receptiu, què és el que vol, perquè tu d'entrada tampoc no et pots menjar la gent en el zero, perquè és un momento, no?
1: Clar.
2: Què està passant aquí?
1: Llavors, suavecito.
2: Has d'anar calibrant i has d'anar mesurant una miqueta el com tens aquest públic. Per això nosaltres ja tenim una sèrie de números, accions, que ja parlen d'això, d'aquesta intensitat, de com entrar perquè el públic ja ens acompanyi, ens entengui,
1: clar,
2: ens llegeixi, vegi de quin pal anem, no? Perquè, clar, d'entrada pot ser allò... Ja, som veteranos,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: allò...
1: sí, sí, sí, es faran ballar aquesta gent, no?
2: Claro, claro.
1: Està molt bé. Això porta l'experiència, també ho dic, amb el CEO,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí,
1: aquest
2: sí,
1: saber,
2: sí,
1: saber llegir el públic ho porta l'experiència, ni més ni menys, eh?
2: Totalment,
1: ni més
2: segur,
1: ni menys. Això, ara sí, va, anem cap a l'espectacle, eh?
2: Sí, anem.
1: Això, eh? És a dir, hem de fer la falca, que és això, diumenge 18 d'octubre, proposta dins el temporada al Teatre Àngel Guimerà, que són els germans Llobregat.
2: Sí.
1: Expliqueu-me això. El salt és a cobert, a l'escenari, en teatre.
2: Boníssim. Sí, algú ens va dir, ara jo no recordo qui va ser, que ens va dir, escolta'm, per què no feu un espectacle de sala? Perquè amb la bogeria que teniu al carrer seria brutal veure'ns. I no ens ho vam pensar. Jo ho vaig dir, dic, som-hi. El Pemi em va mirar com dient... és molt prudent, el Pemi és un tio molt prudent.
1: Però m'agrada reposar-ho.
2: Sí, clar, sí. Clar, clar. Perquè jo sóc el boig, jo, a mi m'és igual, eh? Jo tiro, tiro. I menys mal que ara el tinc amb ell, que sóc, un moment, això ja para un moment. Però sí, sí, ens vam decidir, ens hi vam anar posant, i vam rescatar una cosa que hi havia en un calaix, que això ve de... d'unes idees molt xules, que són uns germans que són uns barruts.
3: Són uns desastres.
2: Uns
3: penques.
2: Però són molt bona gent, són molt simpàtics i tenen molt bon rotllo. I munten un grup que es diu Germans Llobregat, que han estat per tot el món, fent concerts per tot el món. I han conegut personalitats importantíssimes, han rebut regals de tot arreu, han treballat en grans escenaris, no? I ara arriben amb els seus grans èxits.
1: Molt bé.
2: I ens venen a ensenyar i a compartir tot allò que han viscut en aquestes gires...
1: D'acord, que és allò, un recorregut,
2: sí,
1: per on han passat els germans.
2: Sí, exacte. Sí. Portem un tastet de les anècdotes que ens han passat...
3: Viscut per tot el món. És un viatge, una aventura...
2: És un viatge.
3: Que expliquem, no? Venim a casa d'explicar com hem triomfat per la resta del món. I venim a explicar els nostres èxits, les aventures, les coses bones i dolentes per les
2: algunes
3: que han passat.
2: Dolentes, sí.
3: Han passat moments molt tristos, molt dolents, i han passat moments molt alegres. I bueno, és un viatge, una bogeria de viatge, t'hom de dir que la gent riurà molt, la gent... Bueno, es quedarà que ho canviés,
1: sí,
3: això.
1: Sí, sí.
2: I aquesta combinació que tant ens agrada de música-teatre... Pallassos, hi ha un llenguatge de pallassos,
1: sí, eh?
2: Que als pallassos ens ha caigut el nas, eh? Vull dir que hi ha l'Àlex i jo, que jo ja havia portat nas fa molts anys, eh? Però arriba un moment que als pallassos se'ns cau el nas i no passa res, eh? Sent el mateix pallasso o vist que avui abans, eh?
3: Sí, sí.
2: I clar, aquesta combinació del carrer, de l'espectacle de carrer, que estem treballant amb 5 músics, que és la bateria, la guitarra, el baix, el saxo i la trompeta, el que hem fet en l'espectacle de sala és prescindir, pobres del Marc i del Roger, no?, que estan d'acord, eh? Saxo i trompeta els hem tret i ens hem quedat amb el power trio, no? Guitarra elèctrica, baix i bateria, rock and roll,
3: sí,
2: han estat pur.
3: Tot és, sí, música en directe, sí, sí, que ja han composat cançons per l'espectacle.
2: Pues ja, cançons, sí, fetes, per, sí, per, en aquest cas, pel, sí, pel Pemi, no?
1: Clar,
2: vull dir que
1: clar,
2: composades...
3: Sí. En breu les enregistrarem i les publicarem, també.
1: Fantàstic,
3: eh? Sí, sí. És un espectacle molt xul on els músics hem hagut de...
2: També actuen, també treballen, també. Bueno, també treballen tocant,
1: sí, sí,
2: eh? Però
1: guapa, veure el Pemi en segons... Quines interpretacions
2: no
1: de seu
2: perdeu,
1: això,
2: eh? No us ho perdeu, el tag, no us ho perdeu, de veritat.
1: Bueno, jo
2: perquè anem per terra, vull dir, ha sortit un pallasso, de veritat.
1: Sí,
2: veu,
1: que,
2: pallasso boníssim.
3: Sí, actuem i fem de pallassos,
1: sí,
3: no?
1: Sí, clar, que bé.
3: I realment és, al principi dius, què estic fent, no? Perquè, i bueno, vas veient que sí, que sí, que t'ho creus i que funciona.
1: Que
3: sí, per mi ha sigut una experiència, bueno, bestial.
2: Són els pallassos que generen aquelles situacions absurdes, surrealistes, que poden venir del no-res i que de cop i volta tot és un joc. És un joc divertit, és un joc de compartiment, de bon rotllo. Aquests germans es poden emprenyar, però passa una mosca i al moment ja s'entretenen amb aquella mosca i ja estan jugant amb aquella mosca. Vull dir que, no, és com els nens, al final, eh? Aquest llenguatge tan xulo dels nens que
3: sí,
2: poden estar avorrits amb una cosa i els hi plantegen una altra, salten, se'n van, venen d'aquelles...
1: De fet, l'estreneu aquest divendres a Viladecans.
2: A Viladecans, sí, a l'Àtrium.
1: Correcte, però després hi ha el següent bolo i és aquest...
3: Són dues estrenes.
2: Eh? Són dues estrenes, eh? Són molt xulos. Nosaltres no només estrenem una, estrenem dos.
1: Vinga!
2: Ja que ens hi posem, no?
3: Dos parts del territori, Viladecans, i el dia 18 aquí al
1: Teatre. Aquí al Vendrell.
3: A les 5, A les 5 i mitja de la tarda.
2: Sí, a les quarts de 6.
1: No ho hem dit, però ja se sap. Aquí al Vendrell, temporada, les entrades disponibles, com sempre, a través d'internet, al temporada.cat, presencialment el divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal Pau Casals, i una hora abans a taquilla, sempre i quan l'aforament així ho permet. Eh?
3: Sí.
1: Vostè de memòria.
3: A més, recomanem que vinguin els pares amb els nens, els avis, que vinguin totes les edats.
2: Que vingui tothom, tothom.
3: Perquè és un espectacle pensat per nens, per adults, com ha dit ell. Això com diu teatre familiar.
2: Molt
3: transversal. S'ho passaran molt bé, tant els petits com els grans, perquè està pensat per ells, no?
1: Clar.
3: S'ha de dir també que portem un equip tècnic molt xulo, fa molts mesos que treballem.
2: Súper. Bueno, el Pau Josa.
3: Portem el Pau Josa, de
2: tècnic.
1: Home, hi ha una bona representació vendrellenca, doncs, aquí, eh?
3: Sí, tot el disseny de so. I després portem una Aguilera, que és la filla de l'Almació.
2: Una filla que és escenògrafa.
1: Molt bé.
2: Ha entrat a la família de la Faràndula.
3: Ha fet l'escenografia i el disseny de llums. I portem un espectacle tant de llums com de so molt treballat. I després portem el Víctor Solana a la bateria. Un noi de
2: Vilobí.
3: Del Penedès, de Vilobí. Després portem d'aquí el Vendrell. Bueno, ell dirà també de Calafell, però... Vendrell, Calafell, el Campos.
2: El Campos, el Campos. L'Àlex Pereira,
3: Que
2: de Vilanova, de Vilanova i la Geltrú.
1: Tot queda a la vegueria.
2: El gran Penedès, seria? El gran Penedès.
3: Són els actors i nosaltres.
2: El Pep i el Marcial. Sí.
1: Ostres, de debò. És que jo... El Pemi, no sé si en aquest aspecte ho coneix, jo soc molt de... sense anar a lo psicodèlic, s'ha de dir, però jo soc molt d'energies, de veritat. I com que parlem amb tanta gent, a vegades el que t'acaba transmetent és aquesta energia. I jo crec, i s'està traspuant, que, ostres, aquesta energia de debò que s'està traduint en ganes de venir a veure l'espectacle.
2: Segur que sí, no us ho perdré. Vine amb la canalla.
3: De veritat,
1: la canalla. Doncs mira, 9 i 13, ideal.
3: Què tens que fer el 18 de la tarda?
1: Ja ho canviarem.
2: La veritat és que el Pemi l'ha anomenat molt bé, aquest viatge. O sigui, des de que entres al teatre, entres en un viatge que no te n'adonaràs, parlant amb els mots que s'utilitzen, flipareu molt, i quan s'ha acabat dius, ja està això, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? És molt trepidant, tot plegat. És supertrepidant.
1: Doncs no, això...
2: Acabem baldats, Acabem rebentats.
1: Amb aquesta energia que et torno a dir, que desbordeu, és evident, aquesta energia es transforma,
2: Total.
1: Que bé, doncs, ja ho hem dit diverses vegades, diumenge, dia 18, fins al temporada, al Teatre Àngel Guimarà, no us ho perdeu, i trobareu això que hem intentat explicar ara mateix. Marcial, Pemi, de veritat, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i a tu, clar que sí.
1: I molta merda.
3: I molta merda, molta
2: merda.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Secció en col·laboració amb la FEC, com sempre expliquem, com bé sabeu, a través de la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb les moltes qüestions i, bé, aquests molts testimonis a nivell empresarial, emprenedor, empreses, empresaris, empresàries, i que ens arriba cada 15 dies en aquesta pròpia secció. Avui canviem una mica la veu introductòria, eh? Avui ens acompanya la Laura Domingo. Laura, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Tot bé?
5: Molt bé, gràcies.
4: Doncs, Laura, presenta'ns i explica'ns qui ens acompanya avui. Aquí coneixerem avui una mica més.
5: Doncs mira, avui estic amb Oriol Miracle, de Miracle Global. Ell és la segona generació d'una empresa familiar que porta gairebé 50 anys en el sector alimentari. I Oriol, explica'ns una miqueta què és Miracle Global.
6: Hola, molt bon dia.
4: Bon dia, Oriol.
6: Bon dia, Vera. Doncs Miracle Global és una empresa, com bé dius, de segona generació. La va iniciar el meu pare cap a finals dels anys 70, principis dels 80. I, actualment el que estem fent és... som una empresa B2B, o sigui, el nostre client no és un consumidor final, sinó són professionals del sector alimentació, i els nostres productes i serveis van enfocats cap a sectors molt concrets de la indústria alimentària, com són, per una part, del sector carni, o sigui, carnisseries, xarcuteries, fàbriques d'embotits, sales de despassejament de carn. Un segon bloc d'empreses, doncs, seria el sector de plats cuinats, tot el que són rostisseries, a botigues de plats cuinats i cuines centrals i càterings d'esdeveniments. I en tercer lloc, també estem centralitzats en un altre sector de l'alimentació, com és les fleques i els forns de pa i pastisseries, vale? Nosaltres sobretot tenim tres línies de producte. Tenim molts productes, perquè tenim la cartera amb més de 3.500 productes, i és un catàleg obert. O sigui, nosaltres som una empresa que ens devem molt com una distribuïdora, una empresa que comprem i venem, i llavors, clar, si estem molt atents a les demandes dels nostres clients, doncs, per si ells els hi falta per moda, per tendència, per necessitat, perquè hi han aparegut noves necessitats, doncs nosaltres aquí estem atents per poder buscar alternatives i propostes i oferir-los-hi per saciar aquestes necessitats, no? Tal com us deia, nosaltres treballem històricament a diferents línies de producte. La primera són espècies i condiments i additius. En un segon bloc seria tot el que és packaging, o sigui, envasos i embalatges alimentaris, de bosses, papers, envasos, tot el tema de packaging alimentari, que això també és un tema normatiu molt important, perquè han de complir unes normatives. No tot el plàstic ni tot el paper és apte per estar en contacte amb aliments, i això també a nivell normatiu, doncs, cada dia, doncs, és les empreses, doncs, també t'ho exigeixen més, com és normal. I una tercera línia de productes que nosaltres treballem són una mica de maquinària i equipament auxiliar per aquests tipus de negocis que nosaltres treballem.
4: Però sobretot hi ha el pal de paller, Oriol, diria, no? com a com aquesta part, ja històrica de l'empresa, són les espècies, crec, no? És una mica
6: històricament...
4: Tot va començar per les espècies.
6: Ah, exacte. Con las especies empezó todo, com diria aquell, no? Exacte. El meu pare, històricament, fent una miqueta d'història i trajectòria i homenatge al meu pare, que ens va deixar ara farà un any, ell era comercial del sector carni. Ell era un agent comercial, un venedor de carrer, de porta freda. I ell venia sobretot a fàbriques d'embotits i a carnisseries i a xarcuteries, que això també ha canviat molt, perquè abans qualsevol poble petit tenia 5 i 6 carnisseries, i ara doncs, això també ha canviat molt, no? I llavors ell va quedar molt cansat doncs, de viatjar i de treballar pels altres i fotre quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i va dir, bueno, doncs jo em muntaré una empresa per mi i vull vendre més productes en relació amb aquest tipus de sector, no? Amb els clients d'aquests de carnisseria, xarcuteria i fàbrica d'embotits. I llavors va començar a agafar representacions d'empreses, sobretot d'espècies i d'additius.
4: D'acord.
6: I als inicis, i el nom principal, abans es deia l'empresa Espècies Miracle.
4: Per això.
6: Correcte, i a partir d'aquí va anar derivant després amb un altre nom que es va dir Comercial Miracle, i bueno, doncs fa els últims anys ho vam acabar de canviar de nom i em vaig incorporar en l'empresa i bé, és amb l'actual societat.
4: Sempre com a distribuïdors, doncs, Oriol?
6: Sí, és cert que, bueno, correcte, nosaltres som una empresa, una distribuïdora, diguéssim, una B2B, i sí que és cert que algun producte sí que fabriquem. Nosaltres fabriquem un preparat, una barreja d'espècies, que el meu pare va crear fa molts anys, per fer pollastres a l'ast. O sigui, bàsicament, treballem a ell va començar amb una mena de formigonera reciclada de fer ciment de l'obra, que encara la tenim per allà guardada, com a joia, no? Doncs va començar a fer proves i donava amb els amics i amb les familiars a provar. Va, prova això amb uns pollastres, a veure com et queda. I al final doncs, en van quedar dos, bàsicament, d'aquestes espècies, d'aquests preparats, no? I, bueno, doncs jo, ell això ho va anar venent sobre la marxa com va anar podent, i llavors jo arriba l'any 2004, més o menys, ara farà, doncs, 22 anys, més o menys, que doncs, jo havia estudiat Administració i Direcció d'Empreses, havia estat 4 anys i mig en una multinacional del sector automobilístic, treballant, vaig començar allà de pràctiques i vaig quedar-m'hi, i també, doncs, a mi lo de casa em tirava molt, no m'agradava anar amunt i avall cada dia cap a Barcelona, això, i llavors van fer un replantejament, va dir, escolta, si jo vinc, doncs fem créixer això i ho enfoquem d'una altra manera, i així va ser, no? Ens van comprar uns terrenys al parc empresarial, van crear una, van construir la nau on actualment estem, i llavors també va ser un moment on vam rellançar aquest producte, aquesta barreja d'espècies que nosaltres fabriquem, que és l'únic producte que nosaltres fabriquem, doncs, bueno, el vam rellançar, li vam donar una marca, li vam donar un posicionament, i d'aquí va sortir la nostra primera botiga online.
4: Val.
6: La nostra primera botiga online doncs va sortir en el sentit de dir, bueno, si nosaltres rellancem aquest producte, doncs clar, doncs, si li rellancem i li volem donar potència i valor a la marca i això, doncs hem de crear una pàgina web.
4: Clar, fonamental.
6: Correcte, fonamental. Llavors, bueno, llavors amb aquesta pàgina web què fem? Clar, només parlem d'un producte perquè ens trobem en la situació que només és un producte. I llavors vam dir, ostres, bueno, doncs ens vam assessorar amb alguna empresa de màrqueting digital i tot això, i va dir, home, bueno, doncs bueno, provem-ho, o... Clar, i llavors vam arribar a la conclusió que només una tindre una pàgina web o una... per aquest tipus de producte molt concret, doncs potser no seria suficient per tindre un volum i una presència, no?
4: Clar.
6: I llavors van dir, per què no fem com una botiga online on puguis comprar aquest producte i enfocada als rostidors de pollastres, les rostisseries, les botigues de plats cuinats que fan pollastres a l'as i això, no? I llavors van dir, bueno, va, provem-ho. I bueno, sí, van provar, bueno, res, pocs productes, lo bàsic, els envasos d'alumini per emportar-te pollastre, les bosses, el no sé què, i llavors, bueno, vam començar, vam crear el producte, i llavors, clar, com que ara a nivell analític pots saber-ho tot, o pots saber molta informació, correcta, doncs, bueno, doncs la persona que a nosaltres ens portava tot aquest tema Doncs escolta'm, hosti, aquí tinc molta demanda de que el rostisser demana això i el rostisser demana això altre i hosti, doncs això nosaltres també ho comercialitzem o també, va, doncs ho introduïm i al final doncs va acabar sent la nostra primera botiga online dedicada a al pollastre a l'as, que es diu pollast.com. La botiga de, es diu pollast.com, la tienda de los asadores, i venem a tot l'estat espanyol, no? I llavors doncs vam començar un el que havia de ser només un producte de barreja d'espècies per pollastres s'està convertint en una pàgina web de referència. Vaja. On qualsevol rostidor, en qualsevol botiga de plats cuinats o rostisseria de pollastres o restaurant que vulgui vendre pollastres, doncs pot comprar des del condiment, als envasos, a les bosses, a maquinària, fins i tot el mateix rostidor d'espases que dona voltes.
0: D'acord, també.
6: I, doncs, bueno, en una miqueta en el prova-error, doncs va sortir la nostra primera botiga online, que és aquesta.
0: Sí. De fet, jo volia preguntar, per què, com es va passar justament a això, no?, a aquesta distribució d'espècies i de productes, etc. El packaging, no?, que en principi, clar, som a priori productes molt diferents, però ara ho has explicat justament, una mica la demanda us fa anar també cap al packaging.
6: Correcte, o sigui, sobretot a l'estar dia a dia en contacte amb el client, doncs al final el client és el que et marca les seves necessitats, no? Llavors, històricament abans la tasca comercial era el comercial que agafava el cotxe i anava botiga per botiga, doncs, a parlar amb el client, a veure què li feia falta i tot això. Llavors, bueno, doncs mica en mica vam detectar que un tipus de producte que nosaltres també podíem comercialitzar a part de les espècies i condiments, doncs és tota una sèrie de consumibles i de facilities, o digue-li com vulguis, no? de coses i que els professionals aquests concrets d'aquests sectors concrets doncs fan servir en el seu dia a dia. I sobretot nosaltres també sempre miràvem que fos un tema de consumible, que no només fos una compra pura i dura que ella s'acaba, sinó que és una compra amb recompra.
0: Tot
6: un tema d'envasos que contínuament gasten, de consumibles, i doncs això va ser un encert perquè llavors en principi vam anar creant com una cartera de com un catàleg de producte que al final quasi bé amb aquests sectors concrets que treballem, que són el carnisser, el rostisser i el de pastisser, doncs quasi que com de cara des del punt de vista del client, com més facilitat tu li donguis i més coses li puguis oferir, evidentment, i se li suposa amb un preu i un servei competitiu i correcte i adequat, doncs ells, doncs al final jo sempre dic que volem ser socis estratègics dels nostres clients. O sigui, si els nostres clients ens demanen coses perquè tenen unes necessitats i nosaltres els hi podem oferir perquè ells tenen aquestes necessitats, i ells al final t'ho acaben agraint, això. I quan a la mínima que necessiten alguna cosa o tenen algun dubte o algun problema tècnic, doncs et truquen i dius, mira, em trobo amb aquesta situació, com ho podem solucionar, això? M'ho podries mirar tu? Llavors al final entres amb aquesta dinàmica de professionalitat, d'expert útil, que diem nosaltres, coneixedors del sector i del producte, doncs que fa que doncs és aquí on tinguis part de l'èxit, no?
0: Clar, aquesta és la clau, clar, és el que deies, no? Aquesta manera de poder adaptar-se a les demandes del client, més que no portar una cartera o un portafoli estancat, no? Això és el producte que tenim, això és el que et podem oferir. Correcte. Sinó això al contrari, d'escoltar una mica les demandes. Tu abans deies també, no?, aquests productes que estan de moda, que es posen de moda, que sembla que siguin més demanats pels consumidors, etc., que és, bueno, poder subministrar-lo, i que també entra, suposa, una mica la vostra professionalitat i la vostra experiència de saber on anar a buscar tot això, perquè no crec que sigui fàcil, tampoc, no?, de saber això, no?, què és, què fa falta, que això que em demanes, aquest sabor, aquest gust, aquesta manera de fer, aquesta elaboració concreta, no?
6: Sí, bueno, en el tema dels ingredients i dels additius, sembla més complicat del que realment és quan tu estàs a dintre i tens una experiència de fa 30 anys.
0: Per això.
6: No? Però aquí realment hi ha una normativa, que és una normativa molt estricta, que indica el que pots posar i el que no pots posar en cada tipus d'elaborat carn, no? O sigui, per fer una hamburguesa, doncs tu, com a molt, li has de posar tants grams quilo de conservant o tants grams quilo d'un colorant, i tot això al final, doncs, com que va tan reglamentat, doncs al final les marques que tu representes representes i les marques de la teva competència, doncs bàsicament tindran diferents noms comercials, però el que és el producte en si serà bàsicament el mateix, perquè el producte doncs està reglamentat per llei i és el que hi ha.
7: D'acord.
6: A partir d'aquí, doncs, quan entrem ja en els gustos, en els sabors, doncs aquí és on tu pots una miqueta més fer de més i de menys, no? Uh-huh. I on pots personalitzar més el teu producte. Nosaltres, quan un client vol elaborar un producte nou, doncs, bueno, tenim dues opcions. Doncs anem allà al seu obrador i ens posem la bata blanca i ens els ajudem a elaborar, doncs, el que ells demanin, sigui una varietat d'hamburgueses noves, sigui un Frankfurt, un pernil dolç o el que sigui, no? O una altra opció és que ens emportem el client a una planta pilot de la marca que nosaltres sobretot representem, que té una planta pilot a València, i doncs anem un dia i mig allà, i allà doncs es comencen a elaborar productes i diferents opcions, i llavors el client veu com es fa i llavors doncs ho acaba fent. Aquí és on també tu t'acabes de portar el client cap al teu territori.
0: Aquí entren altres.
6: Exacte, perquè realment doncs ell veu que tu estàs preparat, que tu domines el tema, que t'estàs darrere, que tu com a distribuïdor ets tu, que estàs aquí a la capil·laritat del territori, però realment estàs recolzat per una empresa doncs gran, potent, que a nivell mundial, doncs que
0: no, clar.
6: Que realment sí. té tots els temes de sanitaris i els temes de normatives i els temes de tot això, doncs controla i té laboratoris propis que analitzen totes les històries que fan i, bueno, al final el client el que vol és seguretat, i si vol fer un producte nou, doncs vol que compleixi la normativa i que no tingui problemes.
0: Està clar. És molt canviant aquesta normativa, però
6: no.
0: La base potser no, no? És a dir, no. La normativa base no deu canviar.
6: No, bàsicament no. A nivell normatiu tot es basa sobretot en tema de dosis màximes, depèn de quin tipus d'additius, siguin sulfits en tant a conservants, o també hi ha modes, el tema dels colorants, hi ha gent que no vol un colorant habitualment, que és el rojo cochinilla, que es diu, que és el que li dona color a la majoria de derivats carnis i tot això, doncs hi ha gent que de vegades el volia substituir per un que fos totalment orgànic o vegetal, però llavors en aquest cas, per exemple, doncs hi havia aquí l'opció de la remolatxa, però la remolatxa, el seu producte 100% natural, doncs de vegades té una intensitat, de vegades té una altra, llavors...
7: Clar.
6: I de vegades són proves o modes de gent que vol canviar cap un costat o cap un altre, però llavors al final la majoria de vegades tothom recula una miqueta i torna cap als
0: orígens.
6: Sí, als orígens. Exacte.
0: Està clar. Clar, també treballeu en sectors molt determinats, clar, buscant potser la diferència, no?, amb restaurants, restauradors, cuiners, no?, que en aquest cas, clar, tant això, no?, com carnisseries, xarcuteries, com les rostisseries, que també penso que són elements i negocis també com amb moltes particularitats, no?, potser,
6: sí.
0: Oriol?
6: Home, part del nostre èxit penso que ha estat aquest, no?, especialitzar-se en diferents sectors concrets de l'alimentació, en el qual nosaltres ens hem... la nostra experiència i coneixement del sector aquest i del tipus de negoci aquest, doncs ens ha fet fer coneixedors i tenir un valor afegit en quant a producte i a servei i assessorament en aquests tipus concrets de sectors. El sector hostaleria, doncs sí, és un sector molt gran, sector que mou molt, però el tipus de producte que nosaltres portem, doncs tampoc... Sí, evidentment nosaltres venem, venem
0: sí,
6: de packaging,
0: sí, sí.
6: I tenim clients que són restaurants i bars i cadenes d'hotels i de restaurants, però és un altre tarannà, tot és molt més gran, tipus centrals de compres, i llavors com a distribuïdors que som nosaltres, moltes vegades ja no podem accedir a aquest tipus de client.
7: Clar.
6: Tan gran, que
7: sí,
6: ja va directament
7: Clar,
6: a
7: una
6: font, a la casa.
7: Sí.
6: Això també una miqueta sempre ha estat la casuística del distribuïdor intermediari, com som nosaltres, no? I com són moltes empreses de distribució. Que tu com a distribució estàs al mig entre el client final, que realment és el client,
0: correcte,
6: i el fabricant, no? Llavors, doncs t'has de fer valer tant per un com per l'altre.
0: Una altra pregunta també, és un tema que de seguida també és recurrent, quan parlem amb distribuïdores, aquests B2B que comentaves, clar, us toca negociar per les dues bandes, deixa'm
6: sí,
0: dir així,
6: correcte.
0: No? Us toca negociar per dalt i us toca negociar per baix.
6: Sí, sí, sí, és part de fet, part, jo vaig estudiar l'administració i direcció d'empreses i després vaig fer el doctorat en màrqueting, que bueno, no l'he acabat, no el vaig acabar, però allà es va quedar a mitges, però la meva tesi no la vaig arribar a fer, era això del trade market i relacions fabricants-distribuïdors. Anava ja centralitzat en aquest tema.
0: Sí, sí,
6: i
0: sí,
6: realment et trobes el fabricant que realment aposta 100% perquè el seu canal sigui via distribució, i llavors et valora, et cuida, si hi ha un client directe que el truca a fàbrica, doncs te'l deriva i te'l passa, i llavors hi ha l'altre fabricant que, per lo que sigui, doncs sí, et vol tindre en compte i et té en compte, però si hi ha un client que li va comprar directament, com la picaresca típica d'Espanya, és que si jo compro directament al fabricant em sortirà més bé de preu i no sé què, que també fins a cert punt també pots arribar a entendre aquesta motivació, no? I aquesta inquietud de dir, escolta'm, a nivell econòmic, si em puc estalviar alguna cosa, vaig directament al fabricant i ja està. Doncs, i hi ha fabricants doncs, que sí, que a vegades fan aquestes coses de vendre directament al client i, bueno, al final...
0: És un joc, això.
6: És un joc, tu saps que estàs al mig, tu saps que si aquell fabricant no el respecta, doncs tu tampoc apostaràs per aquell fabricant, perquè al final doncs, si a mig termini doncs, en trobes un altre que et fa igual o millors condicions, doncs tu també canviaràs, perquè tu, al final en el món de lliure mercat que estem avui, ningú es lliga amb ningú,
0: no està clar.
6: I el que nosaltres sí que sabem que ens devem són amb els nostres clients, sobretot, i mirem de ser professionals
0: i
6: oferir-los els nostres productes i serveis de la millor manera més professional i competitiva possible.
0: Correcte. Això que deies abans, com ho has comentat tu, que és l'experiència, com ho has dit d'alguna manera, que els hi oferiu la vostra experiència.
6: Sí, jo sempre dic el mateix, nosaltres pels nostres clients hem de ser experts útils.
0: Ah, aquí, això, experts útils.
6: Experts
0: això
6: útils,
0: això
6: m'agradava molt. O sigui, som experts coneixedors del sector i hem de ser útils per ells, perquè al final si el que li ofereixes tu també li pot oferir qualsevol, doncs al final el teu valor afegit aquí
0: està clar,
6: serà
0: un tema que no hi entrarem ara ni molt menys, però justament això, em sembla que em quedaré aquesta paraula, de veritat, Oriol, si m'ho permets, aquests experts útils, que és una mica el que pot complementar avui en dia, no?, aquest món tan boig, de les compres online, d'aquest debat continu del comerç, de comerç de proximitat, o l'empresa de proximitat, les vendes online, etc. Que una mica jo crec que tot ha d'anar per aquí, no? És...
6: Totalment. Nosaltres, mira, seguint una miqueta... Jo parlo, si m'heu de tallar, ja em tallareu. Al cap d'això, que és aquesta primera botiga online centralitzada amb els rostidors de pollastres, va sortir cap al 2016-2017, entre una cosa i l'altra. Llavors vam veure que això doncs, podia ser un bon tema, i llavors vam dir, per què no en fem una altra especialitzada en el nostre sector principal, que és el de carnisseria i xarcuteria.
0: Sí.
6: I d'aquí va venir globalcarnica.com, que és la segona botiga online nostra. No? I aquí ja la vam plantejar des d'un inici amb un catàleg molt més desplegat, molt més extens i molt més gran, i al final que ens ha permès, i evidentment és una de les botigues que ens està tirant més, que està funcionant més, però està funcionant evidentment perquè posicionament, perquè pagues per aparèixer, perquè dediques uns esforços i un temps i uns diners, però sobretot perquè darrere hi tens uns experts útils, seguirem amb la paraula que veig que t'ha agradat molt.
0: M'ha agradat.
6: Perquè realment el tema online, o sigui, el tema online és com un aparador 24/7 que tu el tens allà i ven tot el... A vegades a mi m'entren comandes un diumenge a les 3 de la matinada,
0: clar,
6: per exemple,
0: no?
6: Sí, això mola molt i és molt xulo. Però hi ha moltes comandes que no entren o aquestes comandes venen precedides per algun WhatsApp o algun mail o alguna trucada de dient... que tu veus, jo estic allà també atenent trucades de les botigues i consultes de les botigues i tu veus que aquesta persona que ha trucat truca per veure qui hi ha aquí darrere, a veure si aquí darrere hi ha una empresa, hi ha unes persones, hi ha un edifici, hi ha una nau amb un magatzem, perquè nosaltres, clar, evidentment, si a mi em dius fa 10 anys que jo acabaria venent maquinària, màquines per envasar el buit, o rostidors de pollastres, o termoselladores de bandejes per posar-hi plats cuinats online, són màquines que valen, jo què sé, doncs des dels 1.000 fins als 5.000 euros, i que la gent te'ls compra online, dius, hòstia, No em quadra, no?
0: Clar, sí, sí.
6: I realment, doncs sí, se n'estan venent i són comandes, hi ha comandes que a vegades et costen i te les has de treballar i has de trucar, o els hi has de passar una oferta també via més convencional per correu electrònic, uh-huh, perquè ho vegin clar, escrit negre sobre blanc. Hi ha comandes doncs, que de maquinària d'aquests imports doncs, que t'entren doncs, sense haver fet res.
0: Curiós,
6: o aparentment sense haver fet res. I llavors, doncs, bueno, sí, els sectors, els hàbits de consum i les maneres de consum i de compra doncs, han canviat, i bueno, doncs nosaltres, evidentment, com dèiem, ens hem adaptat una miqueta a tot.
0: Esteu allà.
6: Sí, sí.
0: Està clar que les carnisseries, etcètera, es mereixen un capítol a banda, però també hi ha percepció personal, perdona. Són les rostisseries.
6: Sí.
0: El pollastre l'as per excel·lència, que és allò que no desapareix mai, que poc o molt sempre hi ha un cues els diumenges. Sí, és curiós, eh?
6: Sí, és un producte...
0: És un fet cultural, penso.
6: Totalment,
0: també, eh?
6: Sí, és un tema sobretot del que és mediterrani.
0: Clar.
6: Sí. Tot el que és Catalunya, València i Andalusia, Múrcia, Andalusia, el que és la costa, sí, és un producte que es ven molt, és un producte molt de platja, de diumenge, el que dieu, de cap de setmana.
0: Sí.
6: És un sector molt dur, perquè és un sector
0: que
6: en tota la temporada d'estiu, que fa una calor impressionant, doncs estàs allà durant 5 o 6 hores, dissabtes i diumenges, davant d'una màquina que desprèn una calor terrorífica, mm-hmm, i mentre tothom s'està banyant a 50 metres davant de la platja, o sigui, els propietaris d'aquests establiments doncs realment és molt vocacional,
0: no,
6: com tots els negocis i com tots els oficis,
0: sí,
6: no?
0: però
6: realment és una passada, o sigui, on quan realment tothom està passant-s'ho bé i de vacances o relaxant-se, tu estàs allà patint i suant i traient pollastres. Sí que és cert que llavors ells et diuen sí, però jo de lunes a jueves
0: ja, sí, és molt estacional,
6: no?
0: Sí, no,
6: però bueno, és com tots els negocis,
0: no,
6: tot
0: no,
6: té el seu positiu i negatiu.
0: Jo no els hi canviaria, jo personalment jo no els hi canviaria, eh? Oriol, un plaer xerrar tota aquesta estona amb tu, hem permès conèixer una mica més en profunditat el que és la vostra empresa en tots aquestes vessants. En podíem parlar molt més i a mesura que vas parlant a mi em van sorgint temes que ho podem anar desenvolupant també amb aquesta mirada que a mi sempre m'agrada, és aquesta mirada de bambalines, eh? A mi m'agrada molt conèixer les coses o com es fan les coses i de fet són temes interessants, alguns has desvetllat en aquest sentit i perquè fa les espècies o les rostisseries, així que en podem seguir parlant quan siguin i coneixent una mica més el vostre sector, Oriol, de veritat, gràcies per venir.
6: Molt bé, com vosaltres vulgueu.
0: Merci. Que vagi
5: Gràcies.
0: Bé. Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Cela Faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
4: Sempre és això, eh? Contingut divers, alternatiu i que ens porta a aquests diferents punts i els diferents blocs de contingut habitual en aquest espai matinal aquí a la Calaixera. 4 minuts i les 11. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res ja saltarem cap a la tercera i última part amb secció tecnològica, amb en Joan Molines, avui també amb la Sílvia Edo. Però abans d'això, i com ens agrada fer, fer un ampli repàs a diferents activitats culturals, però també socials, eh? Però bé, comencem per la cultura. Perquè justament el dimecres de la setmana que ve, el dimecres 21 d'octubre, a les 7 de la tarda, es presenta al Museu Àngel Guimerà la darrera novetat editorial de la Sharon G. Dilman, titulada Guimerà, Amèrica, 7 dones per a un fenomen transatlàntic. La publicació es centra en el recorregut de les obres del dramaturg català pels escenaris d'Amèrica del Nord. Entre el 1903 i el 1914, obres tan emblemàtiques com Terra Baixa o Maria Rosa, que van recórrer més de 80 teatres d'Estats Units i del Canadà, i a través d'aquest llibre es podrà conèixer el periple transatlàntic de les obres i la història de les actrius que van impulsar el dramaturg cap a l'èxit. Intèrprets com en Ricardo, Mr. Fisk o Berta Kalik, que van encarnar uns personatges femenins que resistien a ser dominats i que van convertir l'obra d'Àngel Guimerà en un pont cultural entre Amèrica del Nord i Catalunya. El pròleg ha estat escrit per l'Enric Gallent, i que és catedràtic de literatura catalana i història de les traduccions de la Universitat Pompeu Fabra. Bé, convidats a conèixer aquesta nova publicació en aquesta presentació, recordem-ho, el dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Museu Àngel Guimerà. I encara agafant de referència aquest 21 d'octubre amb una altra terminologia, que això quedi ben clar. Doncs bé, fins al 21 d'octubre, és a dir, fins al dimecres de la setmana que ve, encara es poden fer les inscripcions per la tercera edició del programa gratuït Vacances per a tu. Per a persones del Vendrell de més de 65 anys que vulguin apuntar-s'hi, la sortida serà per anar en aquesta ocasió a Caldes de Malavella, serà els dies 25 i 26 de novembre. Les inscripcions que es poden fer al SAC del Vendrell, al carrer de Mar, o també al SAC de Comarruga, o també a través del web municipal www.elvendrell.net, elvendrell.net. El programa Vacances per a tu, que pretén afavorir el lleure, les relacions socials, la inclusió i combatre la soledat entre les persones de 65 anys o més, prioritzant la participació de persones en risc d'exclusió social, promovent l'envelliment actiu i oferir un espai segur i adaptat per gaudir del temps lliure. I també un punt d'informació de servei important, tota la maquinària de les eleccions. El govern central, que ja està en marxa, com sabeu, però és el motiu d'aquestes eleccions a les Corts Generals del 29 de novembre, l'Ajuntament del Vendrell ja ha habilitat el servei de consulta del cens electoral. Serà des d'avui que es pot fer i fins al 19 d'octubre. La consulta, que és personal i prèvia identificació, es pot fer a través de l'oficina d'empadronament municipal a l'Avinguda Catalunya número 1, de dilluns a divendres de les 9 del matí a 2:45 de la tarda i els dimarts de 5 a 7 de la tarda, o al SAC de Coma-rua, a l'Avinguda Generalitat 32, de dilluns a divendres de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. Això és important, portar el DNI, passaport o permís de conduir per poder fer aquesta identificació, per constatar que les dades censals siguin correctes per poder anar a votar el proper 29 de novembre. Amb això ara sí ja arribem a les 11, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial, malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs vinga, seguim, continuem. És la tercera i última part del programa, ja tot just d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. I això, com dèiem ara, és la tercera part que ens portarà fins al migdia. Avui és dimarts, 13 d'octubre, programa número 4043. I sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho possible a través de tots aquests canals habituals. Sobretot i sempre a través de la ràdio, el 107.1 de l'FM, també per internet a www.rtb-elvendrell.cat o també, si ho preferiu, a través de televisió. Això, sobretot, gràcies per ser-hi. Una tercera part que els dimarts encapçalem amb secció tecnològica, sense por a la tecnologia, allò que ens aporta i ens explica en Joan Molines, i en moltes ocasions, com és el cas amb la Sílvia Edo, que també diu la seva. Això ens portarà ja gairebé fins a les 12.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.
3: Doncs va, avui sí, eh? Tot i que no importa, eh? Un dia o altre, però el dimarts potser és el dia que pertoca i que ja vam acordar en el seu moment. Però això, ho podem moure quan vulguem. Però avui és dimarts i avui toca aquesta secció habitual amb la intenció i l'objectiu que sempre diem de perdre por a la tecnologia. Amb Joan Molines, que ja ens acompanya. Joan, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Com va això?
4: Molt bé.
3: Sí?
4: Sí.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A tu per tenir-nos.
3: Avui no ven sol.
4: Avui no vinc sol, vinc amb la persona que m'acostuma a acompanyar cada dimarts, que és la Sílvia.
3: Molt bé. Sílvia, com estàs?
5: Bon dia.
3: Com està això?
5: Jo estic gelosa.
3: Per què no et sento bé?
5: No ho sé, ara millor?
3: No.
5: No, ja, si a veure aquí...
3: Ara t'estic
5: posant. Vols que canvi...
3: No, és problema de volum, és que aquests micros no...
5: M'ha tocat. No.
4: És una petició per canviar els micros?
3: No, perquè són nous, aquest és el problema. I a mi m'ha agradat molt, en principi, però hi ha certs companys a la casa que no li acaben de convèncer perquè no són uns micros de ràdio. No són uns micros pensats per la radiofusió professional.
4: Són de podcast, que és cap on va tot.
3: Sí. Són uns micros... No, és veritat, són uns micros molt bons... molt cars, però són uns micros domèstics, no deixen de ser uns micros domèstics. No, manté, era cosa de volum. Ja està. Únicament que t'he pujat molt el volum, que no...
5: Bueno, estic molt gelosa, perquè... molt gelosa de que mimes molt més el Joan que a mi.
3: Per què, eh?
5: I a més, mira, ara amb el micro...
3: Però per què ho dius, això?
4: La setmana passada em va tocar a mi el micro dolent.
3: Sí.
4: Que vaig haver de canviar-lo. És
3: veritat. Que ja vam canviar el cable i al principi no va funcionar, ja no va fallar mai més. Però per què estàs gelosa? Per què tracto
5: Perquè jo vinc aquí per no deixar les coses... planes.
4: Per confrontar, digue-ho, per confrontar.
3: Però clar, ara el Joan ja ens estava agafant més confiança, ja, jo crec que ja tenim força confiança, però clar, amb la confiança que puc tenir amb tu, que fa tants anys que ens coneixem i que ja ens coneixem les misèries radiofòniques, radiofòniques, és normal que el Joan, doncs, bueno, encara... No?
5: No, però la il·lusió del principi...
3: No, home, no és pas veritat. Encantadíssims que ens acompanyi, no?
4: I tant,
3: Joan,
4: i tant.
3: Que posi aquest punt de discrepància.
4: Que vingui aquí a crear polèmica. Només la portem perquè creï la polèmica que nosaltres no sabem crear.
5: Clar. Ja està.
3: I així utilitzem la tecnologia, que a priori seria com un tema molt interessant, però és així com més planer, no? Mm. I en canvi amb la Sílvia li donem una mica més d'ímpetu. Fantàstic. A més, avui parlem d'un tema important, de veritat, un d'aquells temes que jo crec que són per reflexionar i per donar-ho a conèixer, que és...

0: tema que venim a parlar avui és... Tenim un regidor aquí, Vendrell, que a més està al Parlament, que jo crec que ho va fer amb tota la bona fe del món, que va pujar un vídeo explicant el seu dia a dia, des de que es llevava fins que s'anava, o fins que tornava, fins que s'anava a dormir, passant pues, per com es lleva, com esmorza, com dina, com va al Parlament, com fa tot això, i l'han funat. Pel que no entengui el que és funar, és una paraula que ara fan servir la gent molt jove per dir és que et cancelen o que et critiquen a través de xarxes.
1: Val, hate, no? El hate.
0: Sobretot ha sigut per Twitter, perquè abans li comentava a la Sílvia si ella havia vist alguna cosa per TikTok. Jo no tinc TikTok, llavors per TikTok no ho veuré mai, però per Instagram no havia vist res. Sobretot ha sigut per Twitter. I sí, bastanta gent que jo crec que ho vull creure que ho va fer amb la bona intenció del món, se li va girar en contra i al final pues, ha tingut, crec que, una repercussió molt més negativa de lo que el vídeo va començar.
1: Val.
0: Llavors, sí, venim a parlar d'aquest tema, de com quan puges algú perds el control del que puges. O sigui, tu pots pujar amb tota la bona fe del món.
1: Clar, hi ha una intenció, no? Hi ha una intencionalitat.
0: Però quan passa la comunicació, una cosa és com tu dius les coses, l'altra cosa és com la gent la rep.
1: Sí.
0: Llavors... d'un vídeo que vull creure que es va pujar amb tota la bona fe del món, es va girar criticant pues la imatge que pot tenir aquest polític i també com es comunica a través de xarxes, que al final no oblidem que els polítics han de ser el més propers a el que són la classe obrera, com podem ser qualsevol de nosaltres.
1: Això és molt complicat de controlar, però, no? És a dir...
0: És impossible controlar.
1: El missatge que tu vulguis donar i després el missatge que es pugui arribar a percebre, clar, això no s'escapa de les mans. Fa realment por, eh?
0: L'única forma que tens de controlar-ho és no publicar res. Si no publica res, ningú...
1: No, clar, sí.
0: Però has de fer xarxes, llavors. Aquí entres amb la dicotomia de què fas. T'exposes o no t'exposes?
1: Sí, sí. En aquest cas, jo crec que la gran majoria de gent... Jo no sabia aquest cas, t'ho dic de veritat. Jo no coneixia aquest pas en concret. Només el que estàs dient, hi ha gent al guió, sé de qui estem parlant. No vull dir el nom
0: ni
1: del partit que representa. Jo crec que aquí també s'hi pot sumar la ideologia política. Crec, que aquest hate també arribi des d'una vessant ideològica.
0: Segurament, però passa
1: no
0: les
1: sé,
0: dues bandes. Sí. O sigui...
1: I una mica la crítica que ve és com aquesta situació de privilegi que pot tenir aquesta persona per ser política en contraposició a un treballador assalariat estandarditzat.
0: Al final, més enllà dels insults, que jo soc partidari de que mai s'ha d'insultar ningú per més bé o més malament que ho faci, més bé o més malament que et caigui, més d'un partit o més d'un altre partit, o sigui, el respecte sempre ha d'anar per davant de tot. Sobretot el que la gent deia era que... amb la quantitat de diners que cobra un polític, i aquí ja parlem amb polítics en general, amb la quantitat de diners que cobra un polític, que aquest sigui el seu dia a dia, quan hi ha gent que es lleva a les 6 del matí, que s'està 12 hores treballant, que li costa arribar a final de mes, la gent s'ho prenia com un insult. El fet de, et lleves quan el sol ja està pujat, agafes el cotxe per anar a Barcelona perquè tens un pàrquing on poder aparcar, perquè la gent no pot aparcar a Barcelona.
1: Clar.
0: No agafes transport públic, que és el que s'està promocionant, que la gent agafi el transport públic per no contaminar. Tens dietes i menges tàper, o sigui, hi ha un munt de coses que la gent de peu, que pot estar més arriscada per la seva situació personal, que cada un té la seva, i si sigui millor o sigui pitjor, ha de ser respectable, perquè cada un viu la seva realitat, doncs ho van veure com un insult al seu esforç. Llavors, a Twitter, que és una xarxa on tothom treu la bilis a la mínima que pot, perquè no hi ha censura, pràcticament, o sigui, pots pujar qualsevol cosa que molt difícilment et censuraran.
1: Però en general també, no? Les xarxes, Instagram també passa. Clar, potser Twitter està més abonat, això, és veritat.
0: Twitter
1: no.
0: Lo bo que té
1: X.
0: És... Bueno, jo li dic Twitter perquè ja tinc l'hàbit d'agafar...
1: Perdó.
2: Però no està avançant la tecnologia i cap aquí. Has de dir-li X.
0: Bueno,
2: aquí,
0: dic...
2: molt bé, punto para...
0: Molt bé. Quiticlin.
1: Ostres, no podíeu fallar, no ho feia amb aquesta intenció, pobre Joan.
0: Un punto para Gryffindor.
2: Perdona, pobre Joan, si després a mi me funais ahí, que vaig al Caica, que no sé quantos, que m'haig de sumar la tecnologia i tal.
0: Seguiré dient Twitter.
2: Si canvia...
0: És més fàcil que dir X. És més fàcil que dir X, Twitter, tothom ho té reconegut.
1: I a més, X que té la connotació de X, de contingut X. A mi sembla m'ho ha semblat. Jo a vegades quan veig publicacions X amb la marca X, a vegades ho intueixo, dic que això és una publica...
2: Està prohibido.
1: No, sí o no? Per això...
0: Però a l'Elon Musk li agrada molt la X perquè té SpaceX.
1: Clar,
0: també.
1: No,
0: a mi li agrada molt la X. No, ja està.
1: Endavant. Va, perdó, deixa per les grans, sisplau. Dèiem això d'aquest cas, d'aquesta exposició pública...
0: Sí, que...

0: haig de tenir gelos que fas callar.
1: Que al final, segurament, una vessant política li va donar un bombo, que potser el vídeo hagués passat molt més desapercebut, i això ha fet doncs que durant 4 o 5 dies, encara no sé si es parla, jo crec que ja no, però durant 4 o 5 dies, gent molt de peu, inclús jo crec que gent política, també n'he llegit algun, per suposat d'altres partits, que ho comenti i que ho critiqui, sentint-se insultats o sentint-se...
2: Yeah.
1: Desprestigiats, perquè ells no poden fer això, perquè vas a Barcelona, que comentava, vas a Barcelona, no tens no tens pàrquing, no agafes el transport públic, et paguen dietes però menys tàper, llavors és com una mica incoherent potser el que volia transmetre amb el que la gent ha percebut, o sigui, no sé què volia transmetre, jo no parlo ni molt menys, però
3: no, suposo que transparència, naturalitat,
1: però el que la gent ha...
3: Postureo una mica,
1: bueno,
2: sí, sí. Bueno,
1: o sigui, ara els partits polítics estan fent molt d'exposar-se,
2: sí,
1: i semblar que són del dia a dia, que són com qualsevol de nosaltres, que no deixen de ser-ho, però amb unes condicions que qualsevol de nosaltres no té.
3: El vídeo l'ha retirat o no?
1: Fins no tinc ni idea.
3: No ho sabem.
1: No he investigat. O sigui, no he fet el meu periodisme d'investigació, llavors jo he vist el que la gent anava retuitejant i de més.
3: Aquest cas és únicament el que ens dona peu i la introducció, en certa manera, del tema d'avui, no?
1: Ha passat això, però també passa amb Vito Quiles, amb tots els partits,
3: tots,
1: però els
3: tots,
1: colors, sempre hi ha algú que...
3: Que, de fet, és el que desperta les xarxes, i sobretot Twitter, que és el que s'anomena hate, està ben pronunciat, no? El hate, hate...
1: Sí,
3: el hate.
1: No, que és... hate seria una pronunciació molt espanyolita.
3: Per això dic, el hate, que és l'odi, no? En traducció literal seria odi. Sí. És a dir, qualsevol publicació de qualsevol persona, més o menys amb influència a les xarxes, rep un hate constant, personal, sense filtres i sense barreres, ficant-se des de la part més física a altres comentaris.
1: Hi ha un altre cas, aquest no ha sigut molt... O sigui, no ha tingut molt de bombo, o sigui, jo l'he llegit perquè jo vinc pràcticament a Twitter, però hi va haver un analista, diria que era del BBVA, potser m'equivoco, però era d'una gran banca, que la seva compte de Twitter el que es feia era analitzar, o sigui, analitzar comptes financeres, analitzar fons, analitzar un munt de coses. Doncs amb aquest tio s'ha hagut de tancar el compte perquè d'un tuit que va ficar un periodista d'Esquerra, no d'Esquerra Republicana, sinó un periodista d'Esquerres, es va sumar tota l'esquerra a criticar-lo. Això va escalar dintre dels jefes que tenia aquest home, que l'únic que feia era compartir divulgació financera. Llavors van començar a dir que el que feia era compartir informació financera a favor del banc on estava, com potser no era ni així. I això va fer que per la pressió mediàtica, la pressió política i la pressió laboral es tanqués el compte. I un tio que compartia coneixements financers sense apuntar amb un amb l'altre.
3: Que també hi ha el cas, no recordo els noms, jo sé que, per exemple, ell és de Vilanova i la Geltrú, aquella parella també de consultors financers que ja fa molts, sempre de fa molts anys, que van sortir... És a dir, clar, també s'ho van buscar una mica perquè van fer un vídeo d'anàlisi financera d'hipoteca totalment col·locadíssims.
1: Sí, però tenien raó.
3: Sí.
1: O sigui, el que diuen les males llengües, i no sé fins a quin punt és veritat, perquè jo no el conec, el Simón, em sembla.
3: El Simón, correcte.
1: El Simón, que ara està a Andorra, o així, el tio està bastant fet caldo. Però aquest tio es veu que era un tio un fora de sèrie en tema de finances, òbviament, per l'altra part, també era un fora de sèrie, o sigui, el que no s'ha de fer a la vida també era un fora de sèrie, però li van fer com una... O ell explica que li van fer una espècie de com es diu, de mala jugada, i els van portar després d'anar de festa, i per això van fer el vídeo que van fer, i per això els van cancel·lar o funar en aquell moment, ja parlem de fa 10 anys.
3: Un dels primers casos, potser així, més mediàtics.
1: Un dels primers casos,
3: no?
1: Sí. Però ell, i després va desaparèixer de la imatge mediàtica durant un temps, després va tornar, però aquest tio era un fora de... Per lo que...
3: Sí, sí, allò, financerament parlant, o parlant dels seus coneixements financers, era molt bo.
1: Era molt bo.
3: L'únic que també, el que dius tu, era molt bo, també.
1: Era molt bo.
3: Anant de festa...
1: Però al final és tan fàcil, és com tenir un mal moment,
2: sí,
1: que aquest moment corri per xarxes a tothom i que això faci que la teva imatge quedi molt
2: totalment
1: desprestigiada, després d'haver inclús guanyat molta bona imatge perquè es pugui fer. O sigui, mala imatge et pot treure totes les bones imatges.
3: No, pot destrossar un vídeo de 30 segons, et pot destrossar la carrera, sens dubte. Sílvia, el hate, què en penses tu del hate?
0: Però és que això ha existit tota la vida i en la...
3: Però no ho hem d'acceptar, no?
0: Eh?
3: És a dir, però no ho hauríem d'acceptar.
0: Ja, no, clar, però és que la gent es creu amb el, ens creiem amb el dret de poder opinar en qualsevol moment i la nostra frustració exterioritzar-la i canalitzar-la a l'altra persona, no sé. Uh-huh. Llavors, Cordills, jo penso que en aquest cas el que parlàvem, doncs, els polítics són persones com nosaltres, i si tu tens enveja perquè no pots anar a Barcelona amb el cotxe i has d'anar amb el tren i funciona molt malament i t'has de tirar 3 hores i no sé què i t'has d'aixecar a les 5 del matí amb un sou de molt baix i tot això, doncs, no sé, progressa la vida. Que a vegades també tots aquestes, els hates no haurien de ser, però la gent té la llibertat suficient com per opinar amb coses que llavors per mi sempre és plantejar, i tu què fas per canviar i per no criticar-ho? Pues continuaràs estant al mateix lloc, i no, aquesta persona estarà on està per lo que sigui. I això ha passat amb tota la vida, però és que passa amb els negocis i passa amb el dia a dia. Si et compres una casa, mira, amb els diners de que guanyes de en el meu cas, a l'òptica i tal, estàs vivint en el dòlar. És com ara amb lo de les ulleres del Clips, et forraràs. Tio, saps quan les compro i saps quan les venc? Si m'haig de forrar amb les ulleres de l'Eclipse que venc, n'hauria de vendre un millor de... Però la gent ja dona per sentat que viuré en el dòlar. I llavors això, llavors...
1: Però no per està... mi hi ha una gran diferència aquí, que és que tu no gestiones els diners de la gent.
3: Clar, ser càrrec públic, ser
1: que
3: polític...
1: Que per mi és la gran diferència. Sí. O sigui, coincideixo totalment. Sí que és veritat que penso que no és bo generalitzar. O sigui, hi ha gent que potser vol fer més, però per situacions de la vida no pot. Siguin familiars.
0: Pues posa-te política i gestiona tu els diners de la gent si creus que l'altra persona no ho està fent bé. Però això et crea el dret d'opinar, no, i fer hate i de vaya vídeo que ha fet i no sé què, no sé quantos. Jo crec que és una excusa de la frustració de la gent.
1: Sí. Que la societat està molt frustrada, està claríssim. No,
3: està claríssim, i el hate és un exemple d'això, eh?
1: Sí, la societat està molt frustrada. Sí. La gent cada veu...
3: Què vol dir? Què vol dir? Que se sent tot, clar, sí, que estàs amb una ràdio davant d'un micro, se sent tot.
1: No passa res,
0: Buah, és que, clar, m'heu encès, eh? Bueno...
1: No, te'n sents sola.
0: Bueno, sí, exacte.
1: Te'n sents sola. No, però sí que és veritat que la societat està molt arisca, molt cremada. El que jo llegeixo, ja dic, no sóc expert polític ni faig enquestes ni res, però el que acostumo a escoltar és que la gent cada vegada s'ha d'esforçar més per tenir menys, això arisca molt, no sé fins a quin punt serà veritat o no, però jo dic el que jo des del Vendrell percebo de parlar amb la gent, i puc estar totalment equivocat. Llavors, una de les formes de treure la bilis és pues, escopir contra el que no m'agrada, sigui polític, sigui el Barça, sigui el Madrid, sigui el que sigui, perquè en futbol passa el mateix, o sigui, els del Barça, qualsevol critica el Madrid, i els del Madrid, qualsevol critica el
3: Madrid. No, i els del Barça critiquen els del Barça, i els del Madrid critiquen els del Madrid, els critiquen també entre ells.
1: Ahir va sortir totes les crítiques de la selecció espanyola, que si havia d'anar el Gavi, per què no anava l'altre, o sigui, la gent té ganes de discutir, necessiten treure...
3: Sí, la frustració, que
1: la dèiem, frustració, per sigui el que sigui perquè el seu equip de futbol no guanya, o sigui perquè... estan malament.
3: Sí, pel que sigui. Això ens porta justament a això, el que és el que tu anomenes, la reputació digital. No, que és, de fet, és una petjada que és molt complicada d'eliminar, entenc, no, Joan?
1: És pràcticament impossible d'eliminar, perquè... O sigui, tu pots eliminar un vídeo a Instagram? Sí, tu pots eliminar un vídeo a Instagram.
3: En aquest cas, per exemple, aquesta persona el pot eliminar del seu compte, si jo, però no pot, no, segurament
1: si
3: ja
1: me l'he descarregat. Si jo com a Joan me l'he descarregat per tenir-ho al meu ordinador, jo tinc una còpia del vídeo.
3: Sí.
1: Que potser si l'alfa servir me'l tiren perquè me'l denuncien. Ok, però jo tinc una còpia que puc pujar...
3: A xarxes potser no, però en grups de WhatsApp, que pot arribar més lluny que no pas la xarxa, sí.
1: A WhatsApp, el que és l'internet oscuro, hi ha molts llocs que no hi ha control sobre on acaba les coses. Llavors, és molt important vigilar que pugem, sigui des d'un vídeo que fem parlant sobre el nostre dia a dia, com pot ser aquest cas, com fotos dels nostres fills, com fotos nostres, com comentaris, com qualsevol cosa que puguem fer, deixa una petjada. I sí, puc anar eliminant rastre, però he de confiar que ningú s'ha guardat aquest rastre. I això a Twitter també passa, que a vegades et surt un tio amb un tuit del 2012 que vas dir avui el cel està taronja. I hi ha gent que guarda aquestes coses, no sé qui deu ser, però hi ha gent molt friqui que guarda aquestes coses, que busquen el primer moment que poden i el moment més fàcil per dir-te, tu que vas dir que avui el cel era, que el cel no podia ser mai taronja, avui et dic que tu vas dir el 2012 que el cel és taronja. Llavors, és perillós, és perillós. Clar. I hem d'anar amb molt de cuidado del que pugem, perquè això és l'empremta digital.
3: Clar. I a vegades tenim aquesta falsa percepció, no?, de que internet és això, és algo tan gran, és algo que se'ns escapa tant de les mans que ens pensem, bueno, no sé si l'anonimat, bueno, en certa manera sí que és cert que, evidentment, que tu tens un nom o un sobrenom a les xarxes, però sí que et podem tenir aquesta percepció de que quan tot és tan gran, no?, ens podem pensar que, bueno, no, és allò, bueno, tampoc no, bueno, com que jo no veig a qui em segueix ni veig físicament, bueno, jo no me puc atrevir a dir certes coses, i això hem d'anar molt en compte, hem de ser
1: molt prudents. Sí, i a vegades ens pensem que 100 seguidors no en són gaires, però és que 100 seguidors no hi caben aquí.
3: Ja.
1: O sigui, 100, si fiquem 100 persones
3: físicament.
1: Lloc, físicament en un lloc, i veureu el missatge que tu has transmet a família i amics, que potser són 100 o 200 o els que siguin, junta'ls físicament amb un lloc, veuràs quanta gent. I ja no parlem dels milers o dels milions, que,
3: sí, sí, sí,
1: que és que qualsevol cosa pot arribar i pot escampar-se.
3: Sí, sí. Home, jo sé que, per exemple, la policia, jo ho fa servir molt, jo ho he sentit en diferents ocasions, que és això, és a dir, tu agafaries una fotografia, la imprimiries en tamanyo o pòster i la penjaries a la plaça Vella? No t'estic dient al mig de París o al mig de qualsevol carrer xungo de qualsevol ciutat europea, no, a plaça Vella, que és la plaça del teu poble. Tu penjaries una foto del teu fill, de la teva filla, de tu provocant, o tu o no, o tot el que sigui fent el tonto, que no ho faries, encara que sigui la seva llei, sigui el Vendrell, no ho faria. Doncs una mica és el mateix, sí, no? Has de tenir aquesta mateixa cura.
1: Sí, sí, sí.
3: Digues,
0: Sílvia. Vull cobrir un altre cop un debat que vam tenir aquí en un altre programa,
3: sisplau,
0: de quan accedir als infants, si tecnologia sí, si tecnologia no, amb això que esteu dient.
3: Però no és el fons de la qüestió d'avui.
0: Vale, no és el fons, però jo quan defensava el prohibir tecnologia als infants partia d'una base d'aquestes característiques. És que tu no saps l'abast que té el que pengis la foto.
3: No, clar.
0: I aquest exemple que m'has donat
3: està
0: de la plaça Vella, bueno, de la fotografia és això.
3: Com un espai públic, no?
0: Clar, i venim cap aquí i parlàvem, però en el fons perquè tenim la necessitat d'exterioritzar tant en xarxes socials.
3: Clar, que és un altre debat, eh? I és un debat que a mi també... Jo, sincerament, i els que em coneixeu ja ho sabeu, jo no utilitzo les xarxes, no les actualitzo gens ni mica, perquè estic molt incòmode amb això, amb el postureig, amb aparentar, i jo no puc arribar a entendre certes fotografies i certes publicacions de gent que conec sobradament que allò que estan ensenyant no és real.
1: Bueno,
3: o és algo molt esporàdic.
1: Sí, per això ho pugen, perquè els que ho veuen no saben si és real o no.
3: Clar.
1: Sí, la cosa està... I això ja és ficar-nos amb camisa d'11 vares, eh? Però al final és la gent, la majoria de gent, no dic que tothom, però la majoria de gent al final puja el que necessita que la gent vegi. Sigui des de la feina, podem parlar també amb com funcionen les xarxes a la feina, eh? Però amb xarxes personals, la majoria de gent, potser amb pocs seguidors, no, però amb molts seguidors, tot sembla que tinguin una vida padre i de que sigui la vida sonyada i que...
3: Clar, i que saps que no és veritat.
1: Saps que no és veritat, però tu potser perquè ho saps, però quanta gent no ho sap? Que
3: no, això està, sí, està clar.
1: Sí, i al final, si això et dona uns diners, doncs vens una pel·lícula, i les pel·lícules també són això, eh?
3: O sigui, no, sí, sí.
1: És una altra forma que, no, que a mi no m'agrada, i opino com altres. Però al final, quan tu puges una foto, tu no saps si el que ho veu saps si és veritat o no és veritat. Ell veu que potser estàs a les Maldives. Ja, però potser estic a les Maldives perquè he anat un dia de viatge i la resta de dies estic dormint en un hotel que té un llit.
3: Ja.
1: Però la gent no ho sap, això.
3: Clar.
1: Perquè com la gent només sap el que veu...
3: O és com l'esport, no? Jo m'he trobat molt amb el meu entorn, perdoneu, no? D'algú que publica la típica foto d'on anar al gimnàs, on anar a córrer, i aquestes reflexions de sí, perquè no sé què, i quan tu saps realment que dius positiu, no has fet esport en ti punyetera vida, fot 30 anys que et conec i no t'has calçat mai unes bambes de córrer, i per un dia que ho fas estàs presumint de que és mentida. Saps? Sí, sí. Una mica per aquí, jo ho vaig. I això a mi em sobrepassa i m'avorreix moltíssim.
1: Això és el que ven.
3: Ja.
1: Això és el que ven i és el que la gent vol fer. Però això passa en tots els aspectes.
3: Ja, està clar. El que sí que és cert, hem de dir, tenir en compte que publiquem a xarxes i ara que dèiem la implicació dels més joves. Clar, la nostra generació potser ens ha pillat una miqueta més així. Però clar, la gran part de joves, segurament, es poden arribar a arrepentir d'aquí uns anys el que van publicar, potser quan tenien 13-14 anys, i després, quan ja tinguin una vida adulta consolidada...
1: Això passa amb el porno, com a OnlyFans.
3: Veus, doncs una mica és això.
1: Hi ha actrius americanes que ara estan intentant esborrar la seva petjada digital en el tema del porno. Ho vaig fer quan tenia 18 anys, dels 18 als 22 vaig fer tota la pasta que vaig poder, ara que ja vull tenir una família, vull tenir fills i tot... No vull que els meus fills em vegin fer coses amb altres homes, dones... I ja no parlem de fills, parlem de fills, i en un futur, els nets, i o sigui, això costa molt d'avorrar. I sobretot amb aquest aspecte, que és més controvers, el tema de la pornografia i tal, o de la prostitució, hi ha gent que ho va fer en el seu moment perquè creia que era el que havia de fer, i ara se n'estan arrepentint bastant.
3: Això són casos molt extrems, però una mica això. I sé que s'està treballant, no?, amb una llei, no?, de la segona oportunitat. També sé que existeix àmbit financer, però també sé, no?, que...
1: No en tinc ni idea d'això.
3: Crec que és la llei a l'oblit, alguna cosa així, que una mica el que fa és... intentar esborrar tots aquest rastre, que és molt complicat, però almenys de forma legal poder esborrar-lo.
1: Clar, com borres el vídeo amb l'ordinador d'una persona?
3: No, però si aquesta persona el publica o el que sigui, que tu tinguis les eines com per poder denunciar-lo d'una manera directa i eficient.
1: Europa, tu a Europa tens totes les eines de la política de privacitat i tot a Europa.
3: Val.
1: Si això acaba a la Xina, doncs ànims intentant que treguin el contingut a la Xina. Però a Europa tens...
3: Per això, i suposo que acabarem ja amb això, que són aquests consells pràctics, no?, a l'hora de publicar xarxes, que, bueno, hem de tenir una mica en compte o hem de ser conscients de lo que fem i lo que publiquem, no, Joan? Almenys són els consells que tu ens dones com a expert.
1: Jo sempre que pujo alguna cosa, o la majoria de vegades, sempre penso, qui pot veure això? O sigui, en el pitjor dels casos, si això es fa trend, o sigui, si això comença a córrer per tothom, em pot perjudicar amb alguna cosa, més enllà de que hi hagi algú que em pugui insultar perquè no s'ha llevat bé aquell dia? Si penso que sí, m'ho penso molt si publicar. O sigui, a vegades sí que fem publicacions controverses, que diem, vale, si volem que això engegui la metxa. Bueno, si ens critiquen i ho acceptem. Això més en l'àmbit d'empresa. En l'àmbit personal sóc bastant més reservat, perquè no tinc ganes de tenir una situació d'aquestes de crear una polèmica innecessària que em consumeixi temps sobre la meva vida personal. La meva vida és meva, i si pujo una cosa la pujo, i no tinc ganes de que ningú m'insulti o no. Sí que és veritat que jo sempre he sigut de publicar molt poc, i últimament a Twitter publico més. O sigui, canalitzo la meva bilis, per dir-ho així, sense insultar ningú, ni molt menys, però canalitzo la meva bilis, o la meva forma de pensar, que durant molts anys me l'he guardada per mi, d'una forma de donar les meves opinions. Que arriba en algun lloc que no ha d'arribar i algú m'ho contesta, m'ha passat, i al final queda allà i ja està. O sigui, si algú em comença a insultar, jo ja paro i... A mi això no va. Però sí que com penso que no tinc la raó absoluta, jo opino una cosa i també m'agrada que la gent em respongui, òbviament, argumentadament, estar equivocat. I a mi aquest tipus de debat sí que m'agrada, perquè també crec que m'enriqueix, però ho acostumo a fer molt poc, perquè mai sé on pot arribar algú, ni quan, perquè pot ser en un futur, d'algú que hagi publicat jo ara.
3: Que llavors també és un altre tema que en podem parlar, és un altre tema que és, no, de cara a aquests perfils a les xarxes, quin és el meu perfil personal i quin és el meu perfil professional, on està el límit dels dos perfils, que és un tema que també per mi és la clau.
1: Si ho fas com a persona, per mi no hi ha... Al final un s'acaba menjant a l'altre.
3: Ja, per això. Tu reflexiones, Sílvia, quan fas publicacions? Tu ets activa a xarxes, publiques moltes coses, i penses dues vegades en què publiques o deixes de publicar?
0: A nivell familiar, sí. No intento... Si penja tot una foto personal o dels fills o així, intento fer el mínim possible i en moments molt puntuals. A nivell empresarial, o sigui, a nivell de l'òptica, jo personalment jo no publicaria, però com que m'haig d'adaptar a les tecnologies, doncs publico.
3: Clar.
0: A nivell de màrqueting i tot això, molts vídeos o moltes pintes que tinc quan publico a xarxes, pues, no són políticament correctes, no són d'això, però és que jo sóc així. O sea, pues si vaig despentinar, sí, vaig despentinar, no, m'entens? Llavors, que molta gent m'ha dit, com pots penjar-te aquí? Però és que jo sóc així, o sigui...
1: És que llavors... la gent no ha de fer res del que penja.
0: Per això...
3: Sí, i menys físicament, que és el que més ràbia em fa, no? T'has aprimat, t'has engreixat, els cabells o no els cabells, o no sé què, la roba...
1: Si no surts tu el vídeo, si no t'agrada no el miris.
3: Exacte. Ja
0: per això, llavors, jo al final intento fer alguna cosa que m'identifiqui a mi, que m'hi senti a gust, que tingui un missatge, això sí... I ja està, que em pot perjudicar? Pues sí, però és que... Bueno...
3: Hi ha algun missatge que et pugui perjudicar ara mateix, així que tu recordis, a anys enrere? Algun vídeo polèmic, no?
0: Pot ser que sí, però és que tinc la memòria molt selectiva.
3: Nah, ja ho crec.
0: El que passa que sí que es volia de posar...
3: Jo ara de marxar, no es podem enrotllar massa més, eh?
0: Vale, vale.
1: No, avui no. tinc temps.
3: Ah, sí?
1: Cada 5 minuts més, si fa falta.
3: Ah, val. Ah. Entès que no, doncs.
1: Ah, no, sí, o sigui, jo avui tinc fins les 12 i mitja.
3: Ah, d'acord. Entès fins les 11 i mitja.
1: No.
3: Per això
1: no.
3: Ja ara patia, eh?
1: No,
3: ara
1: no,
3: patia,
1: tinc fins
3: eh?
1: Les 12 i mitja.
3: Ah, d'acord, doncs vinga.
0: Jo em quedo... Ja està, veus que hem de tenir gel,
3: enveja, gelos... No, perdona.
1: Fes-te un programa de tecnologia, fes-te un programa de...
3: Exacte, munta't un hub tecnològic, xavala, i posa't allà a fer coses.
0: No, que jo me'n vull anar a retirar a la muntanya amb les meves papallones.
1: A veure l'eclipse, o no?
0: Eclipsada i tal. No, però volia posar sobre la taula diferents temes, vale? No sé si toquen avui o no, però...
3: Va, endavant.
0: Llavors...
3: Ara em relaxo, doncs, va, tira. Estava patint per l'hora, però tira.
0: Llavors, el tema és que el hàndicap de moltes publicacions i moltes coses de les que veig amb la IA, a vegades et causa dubte de si el vídeo que estàs mirant o la imatge que està... O les notícies que s'estan publicant...
1: És espectacular, clar.
0: Si són reals o no, o la suplantació de... Bueno, en vídeos de...
3: Són vídeos falsos, no?
0: Sí. Anunciant venda, no sé què, i són estafes, i aquestes coses. I a mi... Potser em preocupa més, o m'ocupa més això, saber identificar o no, per no caure en això, que a lo millor que, doncs, que s'hagi penjat un vídeo i que la gent comenci a hatear, perquè se suposa que una persona que podria pagar-se anar a menjar no sé on es porti el seu tàper quan està mostrant que també que pot utilitzar un tàper, saps? És com...
1: Claro, aquí tornem al principi d'una cosa com tu vols transmetre i de coses com la gent s'ho agafa.
0: Clar, ja, però
3: és el que fa por realment, eh? Jo torno a dir que és el que realment fa por. De que tu ho vols contextualitzar o contextualitzes d'alguna manera, però després allò es percep d'una altra manera o... es contextualitza des d'un altre vessant, no? Clar.
0: Però això, bueno, també hi ha un vídeo per Instagram que d'un altre partit polític que ha mostrat un tros del Vendrell que no és la totalitat del Vendrell.
3: Clar, que està tret de context.
0: Tret de context i tot això.
1: Ja el buscaré. Si no, l'hagués portat també.
3: Hi ha diversos.
0: Però la qüestió és aquesta, llavors, que... independentment de que tu plantegis un vídeo que surti fora del context del que tu voldries transmetre i al final es transmet una altra cosa, que a més agafin aquest vídeo i a través de la IA a lo millor el modifiquin i encara et pot perjudicar més o et pot portar a una estafa.
3: No, clar, però és clar, amb el debat que avui estem tenint, clar, aquesta és una preocupació que segur que a vegades també serà, que ja ho és, però que a vegades serà més potent, que és això, no? Que algú agafi un vídeo que intenti fer un vídeo de desprestigi teu, que el publiqui a les xarxes i que sigui completament fals i que estigui fet amb intel·ligència artificial. Hi ha hagut casos, i jo sé que també la llei em sembla que ara també és molt concisa amb això a nivell europeu, que és que s'havia fet a través dels instituts de falsos nus fes amb intel·ligència artificial, és a dir, amb fotografies d'adolescents que aparegués despullada quan era fals, i això s'havia fet als instituts, i sembla que això s'ha aconseguit frenar perquè s'ha posat molt en sèrio. Però això pot existir, no?
1: Sí, al final, quan més contingut tens a xarxes, més pots entrenar la intel·ligència artificial perquè et cloni la veu, perquè et cloni la cara, i perquè et cloni la forma de vestir, de caminar, de dormir, si vols.
3: Clar.
1: Més contingut, més arxius té la intel·ligència artificial per copiar-te. Menys contingut, més difícil.
3: Sí, sí. Més difícil. Clar, d'acostumar-ho has de demostrar que allò és fals.
1: Ja, però la part reputacional ja la tens.
3: Per això.
1: Sí, després pots dir que és fals i tot, però...
3: La primera patacada ja la tens,
1: clar. Has d'apuntar que la gent llegeixi que és fals.
3: Clar.
1: Si la gent no llegeix que és fals, la gent es queda amb que... Sí, sí. Això és la realitat.
3: O per altra banda, que també ha passat, que és utilitzar l'argument de no, això és fals, això és fals. Quan hi ha un prova, no, això és fals, eh? Sí. També intel·ligència artificial.
1: Sí,
3: i
1: sí,
3: el cas,
1: sí.
3: I no sé si dir el nom, però hi ha una política de fa anys ja, que havíem anat molt a Madrid, que en judici va escoltar uns àudios seus enregistrats, sí, i va dir que era fals i que era intel·ligència artificial.
1: Bueno, per la gent que sigui molt curiosa, ara els dos judicis que tenim, que són el del Coldo i el de la Kitchen, que són del PSOE i del PP, és espectacular. O sigui, és... Vivim a Torrente. Vivim a la peli de Torrente. I està... Bueno, ara en tot el del Zapatero... Bueno, ja, ja. És Torrente.
3: Sí, sí, sí.
1: No, no. Perdonareu, però no. Vivim amb Torrente.
3: Mira, perdó. Acotació, és que volia dir-ho. I no tenia l'espai per poder dir-ho, però vull dir-ho. Acotació. Que les filles de Zapatero tinguin una empresa que es diu What the Fap.
1: Sí.
3: Em sembla extraordinari, sí. Tio, que tu li puguis posar o una empresa, clar, no és what the fuck, és what the fuck, sí, sí. No sé com ho amaguen, però em sembla brutal, tanco parèntesis, vull dir que és Torrente total.
1: Sí, no, però ho tenim pels dos partits, eh? O sigui,
3: sí, és, no, per suposat.
1: A la part ja està bé, la part del Kitchen, que és el del Bárcenas,
3: sí,
1: que ja sabem per fi qui és M. Rajoy.
3: Exacte.
1: Ja, jo crec que ningú sabia qui era, però ara ja ho sabem, per fi algú ja ens ha ficat llum a la foscor, com diria el de Crims. I en l'altra part, tot el cas del Coldo, llavors, aquí ja no importa partits, però és que sí, o sigui, i s'està fent servir xarxes per desprestigiar l'un i l'altre, per clonar coses, i ara a mi em passa, i ho comentàvem amb altres programes, jo hi ha vídeos que ja no sé si estan fets amb intel·ligència artificial, i fotos. O sigui, les fotos encara les pots detectar una mica més, perquè pots buscar que si els dits, que si els ulls, que si la nitidesa, que si un munt de coses, però els vídeos, hi ha vídeos que estan molt, molt ben parits.
3: És més complicat.
1: I és molt difícil saber, això que estic veient és real o, o no és... O és fals, o...
3: Ja.
1: És curiós.
3: Sí. I també, tornant al tema, el que dèiem, no?, d'això, del que tot el que penges que quedarà, és a dir, que has d'anar en relativa compte del que penges quedarà tal qual, clar, això també porta, i anant a l'altra banda, de dir, ostres, si tu has de pensar el que dius, també et trenca una mica, no? Ja no és la llibertat d'expressió, que també... sinó també és una mica l'espontaneïtat que pugui tenir la xarxa,
1: bueno, has,
3: no?
1: De saber què vols, o sigui, prefereixes ser espontani sabent el que et pot caure?
3: Uh-huh.
1: Ok, si ho acceptes, escolta, juguem. O prefereixes no ser espontani, sacrificar aquesta part perquè ningú et pugui dir res? Uh-huh. Jo tinc molt clar el meu, però hi haurà gent que li dirà, no, és que a mi m'és igual que em critiquin, és que me la bufa.
3: Yeah.
1: Bueno, doncs perfecte, o sigui, digues el que tu creguis, quan creguis, com ho creguis, i per la plataforma que creguis, només faltaria, i ningú t'ha de dir com fer les coses. Però si hi ha algú que no li senta bé, que no dic que estigui mal seu dret de poder-ho fer, si hi ha algú que no li senta bé i t'ho diu, les xarxes tenen això.
3: Yeah.
1: I este és el juego, amigos. Si t'agrada bé, si no, pues... és que és el que hi ha. No veig una forma a curt plaç
3: de poder-ho
1: canviar,
3: no?
1: Més enllà de que la gent canvi la seva forma de ser, jo crec que cada vegada va pitjor.
3: Ja, no, i tant.
1: O sigui, llavors, i les noves generacions ja pujaran amb això, i s'estan donant molts casos, i això la Sílvia em podrà parlar molt més que jo, perquè jo no en tinc tanta constància, de com això afecta la part psicològica dels xavals i xavales, i xavales, que estan a xarxes, o sigui, com això afecta a un noi, noia de 14 anys que puja fotos perquè li agrada i els del col·le el critiquen, clar, o sigui...
3: No, és complicat.
1: I això les noves generacions ja pugen, o sigui, han d'estar preparats. Això parlàvem en un altre programa, entenc, que és com a l'escola ens poden ajudar també a tot això, però ningú ens prepara. I hòstia... i no saps si davant tens una persona de 14 anys o tens una persona de 45 que s'està fent passar per una de 18.
3: Ja, clar.
1: És perillós.
3: Sí.
1: És perillós.
0: I també el fet de gravar, per exemple, agressions o tot això, en comptes d'anar
3: està clar.
0: A separar o així... Que
1: això em sembla molt espectacular.
0: Que es gravin i llavors es pengin... I,
1: o sigui, això potser és... tu, Pere, que estàs aquí... O sigui, hi ha una cosa que no entenc mai,
3: sí.
1: I és perquè no soc de l'ofici, amb temes de guerra o amb tot això... Veus que hi ha una persona que està apuntant amb una altra al cap i veus un munt de càmeres al costat gravant... però ningú és capaç de separar. Jo això no ho he entès mai. O sigui, el periodisme és... transmetre la informació estant tu el més lluny que puguis perquè no et toqui tu, perquè, hòstia, si jo estic gravant alguna cosa i veig que et peguen, però, hòstia, que li donin pel cul a la càmera i, yeah. i jo intentaré ficar pau el màxim possible.
3: És un però debat, és un debat aquest.
1: Es donen molts casos que surten notícies i veus un munt de periodistes en llocs de guerra, i dic de guerra com en podria dir altres, però en llocs de guerra que graven tot i tal, però no actuen, no fan res, no separen, i si el que estan veient és injust, doncs és injust, i ells ho transmeten. Llavors, hòstia, això em dona molt de quall, i no sé si seria capaç de fer.
3: Sí, clar, és un debat, és un debat. Clar, és, clar, un periodista en principi no hauria de, en principi, no hauria d'intervenir en cap circumstància amb allò que està informant, no? És una persona neutra que simplement informa. Clar, en un cas tan concret, davant d'una execució, d'un crim, d'un assassinat, del que sigui, clar, jo pensaria com tu, no m'hi he trobat mai. Clar, on queda la vocació informativa d'explicar que allò està passant i que allò s'està fent, el d'interactuar i de formar-hi part?
1: Sí, doncs, de les grans per fer memòria estàvem pensant, per exemple, el que va passar aquí amb la independència, que vèiem que els policies li fotien d'hòsties a la gent i la gent cremava un munt de coses, i els periodistes passaven per allà, feien, però no es ficaven a parar uns o a parar altres, no. Clar, o sigui, no sé fins a quin punt, però, hòstia, jo des de fora, com a persona que sóc, dic, hòstia, jo no sé si seria capaç de veure això i no ficar-me a defensar.
3: Clar.
0: Per això jo penso que hi ha professions com, bé, sigui com l'advocacia, els advocats que han de defensar, es posen a defensar.
1: Ah, sí, sí, totalment.
0: Llavors aquí,
1: que tampoc podria.
0: Que, ja. Per això, llavors, no sé, suposo que tu t'has de posar en un modo neutre, estic treballant i la meva feina és aquesta. Però jo el que em volia referir és a gent del carrer que en comptes d'entrar a dir, bueno, anem a veure com podem aportar o trucar perquè no passi això, ho estem filmant. Sí. O sigui, ja ho filmem pensant que ho penjarem a xarxes.
1: És el morbo.
0: I a més,
1: és el morbo.
3: I a més, recordem-ho, és a dir, avui en dia, segons la legislació, tot i que té molts forats i moltes escletxes, tu pots filmar la via pública, tu ho pots emetre sense cap tipus d'ànim lucratiu i tot plegat, sempre i quan no vulneri la intimitat i la privacitat d'una persona. Aleshores, si tu filmes, graves algú que li estan fotent d'hòsties, jo crec que allò és un acte que, evidentment, que ataca la seva honorabilitat, a la seva privacitat. Aleshores, allò no es podria publicar. És a dir, que si algú veu, filma un accident, qualsevol circumstància, per penjar-ho a xarxes, que sàpiga que està prohibit i això no pot fer-ho, podria ser denunciat.
1: És que no hauria de fer-ho.
3: No hauria de fer-ho.
1: Sí, per ètica,
3: ja, per ètica
1: personal.
3: Però que a vegades hi ha molta gent que això de l'ètica i la moralitat no, una mica no sap ben bé el que és, i que rigeix amb això de filmar-ho i vull penjar-ho perquè mis col·legues riguin, pues, que sapigueu que això és il·legal.
1: Sí, sí, sí, és il·legal.
3: I quan diem penjar-ho, no és penjar-ho a xarxa, sinó distribuir-ho a través de WhatsApp, per exemple. Només de compartir un vídeo, això ja és il·legal i ja pot ser denunciat.
1: És algú del dret a l'honor.
3: Sí, sí, sí.
1: Dret a l'honor.
3: Exacte, l'honor, la privacitat, hi ha uns paràmetres, que en aquest cas, evidentment, doncs, si ets agredit, doncs t'estan vulnerant els teus drets, és evident.
0: Però això està penjat, tu no has penjat, i llavors és el que dius, allò està a internet, no saps, per molt que denuncis i ho treguin, allò ja...
3: No, clar, allò ja ha corregut, ja s'han fet còpies, ja no saps.
0: I tu no has pogut dir ho publico o no publico, sinó és que és un tercer, és que...
1: Bueno, és així. O sigui, si ho puges tu decideixes publicar-ho.
3: Sí,
1: clar. Si t'ho puja una tercera persona, allà no decideixes res.
3: No, clar, sí,
1: està igual.
3: Però jo estic convençut que molts dels vídeos que veiem avui en dia d'agressions, de violències...
1: No, està fet per terceres persones.
3: Per això dic, que no estic convençut, que no tenen ni el permís ni el consentiment dels protagonistes, estic convençut. Sí, que a vegades es pixelen, com a mínim es pixela la identitat, però no sempre és així.
1: No, o et pixelen la major part del vídeo, però quan entra la cara ja la veus i dius, vale, em pixeles tot el vídeo, però la cara ja te la puc treure d'un altre lloc.
3: Sí, és curiós.
0: Jo voldria treure dos temets.
3: Vinga.
1: Els que vulguis.
3: Vinga, va.
0: I un és el tema de lo que diem quan pengem coses a les nostres xarxes socials, que ens exposem i tal, i després el que puguin les empreses quan tu vas a buscar feina puguin mirar la teva xarxa social perquè és pública i veure pues, la teva vida quan no és laboral i tot això, què n'opineu d'alguna manera. I l'altra part és que quan al final quan deixem la vida, el fet de que les nostres xarxes socials, a no ser que ho tinguis previst amb uns assegurances d'aquestes de decessos o tinguis algú
3: últimes voluntats
0: i llavors ho treguis, perquè hi ha gent que ja no hi és i les seves xarxes socials
3: és un tema controvers aquest també, perquè no està legislat.
4: No, sé que Facebook té algú de si demostres que realment s'ha mort i tot, crec que ho poden borrar, però durant molt de temps no podies fer, o sigui, ni que tu diguessis no, jo sóc la seva mare o la seva parella o la seva dona o el seu fill, no t'ho treien perquè ells tenien unes coses que deien els seus termes i condicions que especificaven que només la persona en qüestió ja, està morta ja,
3: clar. Sí que també ara, crec que ara existeix com unes últimes voluntats digitals que tu pots deixar per escrit què vols que quedi del teu contingut digital, si vols que sigui eliminat, que sigui conservat, no? Existeix, no, Joan, això?
4: Sí, bé, jo també penso que com ja estaré mort
3: que facis el que vulgui, no?
0: Però
4: no m'ho de preocupar, no. O sigui, no em preocuparé perquè ja estaré mort.
3: Sí.
0: Però la imatge queda allà.
4: Però la imatge queda
3: clar,
4: allà.
3: I una cosa que jo, de veritat...
0: I continues sense controlar-la.
3: No, per això dic, hi ha una cosa que a mi em desperta molt de dolor, que jo m'he trobat amb casos propers, de familiars propers, a Facebook, per exemple, que gent continua felicitant els aniversaris de gent que ha mort, i que segurament no sap que ha mort, i el continua felicitant. Sí. Ostres, això sempre ha sigut... Uah.
4: No, perquè al final tu no ho saps. Si
3: clar, és, clar, no, tu has de saber, clar, tu...
4: I com hi ha gent que té la necessitat de felicitar per Facebook, doncs...
0: Bueno, ja t'avisa i tot això, però llavors, clar, tu no tens les claus d'accés, el familiar que queda no té... I no
3: clar, pot... clar, no, sí, clar, és això, és clar, és que és un tema delicat. Sí. Però bé, això amb aquesta consciència de que tot allò que pengem al final queda... Una pregunta tecnològica i molt tonta, Joan. Físicament, tot això que hi ha al món mundial, on va? És a dir, té que haver-hi algun disdú, algun servidor, sí, en algun punt amb que físicament...
4: Amb centres de dades.
3: A més d'un, intueixo, no?
4: Bueno, estan repartits per tot el món.
3: Allò, són aquelles... És diferent, no? Són les granges són les criptomonedes, no? Que li diuen granges o no sé què.
4: Sí, però al final és el mateix, que són naus industrials, quilomètriques, on dintre tens servidors.
3: Val.
4: Si una granja, que és on es minava les criptomonedes, podia ser des de qualsevol magatzem, que tu tinguessis 4 targetes gràfiques similant, fins a naus industrials on ja tenies...
3: Val. Però això, a les xarxes, Instagram, per exemple. Instagram té una mega... moltes megas naus amb milions d'ordinadors i allà emmagatzemen tot allò que es va publicant.
4: Sí, hi ha diverses...
3: Perquè això queda, no, teòricament?
4: Sí, sí. Hi ha diverses capes, o sigui, per... Si la última capa és un disc dur, un disc dur, sigui elèctric o rotatiu, hi ha un disc dur, que és el que guarda els bits, però per sobre tens capes, tens CDNs, tens diferents coses, que és per poder-te donar el contingut més ràpid. Això vol dir que si jo estic demanant la imatge des de Vendrell, no fa falta que me'n vagi a Luxemburg a buscar la imatge allà, sinó potser a Barcelona tenen una CDN que em donarà el contingut molt més ràpid per no haver d'anar fins allà. Però sí, al final tot acaba amb disc durs.
3: Tot acaba emmagatzemat quan parlem del núvol, tot acaba emmagatzemat en un punt físic.
4: El núvol són ordinadors, el cel, per dir-ho així, que no és el cel físicament,
3: sinó... Sí, no, aquestes naus que dèiem, no?
4: Aquestes naus, sí.
3: Vull dir que tot acaba sempre emmagatzemat en algun punt.
4: Hi ha altres tipus de formes d'emmagatzemar, que és, doncs, per exemple, fem servir tots els dispositius del món nostres físics per anar emmagatzemant petites coses, que això és el que es diu una xarxa distribuïda, que és, en comptes de tenir-ho tot en un sol lloc, i quan dic un sol lloc és en una sola empresa, doncs la informació ens l'anem repartint tots, que és el que l'antic torrent, eren els peer-to-peer i tot,
3: sí. El
4: que jo feia era, jo em connectava a l'ordinador del Pere per descarregar-me la pel·lícula que tenia el Pere. Així és on funcionaven els torrents. Tenia més coses per sobre, però així...
3: Explicant-ho fàcil. Explicat fàcil.
4: Això és... No ho emmagatzemem al núvol, sinó ho emmagatzemem als nostres dispositius. Llavors, quan jo em vull descarregar la imatge d'ahir, doncs en comptes d'anar-me'n a Instagram, em vaig a l'ordinador del Pere. Així és una altra forma d'emmagatzemar distribuïda. Però el 99% estan... O sigui, estan amb servidors de dades de la pròpia empresa.
2: Val,
4: que
2: val.
4: Estan distribuïts per tot el món.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: I això és el que se li diu redundància.
3: Uh-huh. D'acord, és a dir, que això i fa molt complicat que això, que jo tinc un vídeo penjat o vídeos penjats o el meu perfil que pugui eliminar, no és tan fàcil com anar a buscar el servidor d'Instagram i dir, pip, eliminar tot això.
4: Bueno,
3: no?
4: Si és amb Instagram, hauria, perquè Instagram al final és, tens 50.000 servidors, ok, però al final són còpies, per dir-ho.
3: Ja.
4: Si tens les dades distribuïdes. Si jo borro l'Instagram, se m'hauria de borrar de tot Instagram.
3: Val.
4: El problema no està amb això, sinó és, si jo em descarrego la foto d'Instagram i jo la guardo amb el meu servidor de TikTok,
3: sí,
4: ja no és Instagram.
3: Sí, sí. No, clar, clar.
4: Jo podria pujar aquesta foto al TikTok, llavors és un altre lloc que jo ja no tinc control.
3: Clar, allà. I després, si jo tenco una compte, és a dir, jo ara vull tancar la meva compte perquè estic fart de tot plegat, tenc la meva compte, tot allò que has penjat durant tots els anys a la teva, al teu perfil, tot allò s'ho queda en propietat...
4: Depèn les termes i condicions.
3: Sí? Tu pots triar-ho, això? Jo creia que ja de manera intrínseca, no només acceptant l'obertura d'un perfil, tu ja acceptes que després es quedin tot el material que tu has generat.
4: A Europa, una de les poques coses que ha fet bé en tema de legislació digital, perquè ha ficat moltes pedres al camí, però jo crec que això sí que és bo, és que tu pots escriure a un correu o a una plataforma pròpia de l'empresa, o sigui, les empreses han d'habilitar un canal per tu poder suprimir les teves dades. O sigui, el que diu el GDPR és que tu tens dret a agafar les dades que té l'empresa sobre tu i eliminar-les. I les empreses estem obligades
3: a fer-ho.
4: Que ho fem o no és una altra cosa, perquè segurament algú farà trampes per darrere.
2: Ja, segur.
4: Però el que diu Europa, entre moltes altres coses sobre el GDPR, és que jo tinc control total sobre la meva informació de cara a les empreses.
3: D'acord. Encara que sigui una mega super super multinacional com pugui ser Meta, que em ve el cap ara Meta, per exemple.
4: És igual.
3: És igual. Tu pots demanar que eliminin de la seva base de dades tot allò que sigui teu. Fotografies, vídeos... Jo pensava
4: o inclús
3: que
4: t'envin.
3: Ah, sí? Ostres.
4: Sí, tu pots demanar que t'envin tota la informació que tenen teva.
3: Ostres.
4: I així veus tot el que guarden.
3: Clar, clar, clar, això és interessant.
4: Sí, amb una cosa d'aquestes es va saber tot el que està escoltant TikTok a les aplicacions.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: O sigui, perquè tu demanaves la informació que tenia TikTok sobre tu i veies que tenia la de TikTok, però també tenia la de Facebook i tenia la de Google i tenia la de... No. O sigui, l'aplicació de TikTok anava monitoritzant tot el teu ús amb les altres aplicacions. I com per llei t'han de donar totes les dades que tenen de tu, així es va saber que TikTok escoltava i feia molt més del que...
3: Que si no tinc mal entès, també sé que, no, que tu pots demanar a la Google o a l'Alexa que t'enviï els arxius que han registrat. És possible?
4: Sí, com no ho he fet servir, segurament sí.
3: Jo, una vegada,
4: en principi...
3: En vídeo TikTok, segurament, no, TikTok que no en tinc, però amb algun short d'aquest l'haver vist jo,
4: en
3: això,
4: en principi, si estàs a Europa, les empreses t'ho han de donar.
3: Val.
4: Perquè la llei europea diu això. O sigui, el GDPR diu exactament això, que tota informació que tinguin meva és meva.
3: Val, val, val.
4: No és de l'empresa.
3: D'acord, que això és un altre tema que un cop ja en vam parlar, però també és un bon tema, que és allò que ens escolten i aquestes coses. Sí. Crec que no és una escolta activa, sinó no, que és una escolta interessada, no? És a dir, que enregistren o escolten certes paraules, certes coses que
4: el
3: no?
4: Que, en principi, el com funciona això és molt més senzill, i és si com Google i Facebook i tots aquests saben tanta informació de nosaltres, si saben la meva informació i saben la teva informació, els seus algoritmes poden predir de més o menys el que parlarem. S'entendria com això.
3: Ja va més enllà, no?
4: Que han escoltat, jo penso que sí, que escolten ara. Hòstia, em sorprendria...
3: Potser ja no tant.
4: Em sorprendria que amb els últims dispositius que estan sortint, i des de ja fa uns anys, ho puguin arribar a fer. Abans segur que ho podien fer. Ara, amb els últims, em sorprèn, però ja tenen tanta informació de naltros que saben que si el Joan, la Sílvia i el Pere estan aquí com cada dimarts a les 11, doncs segurament avui parlem sobre coses de la ràdio.
3: D'acord, d'acord.
4: I ens pugui sortir. Així sí, és com funciona.
3: Val, val.
4: Així. Hi ha un documental a Netflix que es diu... es diu algú de Network, que t'explica exactament això. Que
3: val,
4: és
3: val.
4: Un documental sobre els creadors de l'algoritme del,
3: sí, sí, sí,
4: del matching aquest.
3: Val, és que recordo, això segurament deu ser un vídeo, que no hi vull donar més importància en tot això, però jo recordo que deia que això, que no sé com, dels menús de... No recordo si és Alexa o Google, és igual, tu podies anar i podies veure els arxius que havia fet l'aparell, però que eren aleatoris, que potser era una gravació random que havia fet el dia 26 a les 5:03 de la tarda, simplement. Sí. Una altra gravació d'un altre dia a tal hora. És a dir, són gravacions aleatòries. Correcte. Que el dispositiu fa. Per això ho deia, simplement.
4: Sí. Al final pensem que aquests dispositius estan amb escolta activa, o sigui, per tu dir Hey Alexa i que s'aixequi.
3: Clar, és evident. Per això anem una mica per aquí, Quantes coses hem parlat, sobre justament això, aquesta petjada digital.
4: Avui la Sílvia ha parlat poc.
3: Sí, és que l'hem fet a callar per això al principi, pobra. Ara, és que ara em sento malament.
4: Ja no vindrà més.
0: No, jo continuaré venint.
3: No, ara després de que tingui gelos.
0: Que he dit el que havia de dir.
3: Sí? Doncs ja està, quedo més tranquil.
0: Más, hay menos es más.
3: És que abans, com que jo pensava que teníem menys temps, però això deia, no, saps? Sí, per això té. Vale.
0: Que ja saps que jo he encantada.
3: Gràcies per venir. Digues. Ah, que tens una trucada. Sí, no, ja estem, Joan. Sí.
4: Molt bé,
3: gràcies per venir, merci. Adéu. Sílvia, que vagi bé. Adéu-siau.
5: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
6: Ja ho preveiem, ja tot. De fet, aquesta secció tecnològica que sempre ens aporta i ens menja bona part de tota aquesta tercera i última hora de programa. Ho deixem aquí. Ja hem explicat que serà una setmana una mica estranya, no només perquè avui hem començat en dimarts, és a dir, la setmana ha començat en dimarts, sinó que aquests propers dies també, tant demà dimecres com dijous com divendres, el que farem és deixar-vos una calaixera una mica enllaunada amb contingut i recordant les moltes coses que fem aquí a la calaixera, però sí que haurem de prescindir del directe per raons vàries. Reprendrem la normalitat i la tranquil·litat, si volem dir-ho així, a partir del proper dilluns. Gràcies per fer-ho possible i moltíssimes gràcies per ser-hi.
5: La Calaixera, un programa unicat de tots.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1. I en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats i la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
12: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
4: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream.
5: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i ben trobats en aquest inici de setmana. Sembla que sigui un dilluns, però avui agafem la setmana una miqueta començada. Pues mira, això que ens emportem degut a aquesta jornada festiva del 12 d'octubre, la festivitat nacional que t'emmarca el calendari. Doncs avui nosaltres ens trobem en aquest dimarts, dia 13, i com sempre en directe amb la quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Esperant i desitjant doncs, que hagi passat un bon cap.

0: que ha començat molt bé, però ara mateix hi ha uns quants núvols. Avui, 13 d'octubre, celebren diversos dies internacionals i mundials oficials, que, com ja sabeu, ens agrada fer una miqueta de tafaners. Destacant principalment el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres, promulgut per l'Organització de les Nacions Unides. El Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres, designat formalment per l'ELL, té l'objectiu de conscienciar els governs i la ciutadania per prendre mesures que minimitzin els impactes pels fenòmens naturals i catàstrofes induïdes, construint comunitats només resilients. Però avui també és el Dia Mundial de la Trombosi, una jornada dedicada a informar sobre les causes, la prevenció i els tractaments d'aquesta afecció circulatòria, buscant reduir les morts per coàguls sanguinis que no es detecten al temps. I també la jornada ens diu que avui és el Dia Internacional del Llenguatge Clar. Promou l'ús d'una comunicació simple, transparent i fàcil d'entendre per part de les institucions públiques i les empreses de cara als ciutadans. Avui és el dia d'Ada Lovelace, la celebració mòbil que habitualment coincideix aquesta setmana d'octubre per retre homenatge als èxits de les dones en les disciplines STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. I avui també hi ha dies o iniciatives informals i populars. Avui és el dia sense sostenidor, el No Braille Day, una iniciativa que s'utilitza a les xarxes socials per tal de sensibilitzar sobre la salut mamària i recordar la importància de la prevenció i l'autoexploració davant del càncer de mama. I també és avui el Dia Internacional de Posar-se Vestit, una cita social i informal que va néixer a internet que es convida a persones a vestir d'etiqueta durant aquesta jornada. Avui, dia 13 d'octubre, celebren els sants a Catalunya de Sant Teòfil i Sant Gerau, també conegut com Gerald o Gerard Audillac. I què fets van passat el dia com avui destacats a Catalunya? El 13 d'octubre la nostra comunitat recorda diferents esdeveniments històrics. El 1909 va ser l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia. El 13 d'octubre d'aquell any a les 9 del matí de l'any 1909, a les 9 del matí el prestigiós pedagog i lliurepensador Francesc Ferrer i Guàrdia va ser afusellat al fossat del castell de Montjuïc de Barcelona. Se li havia acusat sense cap mena de prova d'un consell de guerra sumaríssim de ser instigador de la revolta social de la Setmana Tràgica. Ferrer i Guàrdia va ser fundador de l'Escola Moderna, un projecte d'educació laica relacionada amb la igualitària que va revolucionar la pedagogia de l'època. I com sempre, mirant cap a la jornada ben present, sabem quin temps farà avui. Doncs avui al Vendrell s'espera una jornada d'estal del cel amb un cel variable, temperatures suaus, amb una màxima que arribarà entre els 23-24, ara mateix tenim una temperatura de 23, i la mínima baixarà fins als 18 graus. Durant el matí la nuvolositat augmentarà progressivament, de manera que el cel pot quedar mig i força nuvolat. A la tarda s'aniran obrint clarianes de forma progressiva fins a quedar un cel ben clar cara a la nit. La probabilitat de pluja no s'espera i aquesta és el que marca, diguéssim, la jornada d'avui. D'aquí una estoneta obrirem, com sempre, el nostre punt d'informació amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Aquest apunt de notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. Tot això combinat amb bona música, fent una ullada a la música retro i també a l'agenda. Venim una miqueta més descansats, hem tingut un cap de setmana intensíssim de fira i més d'un segurament que ho acusa. Gràcies per acompanyar-nos, molt bon dia, salutacions de Marga Márquez, aquesta és la quarta hora a la sintonia de Ràdio El Vendrell.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert, ja són moltes hores desperts.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem a obrir, com sempre, el nostre punt d'informació amb el que ens ocupen amb les notícies, que en primer moment ens anem a fer una ullada al que passa a prop de casa, primer de tot a la nostra ciutat. És moment de, com sempre, obrir el nostre punt d'informació. L'Ajuntament del Vendrell ha aprovat aquest passat de divendres, 9 d'octubre, en el ple extraordinari i urgent la taxa reguladora del servei de recollida de residus per al proper 2027. L'ordenança manté la referència de la grandària dels habitatges per establir el cost que cal pagar, però introdueix un nou criteri a diferència dels que participen en el nou sistema de recollida selectiva i els que no. Tal i com ha explicat el regidor d'Hisenda, de Baltasar Santos en el ple, que va ser un ple retransmès per Ràdio El Vendrell amb només un punt. Aquells veïns que hagin recollit la targeta per als contenidors intel·ligents o els cubells al porta a porta mantindran un cost gairebé similar als que ja tenen. Així que per un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats el cost de la taxa serà de 158 euros, el que suposa un descens d'uns 40 cèntims respecte al que paga a l'impost del 2026. En canvi, els veïns que no hagin recollit la targeta o els cubells per un pis de les mateixes dimensions pagaran 250,40, un increment de gairebé un 40%. Els barris on encara es funciona amb contenidors oberts, com els del centre de la vila, es mantindran les quotes del 2026. El regidor explicava que en aquest és un primer pas per aplicar el preu variable al 2028 en funció de l'ús que es faci de la fracció orgànica. La taxa s'ha aprovat de forma inicial amb els vots a favor de l'equip de govern, mentre que l'oposició ha votat en bloc en contra. Els diferents grups de municipis de l'oposició han criticat que es mantingui el criteri de la mida dels habitatges per establir el cost i l'entillat de ridícul al descens de 40 cèntims pel que han recollit del material. Alhora, han de preguntar si l'increment del contracte que s'ha sol·licitat en els darrers dies de l'empresa està recollit en els càlculs de la nova taxa i han lamentat el funcionament que està tenint el servei. Segons ha apuntat a Santos, el cost del servei i el pròxim 2027 serà de 8,7 milions d'euros. L'Ajuntament de Calafell ha anunciat que ja es pot fer servir el bicitancat que s'ha instal·lat a davant de l'estació del tren de Segur, a la plaça Lola Boronat. Es tracta d'un espai pensat per deixar de forma segura les bicicletes i que està disponible a les 24 hores tots els dies de l'any. El bicitancat té una capacitat per a 58 bicicletes i per fer-ho servir es necessita l'aplicació gratuïta de Parking Verde.com. Des del consistori han explicat que les bicicletes s'han de deixar encadenades i recorden que només es pot utilitzar una plaça per bicicleta. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables consecutius i no es poden reservar places. Per a qualsevol incidència es pot trucar al telèfon que ha disposat l'Ajuntament. I el rellotge del campanar de l'Arboç ja toca quarts i hores. L'expressió "no toquen ni quarts ni hores", que es usa quan alguna persona actua de manera estranya, prové dels rellotges mecànics dels campanars, o més ben dit, quan aquests començaven a funcionar malament i no tocaven els quarts i les hores de manera correcta. Això és el que li passava al rellotge del campanar de l'Arboç, que des de feia temps tenia una avaria al sistema mecànic. A principis d'aquest mes d'octubre, l'Ajuntament de l'Arboç ha fet una intervenció amb un cost de 6.000 euros que ha permès resoldre aquests problemes. La intervenció ha consistit en la substitució dels martells de les dues campanes del rellotge, la que marca els quarts i que anuncia les hores, ja que els mecanismes anteriors havien quedat obsolets. Alhora, s'ha aprovat per substituir l'antiga centraleta de control per un nou sistema equipat amb antena GPS que permet gestionar de manera centralitzada i precisa les diferents funcions de rellotge del campanar.
I acabem mirant a la comarca, a Calafell, surt a licitació la renovació dels carrers a la platja de Sant Pere i la carrerada d'en Ralet. Les obres començaran aquest 2026 i tindran un import de 7,8 milions d'euros. Ha sortit la licitació de les obres de renovació integral del sector comprès entre el carrer Sant Pere i la carrerada d'en Ralet. El nucli de la platja de Calafell significarà una inversió de gairebé 8 milions d'euros i serà una actuació d'impacte que posarà al dia al barri on fa dècades que no s'hi actua i que acumula problemàtiques importants. A més, s'ha introduït com a millores la renovació del paviment dels carrers Lilla de Vianants, carrer Mallorca i carrer Carme i Montserrat, valorat en 550.000 euros. Aquesta és una primera mirada a les notícies més properes pel que fa al nostre municipi i també a la comarca. Com sempre, ens quedem amb les últimes hores una mirada a Espanya. Els retards segueixen a la línia Madrid-Barcelona i a trens de Navarra i La Rioja després de l'extinció de l'incendi d'un AVE. El calendari laboral del 2027, els dies, quins dies seran festius a Espanya i la comunitat autònoma. Això ja comença a cuejar perquè tenim més a prop el 2027. Feijo defensa que Sánchez va haver de desplegar l'exèrcit davant dels vaixells marroquins en aigües de Ceuta. El més lògic. Montero diu que descarta integrar-se al Frente Amplio i defensa que l'acord amb Podem, amb Esquerra, s'ampli a altres partits. Els Reis viatgen a Ceuta per mostrar la seva solidaritat 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants. El Parlament hongarès anul·la la llei d'Orbán que relaciona l'homosexualitat amb la pederàstia. I diu que més d'una desena de morts amb atacs russos sobre Ucrània, que denuncia danys a les instal·lacions energètiques. Trump reitera que hi ha de treva energètica entre Rússia i Ucrània. Hi ha acord perquè jo he dit que hi ha acord. Altres notícies, ens diu que l'incendi d'un tren interromp la circulació d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona i realment ha causat un caos a milers de passatgers. Aquesta és la notícia que encapçala les notícies mirant a casa. Continuen els retards d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de l'incendi d'un tren a Saragossa. La incidència va obligar a suspendre la circulació de trens i s'han anul·lat a totes les sortides programades. S'ha desallotjat els 283 viatgers del comboi amb destinació Figueres sense cap ferit. També ens diu que altres notícies, Esquerra i Podem acorden concórrer junts a les eleccions a Catalunya. La militància de la CUP no val a presentar-se en les generals. També ens diu que manifestació del 12 d'octubre pel centre de Barcelona en suport a Ceuta. Els aiguats dels darrers dies a la nova normalitat a causa de l'escalfament. El Parc Nacional d'Aigües Tortes té el millor bosc madur d'Espanya. Sitges premia Peter Jackson, Alejandro Amenábar i Bárbara Rey amb la cita del cinema destacat a la ciutat. El Tibidabo fa 125 anys al parc d'atraccions que és més antic d'Espanya. I pel que fa al temps, dimarts variable, sol, núvols baixos, plugins i regús estiuet al migdia. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Aquesta sintonia ens agrada perquè sempre és on ens aturem una miqueta a fer una mica, doncs, d'història, o com a molt, com a poc, diria jo, doncs, documentar-nos i saber una miqueta més d'allò que nosaltres diem tema retro, però sempre mirant cap a artistes que tenen alguna cosa a dir en la història de la música. Avui ens quedem amb Nana Mouskouri, que, a més, atenció, avui celebra el seu aniversari. Sembla mentida, però quan penses en un personatge que potser fa temps que no el veus o no saps de la seva, del seu dia a dia, doncs avui en fa 92 anys. Ella va néixer a Cània, Greta, Grècia, el 13 d'octubre de 1934. Va estudiar cant clàssic al Conservatori d'Atenes, del qual es diu que li van expulsar per la seva afició a cantar jazz en clubs nocturns. És coneguda mundialment per la seva capacitat de cantar en més de 13 idiomes, incloent-hi el grec, francès, anglès, alemany, espanyol i italià. Ha publicat al voltant de 450 àlbums i ha venut més de 300 milions de discos en tot el món, cosa que la converteix en una de les solistes de més vendes de la història de la música. A més de la seva veu de cristal·lina de soprano, la seva marca personal i inconfundible sempre ha estat portar aquestes ulleres de pasta negra que tant li dona la seva personalitat. Va representar Luxemburg al Festival d'Eurovisió al 1963 amb la cançó A Force de Prière. Va quedar en vuitena posició. A més de la música, ha estat ambaixadora de la bona voluntat d'UNICEF des de l'any 93, que va ser escollida eurodiputada al Parlament Europeu de Grècia entre l'any 94 i 99. En l'actualitat, tot i que va anunciar la seva retirada dels escenaris fa uns anys amb una gira de comiat, segueix sent una figura venerada i ha anunciat recopilatoris recents per celebrar la seva extensa obra musical. I les cançons més icòniques i famoses de Nana Mouskouri són una mostra del seu estil elegant, de la seva capacitat per connectar amb el públic de diferents cultures i idiomes. Aquella famosa versió en espanyol, Libertad, segurament la seva cançó més reconeguda en el món hispanoparlant, un autèntic himne basat en la melodia de l'òpera Nabucco de Verdi. Solo le pido a Dios, la seva emotiva versió del clàssic del cantautor argentí León Gieco, o Gracias a la vida, la versió famosa de la cançó de la xilena Violeta Parra. També va fer el Cucurucucú de Paloma, una interpretació brillant del clàssic de la música ranxera mexicana. I també ha tingut altres èxits en alemany i grec, i també, doncs, en francès i en anglès. Doncs avui ens volíem aturar en una de les artistes que mereixen la pena també tenir un moment per sentir-les aquí, en aquesta finestra on també parlem de cultura musical, Nana Mouskouri.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. No és normal.

Estem escoltant el doctor Prats i la Fúmiga aquí donant una empenta esputxant la setmana. Acaba de començar, però venim d'un llarguíssim cap de setmana. I a vegades passa que quan pues, estàs tan a tope, el cap de setmana resulta que toca doncs, a rendir a la feina. Doncs després estem com, uf, que necessitem doncs, temps per reposar i agafar forces. Ens enfilem ja cap a la recta final i ara és moment de aturar-nos una miqueta, recordar-vos quatre punts d'agenda que arriben per aquests propers dies i per aquestes properes setmanes. Mirant cap al cel, que, bueno, pues, una mica així molt canviant el temps. Anem en busca d'aquesta sintonia que, com ja sabeu, sempre ens apropa cap a l'actualitat de l'agenda. I és moment d'aturar-nos i recordar-vos quatre cosetes que arriben els propers dies. La primera de tot, recordar-vos que el proper dia 25 d'octubre Cunita serà protagonista de la carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa, que són de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. Així que la jornada oferirà dues opcions de recorregut, una ruta que és de 5 quilòmetres, surt amb autobús des de l'oficina de turisme de Cunit a 12:15, amb destinació als Rosers, i la ruta llarga és de 10 quilòmetres, arrencarà a peu de l'oficina de turisme a les 11 del matí. Aquestes dues modalitats tenen un preu de 15 euros, inclou un vermut amb pica-pica, cervesa i refrescos al centre cívic als Rosers, una samarreta de regal i una fideuada en acabar la jornada a la platja de Cunit. Des de la regidoria de turisme doncs animen a tota la gent a participar en aquesta activitat, que és una experiència vinculada a la natura, tradicions i una experiència compartida. Per la seva banda, també recordar doncs, que us podeu inscriure a Caminada de Caminada a Embarasamant, ho direm bé, encaminada de embrencant.com. En tot cas, podeu entrar des de la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, on trobareu aquesta carregada de Santa Coloma, que aquesta és l'adreça abreviada, per al proper dia 25 d'octubre. Bueno, i més cosetes que també ens apropen a Cunit. Això ja ens agafa una miqueta més lluny, però recordeu i aneu apuntant ja el calendari que el proper 29 de novembre arriba la cinquena cursa caminada popular Avenc Trail de Cunit. Serà la propera cita el 29 de novembre, celebrant la seva cinquena edició, una caminada popular amb un recorregut de gairebé 5 quilòmetres i mig i un altre recorregut, el de la cursa, de 13 quilòmetres pràcticament. Les inscripcions tenen un preu de 6 euros, tant per la cursa com per la caminada. Inclou també samarreta tècnica, assegurança dorsal, xip i també avituallaments durant la prova. Les inscripcions estan obertes i es poden formalitzar a través de la web oficial d'Avenc Trail Cunit. Bueno, i recordar-vos que avui és dimarts i que avui doncs, hi ha mercat a Calafell i també a l'Arbós. Demà serà el torn de la Bisbal del Penedès. I més cosetes així ja més properes. És el que arriba demà dimecres a Cunit, al compte de la Castanyera. Ens apropem jo, doncs, a Halloween, o la Castanyera, digueu-li com més us agradi. Però és evident, doncs, a Cunit celebren aquest compte de la Castanyera a càrrec de Moi Aznar, a la Biblioteca Municipal Marta Mata. A Cunit, a l'Espai Jove, hi ha la iniciació al boxa per a joves, una activitat a les 7 de la tarda, gratuïta, amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. A Llorenç del Penedès, des de les 7 fins al punt de les 8 del vespre, a la biblioteca hi ha Club de Lectura L'Or de les Ànimes, amb Margarida Aristeta, amb la presència de l'autora. I l'exposició La Vitrina Comella, motiu de l'any Gaudí, arriba a l'Arbós a 8:15 del vespre a la biblioteca. Bueno, més cosetes que us aproparem ja demà dimecres mirant cap a dijous i divendres. Recordeu la programació de Ràdio El Vendrell. Avui és dimarts, així que donem un saltet a la setmana. Recordant-vos que a 2:15 del migdia arriba l'informatiu amb la seva edició migdia.
Una miqueta més tard arriba la connexió amb xarxa, una hora plena d'informació des de les dues fins al punt de les 3. I a partir de les 3 i fins al punt de les 5 arriba la tarda en estèreo. A les 8 del vespre serà el moment de l'informatiu i tot just en acabar, a 8:45 fins a les 9, arriba el programa d'entrevistes pròximes de la mà Llorenç Avinyó, carrer d'Avinyó. A les 9 i fins a les 10, ja sabeu que els dimarts és Pampas Rock. I com sempre, mirant cap a la programació de Televisió al Vendrell, avui dimarts arriba el programa Connecta 14 amb Sílvia Martínez, que sempre arriba doncs, a una cita on arriben protagonistes dels 14 municipis del Baix Penedès. Doncs amb això i en 5 minuts ja a tocar la una del migdia, nosaltres ens acomiadem, com sempre ho fem amb bona música, i després de sentir, com sempre, aquest punt d'agenda, ara ens quedem amb Texas i el seu famós Let's Work It Out, i després amb Ed Sheeran ja a Rudin. Bueno, farem rodó en aquesta hora. Gràcies per acompanyar-nos. Demà més quarta hora a partir de les 12 del migdia. Salutacions de Marga Márquez. Que tingueu una bona jornada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i al repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la ninotaire Pilarín Vallès i també al director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.

0: els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Molt bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la Ràdio Jornada, dimarts, dia 13 del mes d'octubre de 2026. Un dia amb bon regust de boca pel que fa referència a la Fira de Santa Teresa i sobretot a l'actuació dels Nens del Vendrell a la Diada Castellera de diumenge. D'aquests fets en parlem avui amb molt de detall perquè el nostre informatiu estarà capitalitzat bàsicament per aquesta Fira de Santa Teresa. Uns detalls que us farà arribar com sempre a la redacció al complet del Vendrell Comunicació amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell, la meteorològica d'en Marc Rodero, el control de so de la Marga Márquez i davant dels micròfons que us parla i amb molt de gust Víctor Merencio.
0: Sumari de titulars.
1: Avui iniciarem el nostre informatiu parlant de la Fira de Santa Teresa que ha omplert de gom a gom un any més la zona més cèntrica del Vendrell. Per quarta edició consecutiva, el certamen ha tingut com a protagonista principal la gastronomia i els productes de proximitat. Aquest serà el fet del nostre informatiu. Parlarem d'estants i economia, però també, més enllà de la mostra enogastronòmica, la Fira també ha permet que entitats, associacions, professionals i artistes presentin les seves propostes i el seu treball. I en parlarem en aquest informatiu, que a més ara ha de servir per parlar de la cultura popular, que és l'altre gran protagonista de la Fira de Santa Teresa. Un informatiu que ens ha de servir per parlar en relació a la cultura popular d'aquesta fira, de què hem tingut l'oportunitat de sentir tocar dos instruments històrics, un timbal del 1894 i una gralla del 1895, és a dir, de més de 130 anys. D'aquest fet també en parlem avui, així com dels Nens del Vendrell. Nens del Vendrell que confirmaven aquest diumenge que han arribat al final de temporada en un excel·lent nivell de forma. Els de la camisa vermella han calcat el resultat del concurs 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 i en parlem avui en aquest informatiu que acabarà parlant de la coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell. Comencem parlant de la Fira de Santa Teresa, que ha omplert de gom a gom un any més, com dèiem, la zona més cèntrica del Vendrell, la Rambla i els seus carrers adjacents. Per quarta edició consecutiva, el certamen ha tingut com a protagonista principal la gastronomia i els productes de proximitat. Enguany, però, s'ha estrenat també un nou espai, el Viu al Vendrell, impulsat pel Centre d'Iniciatives i Turisme, en què s'ha volgut donar una nova empenta al comerç local.
2: Durant els quatre dies d'aquest llarg cap de setmana, el Vendrell ha viscut amb intensitat una nova edició de la Fira de Santa Teresa. La Rambla ha concentrat els diferents estands de productors i empreses del territori, esdevenint el centre neuràlgic de la festa, on els veïns i els visitants han degustat els diferents productes de quilòmetre zero. Durant l'acte d'inauguració del divendres, el regidor de Fires ha remarcat el pes que tenen les empreses de la comarca a la fira.
3: El total d'empreses que participaran en aquesta Fira de Santa Teresa 2026, el 80%, 4 de 5 empreses de les que participaran, són empreses del Vendrell o del Baix Penedès, que crec que és una bona mostra també de l'aposta per promocionar el producte de proximitat i quilòmetre zero.
2: La gran afluència de públic ha confirmat que aquest model estrenat el 2023 té una gran tirada entre els ciutadans i també entre els mateixos empresaris presents a la fira.
4: Home, nosaltres com a establiment d'alimentació estem molt contents, no?, que la fira sigui d'alimentació i begudes i festa així més de poble. Creiem que és una aposta molt bona i estem contents, la veritat.
5: Aquesta fira és un aparador d'entrada per no només cellers, sinó també a nivell gastronòmic. Poder, sota el meu parer, i tenint en compte el maridatge amb uns vins, pues crec que faltaria una mica de diversitat gastronòmica, però la que n'hi ha, bueno, pues, almenys té molta qualitat.
6: És un model que tens una miqueta de menjar, una miqueta de beure, pots passejar, les parades són agraïdes, tens també productors que venen per emportar-se coses a casa, per tant, bé, pots fer el passeig mentre prens una copa de vi, una cervesa, o mentre piques alguna coseta, et pots quedar a dinar, fer el vermut, etc. Per tant, fantàstic.
7: Home, doncs està bé, no?, perquè fomenta també doncs, el producte de proximitat, no?, la gastronomia, el beure, jo crec que és molt més divertit.
8: Hem vingut a fer un passeig i m'havien parlat molt i té bastanta fama aquesta Fira de Santa Teresa, veure el producte, veure gent, ambientillo i això.
9: Me tenien com la zona de menjar s'ha potenciat moltíssim i això està superbé, però crec que també faria falta una mica dels comerços antics que hi havia o inclús de les entitats del poble. Jo crec que hi hauria un espai en què és interessant que com a mínim hi haguessin un stand per promocionar-se o per aparèixer o per dir, ei, estem aquí, és una proposta aquí al poble, anem a ser més culturals, més socials, més comunitat.
2: Aquesta reivindicació per ampliar l'espectre present a la fira també s'ha fet des de la principal associació de comerciants de la vila, el CIT Impuls, que enguany ha estrenat el nou espai Viu el Vendrell a la carretera del Doctor Robert.
10: Nosaltres entenem que la fira ha fet un pas, avui en fa un altre, però aquests propers anys ha de continuar evolucionant. I s'ha de convertir una miqueta en una mostra, en un aparador de la identitat del Vendrell, no? Hi ha d'haver l'espai lúdic i festiu, hi ha d'haver l'espai d'empresa, de comerç, però també de cultura, també d'esports, també de turisme.
11: Tenim comerç, tenim cultura, tenim platges, tenim turisme, tenim una barbaritat de potències que són brutals. Falta que ho unim tot, falta que realment al final anem tots a una. I si no fem aquesta cohesió d'una forma, diria, que ens ho creiem, amb credibilitat, perquè sembla a vegades que no ens ho creiem, i per culpa d'això no tenim identitat, penso que hauríem de fer alguna cosa cap aquí, cap a aquest cantó.
2: A més de concentrar diferents activitats, l'espai ha servit per presentar els objectius de la iniciativa Viu el Vendrell, així com la campanya comercial Vens 2026, que substituirà la dels bons i entrarà en funcionament el 2 de novembre.
12: Amb el mateix import, fer que arribi a moltes més persones. Hem doblat el nombre de persones. En comptes de donar 4 vals de 10 bons, aquest cop donarem 2 vals de 10 béns a tothom. Però arribem a molta més gent. Arribem a molta més gent, no hi haurà tanta bogeria per registrar-se, donar-se d'alta i aconseguir aquests diners, serà tot molt més plàcid i tranquil.
13: I és un exemple, la nova Junta del CIT i tot el comerç, amb aquest projecte de Viu el Vendrell. Viu en el sentit de un municipi viu activament, econòmicament i també per viure.
2: A banda de la gastronomia i els productes de proximitat, la Fira de Santa Teresa d'aquest 2026 ha mantingut un espai per a l'automoció, que s'ha ubicat per segon any consecutiu a la plaça de la Sardana.
1: Més enllà de la mostra enogastronòmica, la Fira també permet que entitats, associacions professionals i artistes presentessin les seves propostes i el seu treball.
14: La Fira de Santa Teresa ha estat molt més que l'espai de la Rambla dedicat a la enogastronomia i a tot allò que la convertés en una gran festa major de tarda de la comarca. A diferents espais del centre de la vila, les activitats lúdiques i culturals han estat moltes i molt diverses. Una de les novetats d'enguany ha estat l'espai Viu el Vendrell, ubicat al carrer Doctor Robert, on s'han desenvolupat activitats diverses, entre les quals la presentació de la campanya comercial Vens 2026, una mostra de fotografies de la fira a càrrec de Guixens Fotografia i tallers adreçats a nens i famílies.
15: Em sembla molt bé, així els nens estan entretinguts, tenen activitats. Potser estaria bé que els pares poguessin seure al costat en algun lloc i poder fer el mos o prendre alguna cosa al costat, però està molt bé, s'han entretinguts i portem una bona estona.
16: Doncs em sembla perfecte, està molt ben muntat, molt ben organitzat. Les nenes estan passant superbé perquè a més poden repetir les activitats, alguna que no ha fet, i molt bé, perfecte.
14: També s'hi ha fet un taller pràctic sobre intel·ligència artificial dut a terme per Joan Molines.
17: Doncs el primer punt és que això ha vingut per quedar-se i que és el futur. I a més ja comencem a estar en un punt on funciona molt bé. O sigui, llavors ja podem començar a confiar que el que ens fa la intel·ligència artificial és d'una qualitat lo suficientment bona. El segon punt és que no s'ha de tenir por a la intel·ligència artificial. O sigui, al final sempre ens pensem que la intel·ligència artificial és com una vida que té vida pròpia. No, la intel·ligència artificial al final són algoritmes i estan preparats per donar una pregunta, donar-nos una resposta. El tercer punt és que provem. O sigui, al final hi ha moltes intel·ligències artificials de diferents proveïdors i s'han de provar totes per saber què ens encaixa més. I la quarta és que ho fem servir per qualsevol aspecte de la vida. O sigui, al final una intel·ligència artificial et pot ajudar tant a la feina com a la vida personal, com a xarxes socials.
14: Altres espais amb activitats han estat la plaça Nova i el carrer dels Cafès, amb les propostes de l'esplai Zigzag i la presència d'autors i autores de l'associació com a Ruga Literària. L'altra gran aposta de la fira han estat la música i els espectacles. Per l'escenari de la plaça Tobies han passat, entre d'altres, el mític grup vendrellenc Portlands. l'espectacle de la drag queen Zafiro, el grup de versions de rock català Rock and Roll o Brian de la Rumba.
1: I la cultura popular és l'altre gran protagonista de la Fira de Santa Teresa.
18: La jornada de dissabte al matí està reservada als grups infantils des que el 2023 es va decidir separar petits i grans per alleugerir la cercavila de diumenge, condicionada pel temps disponible a causa de la Diada Castellera. La festa va arrencar amb la tradicional ballada conjunta a la plaça Vella, amb la participació del ball de Diablons, la Ligueta, el Lleonet, els Nans i Gegantons, el ball de la Patatuf, el de Figataires, el ball de Panderetes, que enguany celebra els 10 anys, el de Muntanyesos, el ball de Cercolets i el ball de faixes. Després de recórrer els carrers del nucli, les colles van tornar a la plaça Vella per oferir les seves ballades de lluïment i mostrar el repertori de danses i figures de cada grup. La jornada va culminar amb els versos del ball de Diablons, que van posar el punt final a la cercavila infantil. Soc un...

0: i has nascut aquí al Vendrell. Abans de mirar la carrera, mira bé l'horari del tren. Quan per fi arribes a classe, ja s'han acabat les lliçons. Però que la fe són més fins, ells sí que tenen fortuna. Tren cada mitja horeta i a Barcelona en poc més d'una.
1: No semblem la capital, no ens deixen sortir de casa. I si vols estudiar fora, el nostre transport és una guasa.
2: Diumenge al matí va ser el torn dels grups d'adults de cultura popular. Van començar amb una ballada conjunta a la plaça Vella, el punt de partida de la Cercavila. Després, els grups van iniciar el recorregut pels carrers del nucli. L'hora, força matinera, va fer que en alguns trams hi hagués poca presència de públic, una circumstància que ha tornat a obrir el debat sobre l'horari de la Cercavila amb algunes entitats que demanen replantejar-lo per afavorir una participació més àmplia de veïns i visitants. Un cop a la plaça Vella, el públic va poder gaudir de les ballades de lluïment del seguici festiu, amb l'Àliga i el Lleó al capdavant, seguits de la Mulassa i els Gegants. També hi van actuar el Ball de Cintes, el Ball de Valencians, el Ball de Bastons, el Ball de Panderos i el Ball de Pastorets i el de les Gitanes, que enguany celebren el seu 20è aniversari. Un cop acabades les ballades de lluïment, les Gitanes van prendre la paraula per recitar els seus versos a plaça.
3: Vaig anar al Macarena, a la gran festa Xar. Hi havia situació de perill al pàrquing de fora. L'aigua ja arribava a l'alçada del meu conill. Amb les alertes us coroneu. Vinc a pitar els mòbils. Tibi, tibi, tibi. Que amb tot el que l'heu cagat ja no sabem quan hi ha perill de veritat.
2: L'acte va continuar amb el Ball de Diables, amb una actuació que va anar més enllà dels versos tradicionals. Van sorprendre el públic amb una intervenció també des del balcó, on van compartir alguns moments amb els representants polítics.
4: Serà dividit en tres grans blocs, que són les escombraries, la delinqüència i el més important de tots, la Casa de la Cultura.
5: El Partit Socialista del Vendrell ha demostrat en els últims 7 anys que som els millors. Som els millors presentant coses i puc prometre que seguirem prometent promeses. Ho prometo.
4: Passem a un tema que els vendrellencs i vendrellenques fa perdre la paciència. Efectivament, parlem de la delinqüència.
5: Li vam encomanar a la nostra policia que si veien qualsevol acció violenta o baralla, que toquin el dos, que no hi vagin, que no s'hi presentin. I les dades parlen per si soles.
6: Des de que tenim el xus a la porta del mercat, el problema ha quedat solucionat.
7: Estem farts que aquest ajuntament no tingui una delinqüència transversal, plural i diversa.
8: Des de claretat clarillenca ho tenim clar.
4: Al maig agafaré una papereta i us hi faré a tots una dedicatòria per ser els pitjors polítics de tota la nostra història. Diable sóc d'aquest ball, diable sóc i seré, i més m'estimo ser un diable que almenys mentides no en diré.
9: I en relació a la cultura popular en aquesta Fira de Santa Teresa també hem tingut l'oportunitat de sentir tocar dos instruments històrics, un timbal del 1894 i una gralla del 1895.
2: A les 8 del matí, des de Cal Jornet, arrenquen les matinades.

0: Aquest any amb una sonoritat encara més especial, perquè entre els instruments hi ha dues joies de més de 130 anys. Una és la gralla que toca per a l'ocasió Jordi Inglés, Vero. Va ser construïda l'any 1895 per Josep Caselles i Batet, d'Albinyana. L'instrument havia pertangut a Joan Gené i Escofet, conegut com a Jan Maranguet. El seu net encara no ha volgut que aquesta gralla es converteixi en una peça de museu i la va cedir al graller Vero perquè la fes sonar les matinades d'aquesta fira, coneixedor de l'amor i la passió que aquest sent per la música d'arrel tradicional. L'altre gran protagonista ha estat el timbal d'Anton Claramunt i Manyer, conegut popularment com a Ton Francàs. Va ser un dels músics dels Romeas històrics acompanyants dels Nens del Vendrell durant els seus primers anys. El timbal va ser construït l'any 1894 pel llauner i luthier vendrellenc Francesc Badia. La família Febrer-Rossell, en descendent del primer propietari, ha volgut que el timbal tornés a sonar aquests dies, a les matinades, a la Diada Castellera i també aquest dijous, durant els actes de commemoració del centenari dels Nens del Vendrell. Per això ha dipositat la confiança en el veterà timbaler Rafael Claramunt, que aquest diumenge ha fet sonar l'instrument amb una gran emoció.
1: Gralles i timbals que sonaven també en l'actuació dels Nens del Vendrell, que han confirmat aquest diumenge que han arribat al final de temporada en un excel·lent nivell de forma.
2: Espectacle del Bo aquest diumenge de fira. Hi havia ganes de castells i la Diada Santa Teresa, ràpida i àgil, no ha decebut ningú. Els Nens del Vendrell han obert plaça, rodats, amb fermesa i descarregant un 3 de 8 de postal, gairebé clavat, demostrant que, tot i les reserves de començament de temporada, l'han acabat dominant amb la mateixa expertesa que el carro gros. Un inici a l'alçada de la importància de la diada. El Platform Pro ha arribat a la segona ronda amb el 5 de 8, una catedral que feia 9 anys que no s'anotaven a casa i que ha desfermat l'eufòria a la plaça Vella. I és que ha estat un castell treballat amb ofici i molt més sòlid que no pas el del concurs de la setmana anterior, que es va descarregar enmig d'una tremolor que aquest diumenge ha estat un pèl més atenuada. Una nova demostració que els de la camisa vermella han arribat al final de la temporada en el seu millor moment. En el darrer acte, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu han tancat actuació amb un 7 de 8, el segon de l'any, força solvent i amb una pujada d'adrenalina que denota el gran final de temporada dels Nens.
3: Sí, sí, al final feia 9 anys que no descarregàvem el 5 de 8 aquí a Plaça Vella. Sabíem que costaria perquè sempre ens fiquem aquesta pressió d'estar a casa, però molt bé, molt contents. Sí, sí, al final hem vist que tenim un 3 molt maco, vam fer canvis del primer que vam carregar al següent que vam descarregar i hem vist que tenim un 3 molt maco i que, bueno, sempre la intenció és pujar-li un pis ja de cara a l'any que ve.
2: Les altres dues colles convidades per Santa Teresa han vingut a màxims malgrat alguna baixa per lesió. Així, Jove de Tarragona i Minyons de Terrassa han calcat Castells i Ordre, Torre de Nou en Folre i Manilles, 5 de Nou en Folre i 3 de Nou en Folre. 4 gamma extras i un bàsic que, en tots dos casos, es plantejava amb opcions de pujar un pis més abans de tancar l'any. Els Liles han treballat de valent la torre i han clavat la supercatedral i el 3 de Nou en Folre. Els vallesans, al seu torn, han repetit amb solvència la torre de Nou en Folre i Manilles, que ja havien descarregat per la Mercè, i han treballat de valent el 5 de Nou en Folre. Un castell que ha tremolat a la sortida del pom de dalt, però que han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. Jove i Minyons han tancat actuació amb dos pilars de 8 en Folre i Manilles, completat pels tarragonins i carregat pels malves.
4: Sí, sí, ha sigut una pena perquè per dalt li teníem molta confiança, sí que l'encaix amb Manilles, hem hagut de modificar coses del que havíem fet a la Mercè i estava més ben agafat, el pilar estava treballant millor, però havia saltat de dalt, coses que passen, però bueno, contents perquè portàvem una bona actuació d'allò, però avui ja veníem a descarregar el pilar, ens ha quedat un altre cop encarregat i hem de millorar perquè això no ho sigui així.
5: Veníem a donar-ho tot, però sabent que teníem unes limitacions. Tot i així, hem fet un 2 de 9, que l'he sigut molt treballat, que ens ha anat bé, per després encara el 5 de 9 tothom ficat al 100%, fet un 5 de 9 amb un munt de canvis, que això es nota realment que a la colla anem treballant altres coses i per tant podem fer això, i després acabar amb el 3 de 9 i la cirereta del Pilar de 8.
2: Ha estat el punt final a una actuació de gran nivell, especialment per a uns nens que s'han expulsat fantasmes i han clos l'any en un moment de forma espectacular. els de la camisa vermella, aquella que du brodada la marca del centenari a l'alçada del cor, han superat qualsevol bri de por escènica a la plaça on un 15 d'octubre de 1926 van començar a llaurar la seva llegenda.
6: Els esports en Jordi Graell.
7: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins i ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra l'Alcobendas en un partit disputat aquest dissabte per Joaquim Tomàs i on els jugadors de Toni Porta aconseguien el 6-6, la segona victòria de la temporada a casa i també ser una victòria del curs, perquè recordem que la setmana anterior s'havia ajornat el partit de Cerdanyola i, per tant, el Vendrell, que d'augment compta els seus partits per victòries, i en un partit que, com va passar també la primera jornada, es va haver de patir fins al final, tot i que a la primera part semblava que el partit quedava ben encarat amb el 4-0, però res, just després del 4-0 l'Alcobendas que feia el 4-1, i a la segona part l'Alcobendas que encara va collar més, va aconseguir posar-se en el 4-3, i bé, fins i tot al final ho van intentar amb el 5-4, però el marcador ja no es va moure més, i per tant es confirma, com diem, aquesta segona victòria roig i negre. Per parlar de com va anar tot plat, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
8: Bon dia, Jordi.
7: Bé, un altre partit a casa, no?, que aconsegueu tirar endavant, però de nou també patim fins al final, no?
8: Sí. Sabíem que seria un partit molt difícil. Al final la Covenda és un equip físicament molt fort. L'any passat ja ens va posar molts problemes i, bé, contents de la victòria. Sí que és veritat que vam patir molt, sobretot la segona part, però l'equip va defensar, crec que molt bé, va lluitar totes les boles com ja havíem demanat, i la veritat és que satisfet per l'actitud de l'equip i, òbviament, per la victòria.
7: De fet, bé, dèiem, no?, que us va arribar a posar 4-0, però és veritat que potser era una mica irreal, no?, perquè sí que els primers minuts la posada en escena va ser molt bona, però després l'Alcobendas ja va reaccionar i bé, sí que hi va haver un punt de sort, no?, sobretot amb la inferioritat, no?, que quan estàveu potser passant un més malament, feu el tercer, després que va el quart, però bé, sí que és cert que ja l'Alcobendas havia demostrat que realment era capaç de poder-ho aixecar, no?
8: Sí, vam estar a la primera part, crec que va ser més igual que el resultat, per això nosaltres vam ser efectius, i la prova és això, quan fas un gol amb tres jugadors, sí que és veritat que el Jordi fa una molt bona jugada, que s'ho parlen amb el Ferretti, i aquell gol crec que els va fer mal, els d'Alcobendas, i va permetre fer el 3-0 i el 4-0. Sí que és veritat que després del 4-0 l'Alcobendas saca i ens fa el 4-1 immediatament, i això crec que ens va perjudicar, i al final va fer que la segona part fos més complicada, però bueno, al final vam poder aguantar, i la veritat és que és una victòria molt important per nosaltres.
7: De fet, bé, l'Alcobendas, que també era un d'aquests equips que sempre costava, no? De fet, ara feia anys que no es guanyava, i bé, ho demostra el fet que pràcticament amb dues plantilles similars a les que es va enfrontar l'any passat en dos partits no vau ser capaços de guanyar-los, i aquest any el primer ja ha caigut, no? Per tant, també demostra que bé, com a mínim l'equip aquí ja ha sabut donar-hi la volta.
8: Sí, ho havíem parlat durant la setmana i teníem ganes de guanyar-los. Sabem que és un molt bon equip, i a més un equip que per les característiques que té no se'ns donava massa bé, i l'any passat els vam anar a buscar molt amunt, intentar guanyar-los allò pista oberta, i la veritat és que vam començar bé, però al final van acabar donant la volta al partit, i aquest any vam ser un punt més prudents. Sabem que aquest any ens tocava defensar molt més que potser altres anys, i així ho vam fer. La veritat és que l'equip va estar sòlid al darrere. Al final es fan els gols, que són algun xut exterior que la desvien, alguna penjadeta, que això pot passar, però l'equip en defensa va estar molt bé, el Xevi darrere també, i la veritat és que bueno, vam canviar el que creiem que era necessari i va sortir bé.
7: Ara ja toca pensar en el proper partit, que serà aquest divendres a Mollerussa, un partit que s'ha avançat, i bé, una pista, no?, d'un equip recent ascendit, però que bé, té una mica de trampa, no?, perquè és un equip que té jugadors amb experiència a l'hoquei lliga, i per tant és un partit que també té la seva dificultat, no?
8: Sí, l'any passat és un equip que va quedar campió de la Nacional Catalana, és cert que va perdre el playoff i al final va obtenir l'ascens als despatxos, però és un molt bon equip, la veritat. A més, segurament el pavelló estarà a rebentar, pista per aquest, la il·lusió que tindran de jugar, i estan competint superbé aquests dos primers partits de Lliga. Bé, sabem la dificultat del partit, però ho prepararem bé, amb els condicionants de la pista i de l'ambient, però nosaltres amb ganes també, seguint amb la línia que estem treballant, intentarem guanyar com fem sempre, i veurem quin partit es planteja.
7: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
8: Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
7: Toni Port, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-3 contra l'Alcobendas, i ara, com diem, centrats en el primer desplaçament de la temporada, a l'espera, com diem, doncs, de recuperar el partit de Cerdanyola, que en principi serà el dimecres de la setmana vinent. Doncs ara doncs, toca pensar, com dèiem, en aquest Mollerussa-Vendrell aquest divendres a les 9 de la nit, un partit que en principi s'havia de jugar dissabte, però no tenir pista doncs, el conjunt local el dissabte, doncs finalment, com dèiem, s'avança aquest divendres a les 9.
9: El temps amb Marc Rodero.
1: I recta final d'aquest informatiu que ha de servir per parlar del temps. Un temps que ens ha respectat i de valent el que ha estat la Fira de Santa Teresa, un certamen multisectorial que normalment ha estat marcat, evidentment, per les inclemències meteorològiques, o bé, en aquest cas, pel vent o la pluja, o en dos fenòmens alhora. Aquest any no ha estat així, hem pogut gaudir d'una fira tranquil·la, som ja en jornada de dimarts i cal saber cap a on va tot plegat. Per parlar-ne tenim en Marc Rodero. Marc, bona tarda.
10: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
1: Allò que diem de les coses de manual o aquelles que queden escrites, aquest any s'han trencat tots els pronòstics perquè la fira no ha estat marcada per la meteorologia, no?
10: No, això mateix, això és una mostra de com canvia tot, eh? També et diré que no té per què fer-ho sempre per la fira, no? Però vaja, és com una tradició afegida a tot el que succeeix al voltant de la fira. Però sí, una altra vegada, unes jornades marcades per l'estabilitat, per la fresqueta, per l'amplitud tèrmica i pel contrast tèrmic entre el dia i la nit. Ara ens farem setmana. Avui ens hem llevat el cel, però a hores d'ara tenim aquests núvols que han anat creixent. No haurien de deixar precipitació, com a molt tres gotes. Són aquests núvols que s'han format per culpa d'aquest flux marítim que estem tenint a hores d'ara. I això fa doncs, que tinguem aquests núvols que a hores d'ara són presents a bona part de la comarca. Com diem, no haurien de deixar precipitació, però no descartem que de forma puntual puguin escapar-se algunes gotes. Acabarem el dia amb aquesta mateixa situació i per demà esperem un temps tranquil en conjunt, dominat pel sol, amb alguns núvols igual que ha passat avui a la mateixa línia de la costa, que es podien organitzar i podien deixar alguna gota, fenòmens molt aïllats, fins i tot ens atrevem a dir que anecdòtics, perquè difícilment acabaria passant. Temperatures agradables. De fet, aquesta passada nit i matinada ja hem notat com ha pujat la temperatura bé al punt del migdia. Per tant, ens venen 3-4 dies de temperatures més agradables tant al migdia com també durant les jornades nocturnes. I a l'espera del canvi que pot arribar durant el cap de setmana, que veurem quan i com ens arriba, quan ens arriba, com ens afecta, i en especial, doncs, atents també a aquesta possibilitat de nou d'algunes precipitacions que poden ser una miqueta intens.
1: Perquè, Marc, la temperatura de l'aigua del mar continua estant per sobre del que toca o després d'aquesta davallada de temperatura i aquestes últimes precipitacions la cosa s'ha normalitzat?
10: No, està per damunt del que toca. Per tant, tota aquesta situació que pugui arribar amb aquest contrast tèrmic entre el que arriba en altura i el que tenim en superfície, doncs pot seguir donant aquestes situacions d'inestabilitat una miqueta més acusada. Sí que és cert que després, donat que les temperatures baixaran una miqueta més a partir de diumenge, en especial a inicis de la setmana vinent, és probable que aleshores ja la temperatura del mar quedi una miqueta més normalitzada. Però fins que això arribi, hi ha aquesta possibilitat d'això, de que el mar encara faci de les seves i que faci créixer aquestes nuvolades d'evolució.
1: Doncs, com dèiem, és tot just molt d'hora, tot just acabem de començar setmana, jornada de dimarts, i per tant caldrà anar-ho seguint o que ho aneu seguint els que us dediqueu a aquest tema durant els propers dies i que en parlem, evidentment, en aquesta sintonia o en d'altres espais d'aquesta mateixa sintonia de la ràdio o de la televisió local. Marc, com sempre, que tinguis molt bona jornada.
10: Adéu-siau, fins demà.
1: Doncs la setmana anirà evolucionant cap a aquest canvi de temps preparat, diuen inicialment per al cap de setmana i del que en parlarem, sens dubte, en properes edicions d'aquesta mateixa sintonia dels serveis informatius. Per part nostra, res més. La informació no s'atura, com diem sempre, i continua viva. Per tant, la poden continuar copsant a través de xarxes socials, les xarxes socials que utilitza la ràdio i la televisió local, que són X, Instagram i també Facebook. Com no, a través de la nostra pàgina web, les 3wsrtvelvendrell.cat o a les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més, que tinguin molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Pro Memòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa es reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saez és la ministra portaveu.
12: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
14: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el equipo titular.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
2: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
3: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
2: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
1: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
6: Sí, me enteré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. No sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
7: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
5: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
1: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
8: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
1: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
10: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
9: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: Notícies en xarxa.
1: Gairebé un quart de 3, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
11: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament

0: partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
1: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
0: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
2: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
3: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
4: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
2: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
5: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
6: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
5: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
2: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
7: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
2: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
8: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que es repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
9: Es tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual, adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però, a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
8: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
2: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
10: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
2: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. És moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
11: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
12: Continuem treballant per extendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
11: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
2: I arriben els esports. En Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
13: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
14: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
13: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
15: En la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
13: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
16: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
17: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venint de la derrota que venim és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
16: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
13: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
5: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
3: Salut activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nadar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026. I tenim més titulars. Els reis d'Espanya visiten Ceuta, enmig d'aplaudiments al president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Rivera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'agricultura i d'habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saez és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven diuen que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
14: Sí, m'entré per les notícies i aquestes coses que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
15: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
17: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
16: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
18: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
19: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
18: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encotxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
20: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que és, o sigui, no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crisi és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:15. Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
22: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
21: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
23: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
25: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. L'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
24: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: David Navarro, president del comitè, lamenta que malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
27: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
26: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. Botigues s'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugrana juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
8: El Barça és el que
4: ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que vaja, en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 8:45 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
5: Jugadors que ja coneixen la Lliga, a saber com el de Costadino, o el Gileta, sempre fitxa molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat, que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
7: En handbol, a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 8:45 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Aguas Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
8: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al segon partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta. Mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassa del ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. Elma Sainz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar 2 entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La Ninotaire, Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
8: El
0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid.
4: The day I stopped being so happy. The day I started to quit on my dream. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
8: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
10: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
11: Què tal, com esteu? Molt bona tarda i benvinguts a la tarda de dimarts en de Tarda en Estèreo. Després d'haver deixat enrere un cap de setmana intens i amb una jornada festiva ahir dilluns, dia 12 d'octubre, encetem la setmana en dimarts. I aquesta és la nostra Tarda en Estèreo, que encetem ara mateix aquí en directe a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Gràcies per escollir-nos. Salutacions de Marga Márquez. Avui hem volgut començar amb música fresca, de nous artistes, nova fornades d'artistes joves, com és en Jamie Miller, que estrena aquest Boy Doll, el single amb el que obre una nova etapa musical. El vam conèixer en el programa de X al Regne Unit i ara dona un passet més cap al seu nou treball, de la seva novetat musical que prepara. Amb la seva música i amb aquest bon tema que transmet tan bon rotllo, que es diu Memories, obrim la tarda en Estèreo. Gràcies per acompanyar-nos. Benvinguts.

0: Quico Veneno en regalar un nou single. Justament arribava aquest passat divendres. Ja podem afegir un mes al que serà el nou treball del català, que arriba aquest mes de novembre, després dels d'Estopa. Aquest es diu Olivia. Nosaltres donem un passet més. Això acaba de començar, la tarda la tenim per escriure. I musicalment, com sempre, és un passeig cap a l'actualitat musical. Així que, i què millor, de començar la setmana en dimarts. Més novetats aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Dead Company és l'honor que acaba de sonar de Royal Blood.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Ja tenim un nou single de l'artista Aina Reig. Amb ella passarem per raó. Ens aproparem màxim a 3:45 de la tarda. No és massa tard.

Doncs aquesta és la cançó de Leire Martínez, la lletra de Quédate en su voz, l'himne de Leire Martínez per la cadena 100 por ellas. Com ja sabeu, una cita important amb un cartell format per Fangoria, Pablo López, Marlon, Marlena, Vico, Funambulista, una llista molt, molt extensa amb el seu concert por ellas 2026. I això ens transporta, en certa manera, cap a l'estiu, amb aquestes calors que hem patit aquest 2026. Són els Cora i els seus perduts, tu i jo.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs estem passant per autèntics hits, que ja sabeu que a més aquest passat divendres s'estrenaven coses noves. D'aquí uns instants ens anirem a fer una catació, podríem dir, de lo que s'ha publicat aquest passat divendres. Ens encanta la música de Pedro Capó, on ens arriba i ens fa arribar amb la seva música, Caer i Levantarse.

0: caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.
1: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Aquí fent-ho, doncs, una mirada a aquest famós treball de Joan Manuel Serrat. Pedro Capó, Caer y levantarse. I en 5 minuts que estem pràcticament per tocar el punt de les 4, és moment de fer una ullada a algun dels temes que aquest cap de setmana arribaven en novetats. Escoltes Ràdio El Vendrell. Bueno, segurament que vosaltres ja us heu donat una volta per la vostra plataforma preferida, i cal destacar una de les cançons que arribaven aquest divendres. L'artista madrileny Dani Martín ha rebut homenatge a Supermarina amb aquesta versió de la cançó que es diu Puta vida, una reinterpretació que arriba carregada d'admiració, respecte i afecte cap a una banda que ha esdevingut una referència pel mateix Dani.

noves de la mà de Morat. Els colombians parlen d'aquesta química que hi ha entre dues persones i que res ni ningú no poden trencar. Arriben amb coses noves. Els seus fans estan els encarregats d'escollir aquesta cançó com a nou single a través de la selecció que van fer, a través de xarxes socials, i no és estrany, ja que els versos i tot el que conforma la banda torna a portar-nos una de les seves lletres més romàntiques. Es diu Em Mata. Doncs anem en busca de més coses, que Vetusta Morla també arriba amb coses noves, així ja per un públic més selecte. Això nou es diu Bailar en Beirut. I ara mateix són les 4 ja i un minut.

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. The day I started to quit on my dream.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Doncs aquí està una de les cançons també de Kiko Venero que trobem amb el del seu darrer treball. L'artista publica el 6 de novembre, nou disc. Els detalls el coneixerem al 100% en breu. Serà el disc número 21 de la seva carrera. L'artista presenta temes com El meu mànager amb els Estopa. Escoltes Ràdio El Vendrell. Víctor Magan i Dani Romero ens diu Me duele, cosetes que hem sentit aquest estiu.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

Escoltes Tarda en Estèreo. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.

Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

doncs aquí està la música de Rosé amb aquest New Trick que ens acompanya des del seu darrer treball. De fet, anem en busca de més coses perquè ja sabeu que l'actualitat musical aquest divendres venia amb coses destacades i és un dels temes que també han marcat amb diferència les novetats de divendres. I estem parlant del nou single d'Enrique Iglesias, que sona així. Els nois de Santos Bravos han complert un somni, és la col·laboració amb Enrique Iglesias en una cançó carregada de bona vibra, sons pops, i disposada a col·locar-se en les llistes d'èxits internacionals. Una lletra en anglès i en espanyol. Una d'aquelles cançons guapes que es diu així, Hola, cala, cala.

Bé, doncs amb la força dels Royal Blood, nosaltres tanquem avui aquesta edició de dimarts. És una cita que, la veritat, sembla que sigui dilluns, però que no et confonguis. Així que demà serà dimecres i estarem aquí amb una nova cita, com sempre, de més actualitat. De tarda en estèreo. Que tingueu bona tarda. Ciao.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Tradició al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Bona tarda, oients. Estem aquí a l'Institut Baix Penedès i avui ens fa moltíssima il·lusió presentar aquest nou programa ràdio, Ràdio Insti, la ràdio de l'Institut Baix Penedès. Serà un programa setmanal que farem cada tarda de 6:45, de 6:45 fins a les 7 per Ràdio Televisió del Vendrell, i tots els podcasts els trobareu també penjats tant a la web d'institutbaixpenedès.cat com a Ràdio Televisió del Vendrell. I avui en tenim quatre convidats, quatre molt especials, quatre alumnes que tenim sempre, cada setmana, del nostre institut, on ens parlaran de diferents temes que els adolescents els inquieta, que els adolescents pensen, que els adolescents en treballen entre ells, i val la pena molt escoltar-los. De veritat, oients, que ens fa moltíssima il·lusió, perquè avui esteu assistint al naixement d'aquest nou programa de ràdio, i als nostres alumnes també es fa encara moltíssima il·lusió. Així doncs, de part de tota la comunitat educativa de l'Institut Baix Penedès i de part nostra, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i esperem cada setmana aquest programa. Comencem. Si us digués paraules com bokeh, crash, kunde, prime o flow, què en pensaríeu? Doncs l'episodi 1 d'avui d'aquest nou programa de ràdio es tracta sobre el llenguatge dels adolescents. Com es comuniquen ells, com parlen entre ells, quines frases ens diuen, quines senyals tenen, quins codis interns, quines formes de vestir hi ha entre ells. I per explicar-nos aquestes noves tendències i el seu llenguatge, tenim aquí la Sarai. Sarai, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: La Naya. Naya, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Pep.
2: L'Edgar, bona tarda, Edgar.
5: Hola, bona tarda.
2: I el Salvador, bona tarda, Salvador.
6: Hola, Pep, bona tarda, com estem?
2: Molt bé, molt bé, molt contents de tenir-vos aquí avui i d'inaugurar i de que sigueu els primers a veure néixer i a seguir creixent sempre aquest programa nostre que es diu Ràdio Insti. Què em podeu dir de les paraules dels adolescents? Com us comuniqueu avui en dia vosaltres? El vostre lèxic, com és? Quines paraules que no sàpiguen altres persones o els adults, que no sàpiguen nosaltres, i que entre vosaltres us comuniqueu i vol dir, mira, doncs tal paraula vol dir això, tal paraula vol dir l'altre. Salvador, unes paraules.
6: Bueno, per començar, m'agradaria explicar que els adolescents ens connectem amb paraules que no estan al diccionari. Paraules que nosaltres mateixos creem.
2: I aquestes paraules que creu, Salvador, Naya, Sarai, Edgar, com les creu? D'on surten? És algun adolescent d'algun institut, d'algun poble de Catalunya, diu, bueno, vaig a crear aquesta paraula, i us comunica amb aquesta, o d'on sorgeixen aquestes paraules? Edgar.
5: Sí, bueno, normalment quan algú de les redes socials que hi ha ara, TikTok, Instagram o algú, penja algun vídeo relacionat amb aquest tema i es fa famós, i doncs això arriba a tots els que ho veuen, i doncs així ho anem dient tots.
2: És a dir, Edgar, és algú de les xarxes socials, sí, algun famós, TikTok, Instagram, que crea aquestes paraules, i vosaltres, sí, us agraden i us adapteu al vostre argot, sí, personal, al vostre lèxic personal.
5: Sí.
2: Bé, és curiós la creació. Em volia saber, no?, com sortia en aquest nou lèxic, d'on sortia, d'on provenia. I dins d'aquestes noves paraules que us comuniquem entre vosaltres, Sarai, alguns exemples.
3: Com random, estalquear.
2: Random, què vol dir random, Sarai?
3: És una paraula a l'azar.
2: A l'atzar,
3: sí.
2: Random. Alguna cosa, quan algú és random, quan tu utilitzes, no, què és random això?
3: És com per la cara.
2: Ah, per la cara, d'acord. Sí. I l'altre, que has dit?
3: Estalquear és mirar el perfil d'alguna persona per TikTok, Instagram, i l'he vist al perfil i ja has dit stalkear.
2: Al perfil de la xarxa social, pels motius que siguin, no? Li mires el perfil perquè és una persona que t'agrada, perquè és una persona que vols saber d'ella, perquè vols buscar informació per alguna amiga teva o algun amic teu, i això és stalkear.
3: Sí.
2: Cosa que la persona que li estàs mirant el perfil, ell no sap que l'estàs stalkeant.
3: No.
2: D'acord, d'acord, està bé. Salvador, més paraules?
6: Doncs un parell de paraules que us voldria dir seria, per exemple, de crush, que és una paraula similar a la Sarai que ha dit stalkear, que és una persona que t'agrada, que la tens...
2: És per un crush, no? És per un C-R-A-I-X, crush.
6: No, C-R-U-S-A.
2: Sí, sí, s'escriu així, però crush, la pronunciació fonètica sí. És crush, i que crush. Sí? Crush, és algú que t'agrada, no?
6: T'agrada i que t'agradaria, doncs, tenir amor amb ell.
2: El teu crush, la teva crush, diria.
6: Exacte.
2: D'acord.
6: I després tenim una altra paraula que es diu hater.
2: Hater?
6: Que significa... una persona que critica algú per qualsevol motiu, per exemple.
2: Un hater que critica algú a qualsevol... tant, però...
6: Per exemple, una persona que insulta alguna persona, doncs jo dic, hòstia, doncs aquesta persona és un hater.
2: D'acord, d'acord. I sol criticar a la cara, sol criticar, o un hater és qui critica les esquenes?
6: Bueno, depèn. Pot ser a la cara, però normalment a lo millor a les esquenes. Pot ser.
2: Molt bé, Salvador, molt bé. Naya... Més paraules, més l'èxit d'aquest que utilitzeu entre vosaltres.
4: Bueno, també tenim la paraula FOMO.
2: FOMO?
4: Sí, que FOMO és que quan una persona fa algo que a ti t'agrada, doncs et fa impotència fer aquella cosa. Perquè l'ha fet ella i doncs
2: clar,
4: t'agrada.
2: Clar, això ho he sentit un cop amb la Isona,
4: sí?
2: i la Vega, que van dir... La Isona em va dir, tinc FOMO, la Vega... Crec que van a veure la Vega. Quin concert hi va haver al setembre a Montjuïc? Qui va venir? Al Montjuïc va venir... La va guiar, pot ser que vingués a Montjuïc? No, qui va... Recordo, la Vega va anar a un concert a Montjuïc i la Isona va dir, em feia FOMO anar-hi.
4: Li fa molta impotència anar perquè ja ha anat i li agrada i tot això.
2: Ah, clar, d'acord. Sí. Què més, Naya? Alguna paraula més?
4: Bueno, també tenim deixar en xat, que és com, per exemple, jo m'estic parlant amb algú,
2: sí?
4: I jo li deixo en xat. És que no li responc i, bueno, ara avui en dia la gent es parla per foto a Insta i així és com més...
2: És a dir, deixar en xat ho pots utilitzar tant a l'Instagram... com a
4: sí,
2: al WhatsApp.
4: Sí.
2: Deixar en xat. Vistos deixar en xat?
4: No, és que
2: és diferent,
4: tu no entres,
2: que sí?
4: És tu no entres al xat ni ho veus ni res.
2: Però saps que tens aquesta notificació d'aquesta
4: sí,
2: persona.
4: Sí.
2: I això vol dir el deixar en xat.
4: Sí.
2: Pels motius que siguin?
4: Sí.
2: Vale. I ara que dieu, Naya, als adolescents que es parla per foto, com és això? Com us comuniqueu a les xarxes socials?
4: Doncs, per exemple, ens da molta mandra
2: sí?
4: Parlar en xat, doncs diem, vols parlar-te per foto? I ens mandem una foto i ell la respon amb una altra foto.
2: Us envia una foto, d'acord, però amb el xat mateix us envia la foto?
4: Sí.
2: I us contesteu la foto?
4: Clar.
2: Foto bomba, foto... Com soleu enviar les fotos?
4: Foto, doncs...
3: Entres pel xat i li envies una foto.
2: Això seria... Naya Sarai, sí, i Edgar i Salvador. Això seria un altre tema de conversa. Com enviem les fotos? Si l'enviem foto bomba, foto que només es pugui obrir una vegada, foto...
3: Ah,
2: gran...
3: també
2: això
3: hi ha
2: opcions. Seria una altra... Clar, exacte,
4: sí,
2: això
4: sí.
2: És important aquest tema i és molt important, exacte, molt important parlar amb vosaltres. Seria un altre podcast, un altre episodi del
4: sí.
2: Nostre Ràdio Insti, de com enviem les imatges actualment i com vosaltres ho teniu molta cura, a qui envieu imatges i de quina forma les envieu, d'acord?
4: Sí,
2: si una imatge
4: sí.
2: Només puguem obrir una vegada. Seria un altre tema, ja en parlarem un altre programa, el prepararem també aquest. D'acord, però teníem curiositat, i els nostres gent segur que també, de com us comunicàveu per xarxes socials actualment als adolescents,
4: sí.
2: No? Perquè segur que els adults, molts adults, la majoria d'adults ens comuniquem per WhatsApp tranquil·lament i ja està, per als adolescents, quines eines, quines estratègies utilitzàveu per comunicar-vos? I no ho sabia, no?, això que parlàveu molt per foto ara, envieu una foto i comenteu la foto.
4: Bueno, sí, la responem.
2: Però Sarai, Naya, teniu un fil de conversa, teniu un diàleg també al xat, no?
4: Sí.
2: Això sí, d'acord, molt bé. Edgar, algunes paraules que dins del teu nucli d'amistats comuniqueu?
5: Sí, bueno, hi ha una paraula que ara utilitzem molt els adolescents, que és 6-7.
2: 6-7?
5: Sí.
2: És que saps que hi ha un equip a la Lliga aquí, la Patilic, us asseguro, oients, us situo, a l'Institut Baix Penedès fem una lliga de futbol durant tots els patis, aleshores el pati, dos patis que tenim, i els alumnes fan els seus equips de futbol, i un dels equips de futbol es diu 6-7, que és un equip de femení d'alumnes de segon de batxillerat, i superbé, i l'Edgar està a la Lliga també, i algun dia jugarà contra elles, li tocarà alguna jornada jugar contra elles. I 6-7?
5: Doncs 6-7 prové d'un vídeo d'un noi que va anar a un partit de bàsquet i doncs el marcador va marcar 67. I doncs se li va ocorrir pues, gravar un vídeo fent aquest gest d'aixecar les dues mans a...
2: Gest que el Papa Lleu XIV l'ha fet viral també. El Papa, sí, durant la visita aquí a Espanya, es feia viral aixecant la mà dreta, baixant-la, sí, i aixecant la mà esquerra i baixant-la, d'acord?
5: Sí.
2: I gràcies a això...
5: Sí, doncs això ho va pujar a les redes socials i s'ha fet famós i ara la gent ho fa.
2: I només aquest gest, la paraula 6-7 no sol dir, fa aquest,
5: sí,
2: gest i
5: també,
2: ja està.
5: Sí, també, la paraula i el gest.
2: I el gest, Edgar, quan se sol fer aquest gest? Quan fas alguna... Quan
5: no, qualsevol cosa, no té significat.
2: Fas el gest de moure, sí, amb dos braços.
5: Sí.
2: 6-7, està bé. Sí. Què més? Edgar, alguna paraula més que dins del teu grup Salvador, dins del teu nucli d'amistats o entre vosaltres, o no sé?
7: Bueno, doncs...
2: Com utilitzeu?
7: Bé, doncs... Bueno, primer de tot m'agradaria, tipo, això que has dit del Papa Lleó,
2: sí,
7: que va fer viral això, m'agradaria explicar, per si algú no ho sap, la definició de viral.
2: Ah, s'ha fet viral, quan dius...
7: S'ha fet viral, exacte.
2: S'ha fet viral.
7: Doncs mira, m'agradaria explicar que viral és qualsevol contingut que algú difon per internet.
2: Qualsevol contingut.
7: Com per exemple quan ha dit l'Edgar lo del 6-7.
2: Tingui èxit, no tingui... Ha de tenir èxit. Si es fa viral ha de tenir èxit, que sí? Contingut sigui un tuit, per exemple, a Twitter,
7: sí,
2: o una imatge a Instagram que sigui molt compartida?
7: Sí, sí, sí, qualsevol cosa.
2: Això s'ha fet viral, que
7: exacte.
2: Sí? Molt bé.
7: Però sí o sí ha de guanyar fama i tot.
2: Clar,
7: això.
2: Exacte, evidentment.
7: Una altra paraula que volia comentar és que tinc un objecte, qualsevol cosa molt top. Top és un lèxic que utilitzem els adolescents, que significa una cosa, objecte molt bo, molt bona, de bona qualitat. I com per exemple, aquesta gorra que tinc és molt
2: top.
7: És una cosa de molt bona qualitat que genera molt bon ambient.
2: D'acord, l'altre dia l'Edgar em va dir flow, el flow. Recordes, Edgar, com es diu flow?
5: Sí.
2: Què és el flow? Què és tenir el flow?
5: Doncs això és com que vas molt ben vestit, és com que, no sé, tens algú en el teu...
2: Una aura, sí. Ara, jo tinc flow, Edgar?
5: Sí, tens molt.
2: flow és anar ben vestit o... No només anar ben vestit.
5: Sí, és com que tens algú en el teu vestit que, no sé...
3: Crida l'atenció.
2: Crida l'atenció i Sarai, sí, enllacent Naya, Salvador d'Edgar, es pot enllaçar el top del Salvador, el flow de l'Edgar i l'aura, no? Té molta aura, que ara s'ha fet viral també el,
5: sí,
2: tema. És que té molta aura. Quan diu que té molta aura, que és que té molta personalitat a la persona, Sarai, o que quan... arriba aquella persona, veus que té unes sensació, dona una sensació diferent quan arriba algú o aquesta persona que té aura.
3: Sí.
2: Per què l'utilitzeu exactament? Una persona que desprèn.
3: Que té molt flow o...
2: Que vesteix molt bé, no?
3: Sí.
2: Suposo que aura també va relacionada amb segur de si mateix, amb que li van molt bé les coses, que sí, entenc jo.
7: Que dona una sensació de molt bon ambient.
2: De molt bon ambient.
3: També hi ha una paraula que és l'aura, que és el contrari d'aura.
2: L'aura... Quina és? I què significa?
3: Com que da molta pena.
2: Ah, vale, és a dir, tenir aura és una cosa, i l'aura, que dius tu, no?
3: Sí.
2: És que dona pena. Curio, aquesta no la sabia, aquesta. Tinc que, abans de tancar el tema lèxic, les paraules, i centrant-nos ara, voldria parlar amb vosaltres també la vostra forma de vestir, com us comuniqueu també, quins emojis, quins stickers utilitzeu bastant... Tenia aquí algunes paraules apuntades. La paraula que l'utilitzeu, potser no l'utilitzeu tant i que espero que es corregeixi durant el temps, i com a professors de llengua tenim molt a veure a fer-vos corregir aquesta muletilla que sou d'incastellà, en plan.
7: De vegades, sí, sí.
2: De vegades bastant, no solo l'utilitzeu,
7: sí, sí, sí.
2: En plan. Sarai, Naya?
3: Sí.
2: I que sí, no? I que sí. Però en plan l'utilitzeu per qualsevol... per enllaçar qualsevol construcció gramatical, qualsevol frase, que sí?
4: Sí.
2: En plan, aquest cap de setmana he anat a la fira, en plan, he estat de joc, en plan, que sí?
7: Sí, qualsevol cosa.
2: Sí, sí, és curiós. Hi ha una altra paraula que també m'ha cridat l'atenció. Boque. Què és boque? Què és boque, Naya? Què és boque? Naya, boque?
4: Boque és quan no t'has liat amb una persona mai.
2: Quan no has tingut cap tipus de relació amb algú.
4: No.
2: I això és boque, no?
4: Sí.
2: Vale. Sí, sí, és curiosa, també. I... ghosting? Ghosting? Què vol dir ghosting? Ghosting.
4: És com...
2: Sarai?
4: Deixar en vist a
2: també,
4: una persona.
2: D'acord,
4: és
2: d'acord.
4: És que sí, el mateix.
2: D'acord. Ghosting és passar a algú, no? Passar d'alguna persona, Sarai, potser que s'interessa per tu, no?
4: Sí.
2: Que sí, s'interessa per tu, entenc, o per algun motiu, per qualsevol motiu, i li fas ghosting. Passar a algú, que sí? I quan dieu també... No em renta. És que això no em renta.
7: Sí.
2: Salvador?
7: Doncs significa que, per exemple, que no me va, que... No sé, no m'agradaria fer-ho, no em renta fer-ho.
5: No et ve de gust fer això.
2: No et ve de gust, sí, no em renta. No em renta. Una altra, això més que és una interpretació, és una expressió. LOL. LOL. Utilitzeu molt el LOL, vosaltres, el LOL? Quan passa alguna nalla? El LOL? Tu l'utilitzes molt, el LOL?
4: No, jo no l'utilitzo.
2: Sarai, tu sí?
4: Jo sí.
2: Sí. I el
4: parlant
2: LOL?
4: Amb les meves amigues, per xat.
2: I quan utilitzes l'expressió LOL, LOL, que per, quan l'utilitzes? Quan et sorprèn alguna cosa?
4: Sí.
2: Quan et sorprèn
4: especialment algú, sí.
2: Quan et sorprèn alguna cosa que et comuniquen les teves amigues i t'expliquen, és un LOL.
4: Sí.
2: LOL, està molt bé, està molt bé. I l'última... el Cunde ja l'hem explicat, que sí, el Cunde l'hem dit, el Cunde? No, el Cunde també, és l'única paraula que tenia. No un Cunde, no un Cunde. També la va...
4: No m'apeteix.
2: Exacte, no em ve de gust.
4: No
2: aquesta,
4: ve de gust.
2: Aquesta també la vaig trobar. A part del... Bé, està molt bé, el lèxic. Quan utilitzeu aquest lèxic, també l'utilitzeu amb els adults, és a dir, els vostres pares, germans,
7: molt
2: els grans avis... No l'utilitzeu, deixeu a banda, que...
5: Bueno, jo sí que l'utilitzo, però potser alguna paraula no.
2: I els teus pares, quan utilitzen una d'aquestes paraules, pregunten què vols dir, Germà?
5: Sí, em diuen que no entenen i que s'ho torni a repetir.
2: Vosaltres, Naya, Sarai, canvieu també el vostre registre, el vostre lèxic, segons amb qui es dirigiu, els vostres pares, adults o el grup que formeu part d'adolescents?
4: Sí, a vegades no parlo amb aquest lèxic amb els meus pares perquè no l'entenen, però a vegades sí.
2: I tu, Naya, Sarai, el canvies, el lèxic, directament, amb els teus pares? Ja saps que són els teus pares i l'has de canviar.
4: Sí.
2: Bueno, Naya, el mateix també et passa?
4: Sí, jo també, perquè si no, no m'entenen.
2: És a dir, ja sou prou intel·ligents per canviar el registre.
7: Sí, exacte.
2: Si ja, adolescents. A part del lèxic, tendències de moda.
7: Doncs...
2: Salvador, m'interessa la moda entre vosaltres. Què porteu? Com us l'heu vestit? Teniu referents a Instagram que mireu la roba? O és a les botigues actuals de moda que us guieu pel que va, pel que hi ha, pel que us venen? Naya?
4: A veure, ara hi ha moltes modes,
2: sí,
4: i algunes que li s'agrada més o menys,
2: sí,
4: com per exemple tenim pija, que és vestir molt amb texans, bolso...
2: Mm-hmm.
4: Doncs d'així i
2: pija,
4: també...
2: Pija, Naya, perdona. Pija és Cayetana? Pija és Cayetana o Cayetana?
4: Sí.
2: També?
4: Sí.
2: Sí. Què més?
4: També tenim cani.
2: Cani, també?
4: Que, bueno, és quan vas com... No sé, amb els pantalons.
3: Els nois van,
2: sí,
3: amb els pantalons baixats o roba de marca...
2: Això és cani, també? Gorra, potser gorra, pantalons baixants, oversize?
4: Sí.
2: Sí, això és cani. Què més? Què més tenim entre vosaltres, aquests codis que utilitzeu?
4: També hi ha choni.
2: Choni, també?
4: És com que t'agrada el leopardo.
2: D'acord.
4: I t'agrada molt la festa, bueno, no té per què, però les agrada molt la festa i són com del rotllo.
2: Vosaltres, Naya, Sarai, marqueu algun tipus d'estil d'aquest o no, vosaltres?
4: Bueno, és que jo vaig variant, perquè a vegades vaig pija, a vegades amb xandall.
2: És a dir, pot agradar un estil o un altre, independentment del grup que estigui emmarcat entre els adolescents de la roba, que sí? Però és molt important també per vosaltres, no? O sigui, quan veniu a l'institut, quan aneu pel carrer cada setmana fora, l'estil que porteu de roba és molt important, oi? Crec que sí. És a dir, diu molt de vosaltres, no? Transmeteu un tipus de llenguatge no verbal, però transmeteu un tipus de llenguatge vestint-vos d'una forma o una altra, oi? Vosaltres, quan veniu a l'institut, us mireu molt què posar-vos i què no de roba?
4: Sí, jo a vegades sí.
2: Penseu molt. Per aquí, Edgar, Salvador. Edgar?
5: Jo, quan vaig a l'institut, el primer que veig, perquè tampoc tinc molt de temps, i quan vaig a l'institut, el primer que veig, però quan vaig a sortir amb els meus amics o això, sí que m'ho preparo.
2: Llavors sí, no? I Edgar, tu te marques dins algun estil especial de roba o t'agrada tot tipus de roba?
5: Sí, em dóna igual. Normalment xandall, quan vaig a l'institut, perquè és el més còmode, però quan he d'anar a alguna festa important o això també em poso texans i el que...
2: Però saps, n'és conscient que hi ha aquest codi entre els joves, els adolescents, la forma de vestir, que sí? Això sí que n'és conscient. Però està bé, prioritzes la teva comoditat, que està molt bé, sí, que cadascú és lliure, evidentment, faltaria més, Salvador. El teu estil, te'l mires molt, ets molt presumit en aquest sentit?
7: Bueno, bé, doncs, jo sóc anar amb dessuadores, també un altre estil amb sabatilles esportives, bueno, alguna vegada amb gorra, com ha dit la Naya i la Sarai, però a mi, per exemple, m'agrada molt vestir amb texans i una mica de roba elegant. Tot i que així vaig variant,
2: Molt bé,
7: tot,
2: molt
7: bastant, bastant.
2: Molt bé, molt bé. I també, Salvador, ets conscient d'aquest codi intern que hi ha entre vosaltres, d'acord, entre els adolescents, que sí, la forma de vestir que es marca molt.
7: Quan quedo amb col·legues, a vegades, i amb alguns amics, doncs, vestim de manera bé... També destaca molt el tema del pentinat.
2: També,
7: com volem anar pentinats.
2: També.
7: Sí. És una mica tot.
2: És un llenguatge, la forma d'estir. I parlant de llenguatges també, que és un altre tipus de llenguatge, però diferent, és, hem parlat del vostre lèxic, de les paraules que utilitzeu els adolescents, de la forma d'estir també, les diferents maneres de codis de vestir que hi ha. Vull que en parleu ara... dels emojis, stickers, què soleu utilitzar entre els adolescents? Sarai?
3: Jo utilitzo més stickers per anar amb les meves amigues per WhatsApp, especialment stickers de bebès, que m'agraden molt.
2: Els stickers de bebès, el significat, Sarai, que tenen els stickers de bebès? Quin significat?
3: És com, estan fent una reacció.
2: Una reacció?
3: Sí.
2: D'acord. Emojis no tant, Sarai?
3: No.
2: Naya, emojis o stickers?
4: Ne, també stickers.
2: Stickers també, la majoria. Però stickers utilitzeu més el que dius tu, no, Sarai? Per WhatsApp més que per Instagram, que sí?
3: I per TikTok més, a vegades.
2: És a dir, diem que les xarxes on més socials, on més es comuniqueu, les xarxes que més hores el vostre mòbil posa d'ús, fem el rànquing. Primera xarxa de més ús social per a vosaltres, per als adolescents, la que utilitzeu més?
3: WhatsApp,
2: sí.
5: O Instagram.
2: Instagram, Edgar?
7: Instagram també.
2: Instagram, és a dir, estan allà Instagram i WhatsApp. Primera, segona, que sí? I en un tercer lloc, TikTok?
3: Sí.
7: Jo, WhatsApp,
2: és a dir, Instagram, WhatsApp, cobrint el podi de la primera posició, i després TikTok, com a xarxes socials més utilitzades per a vosaltres, que sí?
5: Sí, o Spotify.
2: Spotify també? Sí. Però Spotify... Clar, Spotify mira el perfil de les cançons que comparteixen, no? Eh que sí? Però el Spotify no podeu parlar amb el Spotify.
3: Clar, no.
2: No podeu, eh? Però també és una xarxa social utilitzada. Sí, sí, és que ens interessava i els oients segur que deuen estar molt interessats en quin és el rànquing de xarxes socials utilitzat pels joves d'avui en dia. Naya, stickers, Sarai, stickers, Edgar, stickers, emojis.
5: Stickers.
2: Stickers també.
5: Sí, sí.
2: Tipus. Quina galeria tens ara, stickers, si obríssim el teu mòbil? Mòbil, que per cert, no porteu cap dels alumnes perquè sabeu que està prohibit a l'institut.
7: Sí, sí.
2: Galeria de stickers, Edgar.
5: No sé, tinc una mica de tot. Normalment quan els meus amics ponen algú i a mi m'agrada, doncs me'l quedo també. I tinc una mica de tot.
2: Molt bé. Salvador, stickers o emojis?
7: Bueno, les dues coses.
2: Les dues.
7: Per exemple, emojis l'utilitzo per parlar amb els col·legues, tipo per... Tipo per expressar les emocions, si estàs trist, estàs enfadat, no sé què, i els stickers també, els stickers també els utilitzo.
2: Molt bé.
7: També per expressar emocions també.
2: Sí.
7: i bueno, també stickers d'alguna persona. Mm. Si ens agrada, els guardem, i si no, doncs no, depèn de l'sticker.
2: Clar, clar, clar, exacte.
7: Però, però emojis potser n'utilitzo més, que stickers. Sí. M'agrada més expressar-me amb els emojis. Sí.
2: Molt bé. Naya?
8: Que, bueno, ara també per TikTok hi ha la ratxa, que tu et tens que parlar. La ratxa és una cosa que és per TikTok, que és un foc, i cada vegada la tens que activar cada dia parlant amb aquella persona, i llavors ja es pren el foc. I si no t'has parlat, està en gris.
2: Ah, d'acord.
8: Com que no s'ha activat.
2: Sí, d'acord.
8: I llavors jo fico un sticker d'un foc i fico activa la ratxa.
2: I ja està.
8: No, no. Però hi ha això per TikTok només.
2: Ho desconeixia. Però parleu més, quan, a part dels stickers emojis, quan teniu conversa amb algú, Instagram o WhatsApp?
3: Amb les meves amigues, WhatsApp.
2: Mm? Serà i WhatsApp. Si no, Instagram?
3: Si no, no sé, per exemple, algun noi o el que sigui, per Instagram.
2: D'acord. Naya, WhatsApp o Instagram? On tens més converses?
8: Sí, igual, com la Serà i WhatsApp.
2: WhatsApp. Ella, sí. WhatsApp o Instagram?
5: Depèn amb qui.
2: Depèn.
5: Els meus familiars, això, més WhatsApp, i alguns amics o això per Instagram o per WhatsApp.
2: Molt bé, molt bé. Salvador, WhatsApp o Instagram?
7: Sí, ara sóc utilitzar més a WhatsApp.
2: A WhatsApp.
7: Amb la família no tant, però amb els amics normalment molt més.
2: Molt bé, perfecte. Doncs, escolteu, un plaer. Fins aquí l'episodi número 1. El llenguatge dels adolescents. Aquí he tingut una gran mostra d'ells i seguirem, i gràcies per assistir al naixement de Ràdio Insti, la ràdio, l'Institut del Penedès. Disculpeu abans que amb l'emoció de presentar aquest naixement d'aquesta ràdio, que ens fa tanta il·lusió, com us he dit abans, a tots els alumnes, a tota la comunitat educativa, no m'he presentat, jo soc el Pep, professor de l'Institut també, i seré qui conduirà setmanalment el programa ràdio. Recordeu, de 6:45 fins a les 7 tots els dimarts per Ràdio Televisió El Vendrell, i podeu recuperar el podcast, que serà penjat a la web d'institutbaixpenedès.cat. I cada setmana, avui hem tractat el llenguatge d'adolescents, tractarem un tema diferent amb els adolescents. Cada setmana un tema diferent, a més, que és important. Ells tenen veu i tenen molt a dir amb la societat actual que estem, i necessiten sentir-se importants, i tenen molt de poder, tant poder emocional com poder mental. Tenen moltes coses a dir, tenen molts pensaments, i fa falta que els escoltem i tindran aquest lloc per escoltar-los. I ara us faré un avançament, petit avançament de l'episodi número 2 de la setmana que ve. Títol així: què preferiu quan sigueu grans, ser feliços o guanyar diners? Contesteu ràpidament, que estem a final del programa. Sarai, ser feliç o guanyar diners?
3: Guanyar diners.
2: Naya, ser feliç? Com us imagineu, d'aquí uns anys, quan sigueu grans, què prioritzeu? Naya, ser feliç o guanyar diners?
8: Guanyar diners.
2: Salvador, ser feliç o guanyar diners?
7: Home, doncs jo em veig... A mi m'agradaria guanyar diners, però també la felicitat, guanyes molt, i a lo millor és el més important.
2: Molt bé. Això, com us visualitzeu d'aquí uns anys, eh? Edgar, ser feliç o guanyar diners?
5: Jo, ser feliç.
2: Ser feliç, molt bé. Doncs ells han contestat. La setmana que ve tindrem uns altres convidats, alumnes també del nostre institut. També vull saludar el tècnic de so, el Marcos, que ens està aquí ajudant i estarà a tots els episodis ajudant-nos. I vull acabar el programa donant les gràcies als oients, a vosaltres, alumnes, Sarai, Naya, Salvador, Edgar, gràcies per ser aquí, el Marcos també, i us esperem cada setmana estarem aquí, que recordeu, de 6:45 fins a les 7 cada tarda, els dimarts a la tarda, per Ràdio Televisió El Vendrell, i el podcast del programa també estarà penjat a institutbaixpenedès.cat. Moltíssimes gràcies, en nom de tota la comunitat educativa de l'Institut Baix Penedès, en nom de tots els nostres alumnes, que són molt importants, que tenen molt de potencial, que és el més important que tenim nosaltres com a institució educativa, que són els nostres alumnes, i per això us hem de cuidar i ensenyar tant i tant, perquè sou el futur d'aquest món. I moltíssimes gràcies, en nom de tots, en nom de meu, de Pep, per el naixement i per la sèrie amb aquest primer programa. I us deixem amb una cançó que han triat ells, a l'atzar, per acabar aquest programa. Moltíssimes gràcies, us esperem la setmana que ve. Adéu!
8: Adéu!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Sigo mis palpitos, es complicado.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Molt bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la Ràdio Jornada, dimarts dia 13 del mes d'octubre de 2026. Un dia amb bon regust de boca pel que fa referència a la Fira de Santa Teresa i sobretot a l'actuació dels Nens del Vendrell a la Diada Castellera de diumenge. D'aquests fets en parlem avui amb molt de detall perquè el nostre informatiu estarà capitalitzat bàsicament per aquesta Fira de Santa Teresa. Uns detalls que us farà arribar com sempre a la redacció al complet del Vendrell Comunicació amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell, la meteorològica d'en Marc Rodero, el control de so de la Marga Márquez i davant dels micròfons que us parla i amb molt de gust Víctor Merencio.
0: Sumari de titulars.
1: Avui iniciarem el nostre informatiu parlant de la Fira de Santa Teresa que ha omplert de gom a gom un any més la zona més cèntrica del Vendrell. Per quarta edició consecutiva, el certamen ha tingut com a protagonista principal la gastronomia i els productes de proximitat. Aquest serà el fet del nostre informatiu. Parlarem d'estants i economia, però també, més enllà de la mostra enogastronòmica, la Fira també permet que entitats, associacions, professionals i artistes presentin les seves propostes i el seu treball. I en parlarem en aquest informatiu, que a més ara ha de servir per parlar de la cultura popular, que és l'altre gran protagonista de la Fira de Santa Teresa. Un informatiu que, a més, ens ha de servir per parlar en relació a la cultura popular d'aquesta fira, de què hem tingut l'oportunitat de sentir tocar dos instruments històrics, un timbal del 1894 i una gralla del 1895, és a dir, de més de 130 anys. D'aquest fet també en parlem avui, així com dels Nens del Vendrell. Nens del Vendrell que confirmaven aquest diumenge que han arribat al final de temporada en un excel·lent nivell de forma. Els de la camisa vermella han calcat el resultat del concurs 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 i en parlem avui en aquest informatiu que acabarà parlant de la coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell. Comencem parlant de la Fira de Santa Teresa, que ha omplert de gom a gom un any més, com dèiem, la zona més cèntrica del Vendrell, la Rambla i els seus carrers adjacents. Per quarta edició consecutiva, el certamen ha tingut com a protagonista principal la gastronomia i els productes de proximitat. Enguany, però, s'ha estrenat també un nou espai, el Viu al Vendrell, impulsat pel Centre d'Iniciatives i Turisme, en què s'ha volgut donar una nova empenta al comerç local.
2: Durant els quatre dies d'aquest llarg cap de setmana, el Vendrell ha viscut amb intensitat una nova edició de la Fira de Santa Teresa. La Rambla ha concentrat els diferents estands de productors i empreses del territori, esdevenint el centre neuràlgic de la festa, on els veïns i els visitants han degustat els diferents productes de quilòmetre zero. Durant l'acte d'inauguració del divendres, el regidor de Fires ha remarcat el pes que tenen les empreses de la comarca a la fira.
3: El total d'empreses que participaran en aquesta Fira de Santa Teresa 2026, el 80%, 4 de 5 empreses de les que participaran, són empreses del Vendrell o del Baix Penedès, que crec que és una bona mostra també de l'aposta per promocionar el producte de proximitat i quilòmetre zero.
2: La gran afluència de públic ha confirmat que aquest model estrenat el 2023 té una gran tirada entre els ciutadans i també entre els mateixos empresaris presents a la fira.
4: Home, nosaltres com a establiment d'alimentació estem molt contents, no?, que la fira sigui d'alimentació i begudes i festa així més de poble. Creiem que és una aposta molt bona i estem contents, la veritat.
5: Aquesta fira és un aparador d'entrada per no només cellers, sinó també a nivell gastronòmic. Poder, sota el meu parer, i tenint en compte el maridatge amb uns vins, pues crec que faltaria una mica de diversitat gastronòmica. Però la que n'hi ha, bueno, pues, almenys és té molta qualitat.
6: És un model que tens una miqueta de menjar, una miqueta de beure, pots passejar, les parades són agraïdes, tens també productors que venen per emportar-se coses a casa, per tant, bé, pots fer el passeig mentre prens una copa de vi, una cervesa, o mentre piques alguna coseta, et pots quedar a dinar, fer el vermut, etc. Per tant, fantàstic.
7: Home, doncs està bé, no?, perquè fomenta també doncs, el producte de proximitat, no?, la gastronomia, el beure, jo crec que és molt més divertit.
8: Hem vingut a fer un passeig i m'havien parlat molt i té bastanta fama aquesta Fira de Santa Teresa, veure el producte, veure gent, ambientillo i això.
9: Me tenien com la zona de menjar s'ha potenciat moltíssim i això està superbé, però crec que també faria falta una mica dels comerços antics que hi havia o inclús de les entitats del poble. Jo crec que hi hauria un espai en què és interessant que com a mínim hi haguessin un stand per promocionar-se o per aparèixer o per dir, ei, estem aquí, és una proposta aquí al poble, anem a ser més culturals, més socials, més comunitat.
2: Aquesta reivindicació per ampliar l'espectre present a la fira també s'ha fet des de la principal associació de comerciants de la vila, el City Impuls, que enguany ha estrenat el nou espai Viu al Vendrell a la carretera del Doctor Robert.
10: Nosaltres entenem que la fira ha fet un pas avui en fa un altre, però aquests propers anys ha de continuar evolucionant. I s'ha de convertir una miqueta en una mostra, en un aparador de la identitat del Vendrell, no? Hi ha d'haver l'espai lúdic i festiu, hi ha d'haver l'espai d'empresa, de comerç, però també de cultura, també d'esports, també de turisme.
11: Tenim comerç, tenim cultura, tenim platges, tenim turisme, tenim una barbaritat de potències que són brutals. Falta que ho unim tot, falta que realment al final anem tots a una. I si no fem aquesta cohesió d'una forma, diria, que ens ho creiem, amb credibilitat, perquè sembla a vegades que no ens ho creiem, i per culpa d'això no tenim identitat, penso que hauríem de fer alguna cosa cap aquí, cap a aquest cantó.
2: A més de concentrar diferents activitats, l'espai ha servit per presentar els objectius de la iniciativa Viu el Vendrell, així com la campanya comercial Vents 2026, que substituirà la dels bons i entrarà en funcionament el 2 de novembre.
12: Amb el mateix import, fer que arribi a moltes més persones. Hem doblat el nombre de persones. Val? En comptes de donar 4 vals de 10 bons, aquest cop donarem 2 vals de 10 béns a tothom. Però arribem a molta més gent. Arribem a molta més gent, no hi haurà tanta bogeria per registrar-se, donar-se d'alta i aconseguir aquests diners, serà tot molt més plàcid i tranquil.
13: I és un exemple, la nova Junta del City, tot el comerç, amb aquest projecte de Viu al Vendrell. Viu en el sentit d'un municipi viu activament, econòmicament i també per viure.
2: A banda de la gastronomia i els productes de proximitat, la Fira de Santa Teresa d'aquest 2026 ha mantingut un espai per a l'automoció, que s'ha ubicat per segon any consecutiu a la plaça de la Sardana.
1: Més enllà de la mostra enogastronòmica, la Fira també ha permet que entitats, associacions professionals i artistes presentessin les seves propostes i el seu treball.
14: La Fira de Santa Teresa ha estat molt més que l'espai de la Rambla dedicat a la enogastronomia i a tot allò que la convertís en una gran festa major de tarda de la comarca. A diferents espais del centre de la vila, les activitats lúdiques i culturals han estat moltes i molt diverses. Una de les novetats d'enguany ha estat l'espai Viu al Vendrell, ubicat al carrer Doctor Robert, on s'han desenvolupat activitats diverses, entre les quals la presentació de la campanya comercial Vents 2026, una mostra de fotografies de la fira a càrrec de Guixens Fotografia i tallers adreçats a nens i famílies.
15: Em sembla molt bé, així els nens estan entretinguts, tenen activitats. Potser estaria bé que els pares poguéssim seure al costat, en algun lloc, i poder fer el mos o prendre alguna cosa al costat, però està molt bé, estan entretinguts i portem una bona estona.
16: Doncs em sembla perfecte, està molt bé muntat, molt bé organitzat. Les nenes s'ho estan passant superbé perquè, a més, poden repetir les activitats, alguna que no ha fet, i molt bé, perfecte.
14: També s'hi ha fet un taller pràctic sobre intel·ligència artificial dut a terme per Joan Molines.
17: Doncs el primer punt és que això ha vingut per quedar-se i que és el futur, i a més ja comencem a estar en un punt on funciona molt bé. O sigui, llavors ja podem començar a confiar que el que ens fa l'intel·ligència artificial és d'una qualitat lo suficientment bona. El segon punt és que no s'ha de tenir por a la intel·ligència artificial. O sigui, al final sempre ens pensem que la intel·ligència artificial és com una vida que té vida pròpia. No, la intel·ligència artificial al final són algoritmes i estan preparats per donar-te una pregunta, donar-nos una resposta. El tercer punt és que provem. O sigui, al final hi ha moltes intel·ligències artificials de diferents proveïdors i s'han de provar totes per saber què ens encaixa més. I la quarta és que ho fem servir per qualsevol aspecte de la vida. O sigui, al final una intel·ligència artificial et pot ajudar tant a la feina com a la vida personal, com a xarxes socials.
14: Altres espais amb activitats han estat la plaça Nova i el carrer dels Cafès, amb les propostes de l'esplai Zigzag i la presència d'autors i autores de l'associació Com a Ruga Literària. L'altra gran aposta de la fira han estat la música i els espectacles. Per l'escenari de la plaça Tobies han passat, entre d'altres, el mític grup vendrellenc Portlands, l'espectacle de la drag queen Zafiro, el grup de versions de rock català Rock and Roll o Brian de la Rumba.
1: I la cultura popular és l'altre gran protagonista de la Fira de Santa Teresa.
18: La jornada de dissabte al matí està reservada als grups infantils des que el 2023 es va decidir separar petits i grans per alleugerir la cercavila de diumenge, condicionada pel temps disponible a causa de la Diada Castellera. La festa va arrencar amb la tradicional ballada conjunta a la plaça Vella, amb la participació del ball de Diablons, la Ligueta, el Lleonet, els Nans i Gegantons, el ball de la Patatuf, el de Figataires, el ball de Panderetes, que enguany celebra els 10 anys, el de Muntanyesos, el ball de Cercolets i el ball de Faixes. Després de recórrer els carrers del nucli, les colles van tornar a la plaça Vella per oferir les seves ballades de lluïment i mostrar el repertori de danses i figures de cada grup. La jornada va culminar amb els versos del ball de Diablons, que van posar el punt final a la cercavila infantil.
19: Sóc un diable picat amb matrícula d'honor i em plantejo fer carrera o algun cicle superior. Però si estudies a Barcelona i has nascut aquí al Vendrell, abans de mirar la carrera, mira bé l'horari del tren. Quan per fi arribes a classe, ja s'han acabat les lliçons, però que la fe hi són més fins, ells sí que tenen fortuna. Trenca de mitja horeta i a Barcelona en poc més d'una. No semblem la capital, no ens deixen sortir de casa. I si vols estudiar fora, el nostre transport és una guasa.
18: Diumenge al matí va ser el torn dels grups d'adults de cultura popular. Van començar amb una ballada conjunta a la plaça Vella, al punt de partida de la cercavila. Després, els grups van iniciar el recorregut pels carrers del nucli. L'hora, força matinera, va fer que en alguns trams hi hagués poca presència de públic, una circumstància que ha tornat a obrir el debat sobre l'horari de la cercavila amb algunes entitats que demanen replantejar-lo per afavorir una participació més àmplia de veïns i visitants. Un cop a la plaça Vella, el públic va poder gaudir de les ballades de lluïment del seguici festiu, amb l'Àliga i el Lleó al capdavant, seguits de la Mulassa i els Gegants. També hi van actuar el Ball de Cintes, el Ball de Valencians, el Ball de Bastons, el Ball de Panderos i el Ball de Pastorets i el de les Gitanes, que enguany celebren el seu 20è aniversari. Un cop acabades les ballades de lluïment, les Gitanes van prendre la paraula per recitar els seus versos a plaça.
20: Vaig anar al Macarena, a la gran festa Xar. Hi havia situació de perill al pàrquing de fora. L'aigua ja arribava a l'alçada del meu conill. Amb les alertes us coroneu. Vinc, capitals mòbils. Vi. Que amb tot el que l'heu cagat, ja no sabem quan hi ha perill de veritat.
18: L'acte va continuar amb el Ball de Diables, amb una actuació que va anar més enllà dels versos tradicionals. Van sorprendre el públic amb una intervenció també des del balcó, on van compartir alguns moments amb els representants.

0: jurat.
1: Estem farts que aquest ajuntament no tingui una delinqüència transversal, plural i diversa.
2: Des de claretat clarillenca ho tenim clar.
3: Al maig agafaré una papereta i us hi faré a tots una dedicatòria per ser els pitjors polítics de tota la nostra història. Diable sóc d'aquest ball, diable sóc i seré, i més m'estimo ser un diable que almenys mentides no en diré.
4: I en relació a la cultura popular en aquesta Fira de Santa Teresa també hem tingut l'oportunitat de sentir tocar dos instruments històrics, un timbal del 1894 i una gralla del 1895.
5: A les 8 del matí, des de Cal Jornet, arrenquen les matinades.

0: Aquest any amb una sonoritat encara més especial, perquè entre els instruments hi ha dues joies de més de 130 anys. Una és la gralla que toca per a l'ocasió Jordi Inglés, Vero. Va ser construïda l'any 1895 per Josep Caselles i Batet, d'Albinyana. L'instrument havia pertangut a Joan Gené i Escofet, conegut com a Jan Maranguet. El seu net encara no ha volgut que aquesta gralla es converteixi en una peça de museu i la va cedir al graller Vero perquè la fes sonar les matinades d'aquesta fira, coneixedor de l'amor i la passió que aquest sent per la música d'arrel tradicional. L'altre gran protagonista ha estat el timbal d'Anton Claramunt i Manyer, conegut popularment com a Ton Francàs. Va ser un dels músics dels Romeas històrics acompanyants dels Nens del Vendrell durant els seus primers anys. El timbal va ser construït l'any 1894 pel llauner i luthier vendrellenc Francesc Badia. La família Febrer-Rossell, en descendent del primer propietari, ha volgut que el timbal tornés a sonar aquests dies, a les matinades, a la Diada Castellera i també aquest dijous, durant els actes de commemoració del centenari dels Nens del Vendrell. Per això ha dipositat la confiança en el veterà timbaler, en Rafael Claramunt, que aquest diumenge ha fet sonar l'instrument amb una gran emoció.
1: Gralles i timbals que sonaven també en l'actuació dels Nens del Vendrell, que han confirmat aquest diumenge que han arribat al final de temporada en un excel·lent nivell de forma.
2: Espectacle del Bo aquest diumenge de fira. Hi havia ganes de castells i la Diada Santa Teresa, ràpida i àgil, no ha decebut ningú. Els Nens del Vendrell han obert plaça, rodats, amb fermesa i descarregant un 3 de 8 de postal, gairebé clavat, demostrant que, tot i les reserves de començament de temporada, l'han acabat dominant amb la mateixa expertesa que el carro gros. Un inici a l'alçada de la importància de la diada. El Platform Pro ha arribat a la segona ronda amb el 5 de 8, una catedral que feia 9 anys que no s'anotaven a casa i que ha desfermat l'eufòria a la plaça Vella. I és que ha estat un castell treballat amb ofici i molt més sòlid que no pas el del concurs de la setmana anterior, que es va descarregar enmig d'una tremoló que aquest diumenge ha estat un pèl més atenuada. Una nova demostració que els de la camisa vermella han arribat al final de la temporada en el seu millor moment. En el darrer acte, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu han tancat actuació amb un 7 de 8, el segon de l'any, força solvent i amb una pujada d'adrenalina que denota el gran final de temporada dels Nens.
3: Sí, sí, al final feia 9 anys que no descarregàvem el 5 de 8 aquí a Plaça Vella. Sabíem que costaria perquè sempre ens fiquem aquesta pressió d'estar a casa, però molt bé, molt contents. Sí, sí, al final hem vist que tenim un 3 molt maco, vam fer canvis del primer que vam carregar al següent que vam descarregar i hem vist que tenim un 3 molt maco i que, bueno, sempre la intenció és pujar-li un pis ja de cara a l'any que ve.
2: Les altres dues colles convidades per Santa Teresa han vingut a màxims malgrat alguna baixa per lesió. Així, Jove de Tarragona i Minyons de Terrassa han calcat Castells i Ordre, Torre de Nou en Folre i Manilles, 5 de Nou en Folre i 3 de Nou en Folre. 4 gamma extras i un bàsic que, en tots dos casos, es plantejava amb opcions de pujar un pis més abans de tancar l'any. Els Liles han treballat de valent la torre i han clavat la supercatedral i el 3 de Nou en Folre. Els vallesans, al seu torn, han repetit amb solvència la torre de Nou en Folre i Manilles, que ja havien descarregat per la Mercè, i han treballat de valent el 5 de Nou en Folre. Un castell que ha tremolat a la sortida del pom de dalt, però que han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. Jove i Minyons han tancat actuació amb dos pilars de 8 en Folre i Manilles, completat pels tarragonins.

0: dins i carregat pels malves.
1: Sí, sí, ha sigut una pena perquè per dalt li teníem molta confiança, sí que l'encaix amb Manilles, hem hagut de modificar coses del que havíem fet a la Mercè i estava més ben agafat, el Pilar estava treballant millor, però avui ens ha saltat de dalt, coses que passen, però bueno, contents perquè portàvem una bona actuació de l'allò, però avui ja veníem a descarregar el Pilar, ens ha quedat un altre cop encarregat i hem de millorar perquè això no ho sigui així.
2: Veníem a donar-ho tot, però sabent que teníem unes limitacions. Tot i així hem fet un 2 de 9, que l'he sigut molt treballat, que ens ha anat bé, per després encara el 5 de 9 tothom ficat al 100%, fet un 5 de 9 amb un munt de canvis, que això es nota realment que a la colla anem treballant altres coses i per tant podem fer això, i després acabar amb el 3 de 9 i la cirereta del Pilar de 8.
0: Ha estat el punt final a una actuació de gran nivell, especialment per a uns nens que s'han expulsat fantasmes i han clos l'any en un moment de forma espectacular. Els de la camisa vermella, aquella que du brodada la marca del centenari a l'alçada del cor, han superat qualsevol bri de por escènica a la plaça on un 15 d'octubre de 1926 van començar a llaurar la seva llegenda.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins i ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra l'Alcobendas en un partit disputat aquest dissabte al Pavelló Quim Tomàs, i on els jugadors de Toni Porta aconseguien el 6-6, la segona victòria de la temporada a casa i també segona victòria del curs, perquè recordem que la setmana anterior s'havia ajornat el partit de Cerdanyola i, per tant, el Vendrell, que d'augment compta els seus partits per victòries, i en un partit que, com va passar també la primera jornada, es va haver de patir fins al final, tot i que a la primera part semblava que el partit quedava ben encarat amb el 4-0, però res, just després del 4-0 l'Alcobendas que feia el 4-1, i a la segona part l'Alcobendas que encara va collar més, va aconseguir posar-se amb el 4-3, i bé, fins i tot al final ho van intentar amb el 54, però el marcador ja no es va moure més, i per tant es confirma, com diem, aquesta segona victòria roig i negre. Per parlar de com va anar tot plat, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
4: Bé, un altre partit a casa, no?, que aconsegueu tirar endavant, però de nou patint fins al final, no?
5: Sí. Sabíem que seria un partit molt difícil. Al final la Covenda és un equip físicament molt fort. L'any passat ja ens va posar molts problemes i, bé, contents de la victòria. Sí que és veritat que vam patir molt, sobretot la segona part, però l'equip va defensar, crec que molt bé, va lluitar totes les boles com havíem demanat, i la veritat és que satisfet per l'actitud de l'equip i, òbviament, per la victòria.
4: De fet, bé, dèiem, no?, que us va arribar a posar 4-0, però és veritat que potser era una mica irreal, no?, perquè sí que els primers minuts la posada en escena va ser molt bona, però després l'Alcobendas ja va reaccionar i bé, sí que hi va haver un punt de sort, no?, sobretot amb la inferioritat, no?, que quan estàveu potser passant un més malament, feu el tercer, després que va el quart, però bé, sí que és cert que ja l'Alcobendas havia demostrat que realment era capaç de poder-ho aixecar, no?
5: Sí, vam estar a la primera part, crec que va ser més igual que el resultat, va ser nosaltres vam ser efectius, i la prova és això, quan fas un gol amb tres jugadors, sí que és veritat que el Jordi fa una molt bona jugada, que s'ho parlen amb el Ferretti, i aquell gol que els va fer mal, els d'Alcobendas, i va permetre fer el 3-0 i el 4-0. Sí que és veritat que després del 4-0 l'Alcobendas saca i ens fa el 4-1 immediatament, i això crec que ens va perjudicar, i al final va fer que la segona part fos més complicada, però bueno, al final vam poder aguantar i la veritat és que és una victòria molt important per nosaltres.
4: De fet, bé, l'Alcobendas, que també era un d'aquests equips que sempre costava, no? De fet, ara feia anys que no es guanyava i bé, ho demostra el fet que pràcticament amb dues plantilles similars a les que es va enfrontar l'any passat, en dos partits no vau ser capaços de guanyar-los i aquest any el primer ja ha caigut, no? Per tant, també demostra que, bé, com anem l'equip, aquí ja ha sabut donar-hi la volta.
5: Sí, ho havíem parlat durant la setmana i teníem ganes de guanyar-los. Sabem que és un molt bon equip i a més un equip que per les característiques que té, no se'ns donava massa bé. I l'any passat els vam anar a buscar molt amunt, intentar guanyar-los allò amb pista oberta, i la veritat és que vam començar bé, però al final van acabar donant la volta al partit, i aquest any vam ser un punt més prudents. Sabem que aquest any ens tocava defensar molt més que potser altres anys, i així ho vam fer. La veritat és que l'equip va estar sòlid al darrere. Al final ens fan els gols, que són algun xut exterior que la desvien, alguna penjadeta, que això pot passar, però l'equip en defensa va estar molt bé, el Xevi darrere també, i la veritat és que, bueno, vam canviar el que creiem que era necessari i va sortir bé.
4: Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest divendres a Mollerussa, un partit que s'ha avançat, i bé, una pista, no?, d'un equip recent ascendit, però que bé, té una mica de trampa, no?, perquè és un equip que té jugadors amb experiència a l'hoquei lliga, i per tant és un partit que també té la seva dificultat, no?
5: Sí, l'any passat és un equip que va quedar campió de la Nacional Catalana. És cert que va perdre el playoff i al final va obtenir l'ascens als despatxos, però és un molt bon equip, la veritat. A més, segurament el pavelló estarà a rebentar, pista per aquest, la il·lusió que tindran de jugar, i estan competint superbé aquests dos primers partits de Lliga. Bé, sabem la dificultat del partit, però ho prepararem bé, amb els condicionants de la pista i de l'ambient, però nosaltres amb ganes també, seguint amb la línia que estem treballant, intentarem guanyar com fem sempre i veurem quin partit es planteja.
4: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
5: Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
4: Toni Port, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-3 contra l'Alcobendas, i ara, com diem, centrats en el primer desplaçament de la temporada, a l'espera, com diem, doncs, de recuperar el partit de Cerdanyola, que en principi serà el dimecres de la setmana vinent. Doncs ara doncs toca pensar, com dèiem, en aquest Mollerussa-Vendrell aquest divendres a les 9 de la nit, un partit que en principi s'havia de jugar dissabte, però no tenir pista doncs el conjunt local el dissabte, doncs finalment, com dèiem, s'avança aquest divendres a les 9.
6: El temps amb Marc Rodero.
7: I recta final d'aquest informatiu que ha de servir per parlar del temps, un temps que ens ha respectat i de valent el que ha estat la Fira de Santa Teresa, un certamen multisectorial que normalment ha estat marcat, evidentment, per les inclemències meteorològiques, o bé, en aquest cas, pel vent o la pluja, o en dos fenòmens alhora. Aquest any no ha estat així, hem pogut gaudir d'una fira tranquil·la, som ja en jornada de dimarts, si cal saber cap a on va tot plegat. Per parlar-ne tenim en Marc Rodero. Marc, bona tarda.
8: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
7: Allò que diem de les coses de manual o aquelles que queden escrites, aquest any s'han trencat tots els pronòstics perquè la fira no ha estat marcada per la meteorologia, no?
8: No, això mateix, això és una mostra de com canvia tot, eh? També et diré que no té per què fer-ho sempre per la fira, no? Però vaja, era com una tradició afegida a tot el que succeeix al voltant de la fira. Però sí, una altra vegada, unes jornades marcades per l'estabilitat, per la fresqueta, per l'amplitud tèrmica i pel contrast tèrmic entre el dia i la nit. Ara ens farem setmana. Avui ens hem llevat el cel, però a hores d'ara tenim aquests núvols que han anat creixent. No haurien de deixar precipitació, com a molt tres gotes. Són aquests núvols que s'han format per culpa d'aquest flux marítim que estem tenint a hores d'ara, i això fa doncs que tinguem aquests núvols que a hores d'ara són presents a bona part de la comarca. Com diem, no hauríem de deixar precipitació, però no descartem que de forma puntual puguin escapar-se algunes gotes. Acabarem el dia amb aquesta mateixa situació i per demà esperem un temps tranquil en conjunt, dominat pel sol, amb alguns núvols igual que ha passat avui a la mateixa línia de la costa, que es podien organitzar i podien deixar alguna gota, fenòmens molt aïllats, fins i tot ens atrevem a dir que anecdòtics, perquè difícilment acabaria passant. Temperatures agradables. De fet, aquesta passada nit i matinada ja hem notat com ha pujat la també al punt del migdia. Per tant, ens venen 3-4 dies de temperatures més agradables, tant al migdia com també durant les jornades nocturnes. I a l'espera del canvi que pot arribar durant el cap de setmana, que veurem quan i com ens arriba, quan ens arriba, com ens afecta, i en especial, doncs, atents també a aquesta possibilitat de nou d'algunes precipitacions que poden ser una miqueta intens.
7: Perquè, Marc, la temperatura de l'aigua del mar continua estant per sobre del que toca, o després d'aquesta davallada de temperatura i aquestes últimes precipitacions la cosa s'ha normalitzat?
8: No, està per damunt del que toca. Per tant, tota aquesta situació que pugui arribar amb aquest contrast tèrmic entre el que arriba en altura i el que tenim en superfície, doncs pot seguir donant aquestes situacions d'inestabilitat una miqueta més acusada. Sí que és cert que després, donat que les temperatures baixaran una miqueta més a partir de diumenge, en especial a inicis de la setmana vinent, és probable que aleshores ja la temperatura del mar quedi una miqueta més normalitzada, però fins que això arribi hi ha aquesta possibilitat d'això, de que el mar encara faci de les seves i que faci créixer aquestes nuvolades d'evolució.
7: Doncs, com dèiem, és tot just molt d'hora, tot just acabem de començar setmana, jornada de dimarts, i per tant caldrà anar-ho seguint, o que ho aneu seguint els que us dediqueu a aquest tema durant els propers dies, i que en parlem, evidentment, en aquesta sintonia o en d'altres espais d'aquesta mateixa sintonia de la ràdio o de la televisió local. Marc, com sempre, que tinguis molt bona jornada.
8: Adéu-siau, fins demà.
7: Doncs la setmana anirà evolucionant cap a aquest canvi de temps preparat, diuen inicialment per al cap de setmana i del que en parlem, sens dubte, en properes edicions d'aquesta mateixa sintonia dels serveis informatius. Per part nostra, res més. La informació no s'atura, com diem sempre, i continua viva. Per tant, la poden continuar copsant a través de xarxes socials, les xarxes socials que utilitza la ràdio i la televisió local, que són X, Instagram i també Facebook. Com no, a través de la nostra pàgina web, les 3wsrtvelvendrell.cat o a les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més, que tinguin molt bona tarda.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. El nostre convidat d'avui és com el Pep Güell, una persona que el seu nom porta lligat al de Sant Vicenç de Calders. Diu, Pep Güell, Sant Vicenç de Calders. Josep Borrut, Sant Vicenç de Calders. I en canvi, jo vull començar parlant d'una altra cosa. Josep, benvingut.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Una cosa que m'acabes d'explicar, que m'ha deixat amb la boca oberta, i que segurament els teus amics més íntims saben, però...
1: No és una cosa que se'n parli gaire, no?
0: És que em fa molta gràcia, perquè tu estaves a Madrid fent una cosa que es diu la mili, que s'ha de tenir una edat per saber què és, sí. I que per sort ja no s'ha de fer, des de fa temps, el 23 de febrer de 1981.
1: Sí, sí.
0: Explica'm.
1: Ah, bé, jo estava fent una mili molt tranquil·la, feia de mestre, vull dir, molt bé. I llavors a la tarda, mentre fèiem classe amb els soldats allí, doncs, bueno, de cop i volta, doncs, bueno, fan anar tots cap a... d'això, a veure què passa. Llavors, bueno, van posar les ràdios, perquè, esclar, era l'única manera d'entrar, els mòbils no en teníem, però sembla res. Llavors, bueno, van quedar tancats allí aquell dia i, bueno, no van poder sortir. Aquell dia es van fer dormir amb l'arma... sense municions, gràcies a Déu, no van tenir el bon encert encara, i per si cas, no? Dormir aquell dia vestits amb l'arma, per si ens cridaven al quartel del costat. Sé que van dormir dalt dels tancs, estàvem al costat de la bruneta. Estàvem al costat mateix, els companys que teníem d'allà ens ho van explicar, aquell dia van dormir dalt dels tancs. Va ser un dia complicat, però bueno, l'endemà al migdia la cosa ja... no sé, jo, si t'he vist no m'acordo, mai més em va parlar.
0: Tu feies de mestre i en aquella època la gent amb estudis, sobretot estudis d'ensenyament, que feia la mili, acabaven ensenyant de vegades coses molt bàsiques, perquè hi anava gent analfabeta a la mili.
1: Això em va sorprendre molt. A veure, les feines que teníem nosaltres... De fet, jo vaig quedar al mateix campament, vull dir, no vam anar amb el mateix campament que estàvem, i llavors cada dos mesos teníem una novetada, no? Sí. I una de les feines, a part de les tardes de fer de mestre, una de les feines que teníem els matins era fer una estadística dels estudis. Esclar, això va ser un buidatge, no? Perquè cada dos mesos passaven milers de persones per allà. Uh-huh. I havíem de fer, doncs, una estadística amb els estudis que tenien, no? I agafàvem, doncs, dels universitaris, i em va sorprendre que encara, l'any 81, encara hi ha gent que, algú, no masses, però n'hi havia, que prou feien, vull dir, no sé si no en sabien gens, però quasi bé nul de estàvem al 81, jo no, mai m'ho hagués pensat.
0: De llegir i escriure.
1: Sí, sí, llegir i escriure, sí.
0: Això segurament va ser una de les coses gratificants d'aquella etapa de la teva vida. Ensenyar a qui no sap.
1: Sí, no, i a més teníem dos nivells, no? Teníem pels que no... Era aquell... A veure, els militars una cosa tenien allà molt clara, no? Los maestros, los curas i los militares, claro, no? Vull dir, érem tres cops, vull dir, amb això ens cuidaven molt, almenys amb nosaltres van cuidar molt bé, llavors tenien teníem un cert prestigi dintre del quartel.
0: I els catalans potser també.
1: No, més val no parlar, no fos que els catalans, no, més val no dir res d'on érem, no, per si cas. I llavors, bueno, fèiem el nivell, era obligatori, els obligaven a les tardes, amb els que tenien no tenien un nivell, doncs, adequat, a les tardes, en lloc d'anar a passeig, que això els rebentava molt, els si feien estar allí, fèiem classe. Llavors es portava amb exàmens. Vull dir, jo, nosaltres tenim una certificació del Ministeri d'Educació amb la inspecció corresponent, i va ser un any de treball, que després no em va servir res, em va contar. Això que tenim la... Ho vaig presentar com a antiguitat...
0: El... Clar,
1: i perquè treballava per l'Estat.
0: Per
1: l'Estat, i a més no em va contar, però bueno, és igual. Bueno. Em van sobrar anys després per la jubilació.
0: Tu quan hi vas anar, ja eres mestre o sí, estaves
1: sí, no, ja havia acabat. Sí. Vaig anar un any més tard, perquè vaig voler acabar la carrera. I vaig estar allà.
0: I tu per què vas voler ser mestre?
1: Pues si vols t'ho digui, no ho sé. Però vaig començar, no ho sé, però vaig començar molt aviat, ja quan anava a l'Institut de Quilvendell i feia el batxillerat elemental, eh? Vull dir que els últims anys llavors fèiem de primer a quart i després fèiem cinquè i sisè, que era el superior. Doncs potser quan feia quart així ja ho vaig dir, fer mestre, no sé per què. Vull dir, no sabia ni de què anava, que pràcticament, ni què s'havia de fer, però bueno, ho tenia bastant clar.
0: I tu com baixaves al Vendrell, en bicicleta?
1: No, a peu.
0: A peu?
1: Home, del Vendrell a l'institut.
0: De Sant Vicenç,
1: sí.
0: De Sant Vicenç.
1: Estava un quart d'hora, 15 minuts. A veure, a vegades, encara que has fet tu, a vegades a l'institut m'ho deien. Home, els que vivien a la zona de Sant Oliva, per exemple, ara un tractem aquí a Ràdio Vendrell, ho tenen més lluny que jo.
0: Ja.
1: I també anaven a peu.
0: Però no fa pujada.
1: Bueno, també fa baixada al matí. El més pesat era el migdia, perquè clar, feia matí tarda, eh? Llavors es feia matí tarda. El migdia, pujava al migdia, a vegades trobava algú també que venia a treballar, llavors tant trobava algú i em pujava el camió, un treballava amb un camió o amb una moto.
0: Un dels cavalls.
1: Sí, el que fos, sí.
0: I ara, quan veus tots aquests de Sant Vicenç que només es poden moure en cotxe... Penses?
1: Sí, no, és que sembla que s'han de moure un cotxe, si no va, però bueno.
0: A veure, espero la teva resposta, perquè Sant Vicenç, si alguna gràcia té, és que sembla que no ha canviat gaire. Però crec que tu probablement no em diràs el mateix. Aquest Sant Vicenç de la teva infantesa i aquest Sant Vicenç d'avui, en què es diferencien?
1: Ui, en moltes coses.
0: Veus?
1: Moltes. Sí, a veure, tu mires la imatge així de lluny,
0: sí,
1: i penses, no canvia. L'únic que canvia de lluny és la torre de l'aigua, perquè en una foto antiga no hi és, i la resta està igual. Vull dir, no, ho mires conservat, no? I també vam aconseguir que tingués un pla especial urbanístic que ho ha conservat, vull dir que no sempre no va ser feina fàcil, no? I menys aquest municipi com el nostre, però va ser una cosa, es va aconseguir. Però clar, quan jo hi vivia, gent n'hi havia. Passa que Sant Vicenç aquells anys, doncs, es va... Gent que fos del poble, segurament, nascuts allà, o les seves abans passats allà, com jo, eren molt poquets. Eren molt poquets. La gent, de fet, quan vaig fer llibre d'electricitat, l'any 52, quan va plorar l'electricitat, només hi havia 13 famílies, 13, que eren del poble. Pràcticament d'allí. A partir d'aquell moment, la cosa, doncs, van començar a arribar, era els anys de la migració, i esclar, venir al Vendrell, llogar segons que el Vendrell era, esclar, era car.
0: No?
1: Encara que aquells anys no ho fos, però esclar, allà van venir molta gent d'Extremadura, sobretot, allà a Sant Vicenç. Llavors, venir allà, esclar, buscar una pista al Vendrell, llogar, doncs Sant Vicenç era més barato, bastant més barato. Llavors va venir, els meus amics eren tots, molts amics d'Extremadura, alguns fins i tot viuen ara, encara viuen allà, vull dir, alguns s'hi han quedat. Llavors, els meus amics, jo vaig anar a escola a Sant Vicenç, de fet, la meva escola, jo vaig passar a 3 anys.
0: Tu vas néixer, el teu DNI que diu que vas néixer a Sant Vicenç...
1: Va néixer al Vendrell. Clar, jo venia al municipi del Vendrell.
0: Per quants anys? Perquè, clar, hi ha un moment que
1: però
0: passa...
1: Però jo, el tercer dia de néixer, ja vaig viure a Sant Vicenç, clar, quan la mare...
0: No. Dic perquè fins al moment de l'annexionament
1: sí. Hi
0: haurà gent que el Pep Güell... Deu
1: el seu DNI posa a Sant Vicenç, sí. Cada vegada en queden menys, clar. Va ser l'any 46.
0: I
1: ja en queden molt pocs, però encara n'hi ha algun. El seu DNI posa a Sant Vicenç, sí, perquè... Però no, jo el meu poso al Vendrell. Però jo he vingut sempre a Sant Vicenç. Els meus amics en aquell moment, doncs, molts, perquè, clar, eren d'Extremadura, sobretot. Gent d'altres llocs, també de Catalunya, que van anar cap allà. I doncs anàvem a l'escola Sant Vicenç, després quan fèiem...
0: Com era l'escola?
1: Era una escola unitària.
0: Amb un mestre?
1: Amb un mestre, amb una mestra, era de Manya, era el Pilar. Bueno, era d'allà, bueno... I llavors Bueno, molt bé, però tinc molt bon record d'aquella mestra, doncs, vull dir, va venir allí Sant Vicenç per equivocació, perquè, esclar, Saragossa-Sant Vicenç és un error que encara ara tenen la gent, no? I els mestres també tenien destinat, va veure Sant Vicenç i va pensar, home, Saragossa-Sant Vicenç amb el tren, al cap de setmana puc anar cap a casa.
0: Sí, sí.
1: I la pobra dona, que no és la primera, eh? Quan va arribar a l'estació li van dir que venia era una senyoreta soltera, una mica grandeta, de Saragossa capital, amb sabates, i li van dir, no, l'escola està allà dalt, amb un camí de carros, pobra dona, quan va arribar a Sant Vicenç al poble, de la pobra dona. Però bueno, bé, es va adaptar molt bé, jo estic molt, vull dir, molt bé, va adaptar molt bé. Llavors, després, quan vam fer Quària, ens van portar al Vendrell, va fer aquells anys de... van suprimir escoles unitàries, la comarca, va ser a nivell de comarca, i llavors vam anar al Vendrell, a l'antiga escola Àngel Guimarà, allà. I després ja vam anar cap...
0: al pàrquing.
1: On ara hi ha el pàrquing, per ja, sí. Llavors, érem, però, bueno, aquell any, a l'escola, quan vam arribar, esclar, jo arribava a una escola unitària que eren 20 nens, una cosa així. I vaig arribar allà, una escola enorme per a mi, però, bueno, ara pensat el que era, en aquell moment hi havia els nens separats de les nenes, i al pis de baix hi havia quatre classes, quatre. I al pis de dalt, quatre de nens, i baix hi havia els quatre de nenes, pel Vendrell. I no hi havia més mestres, era l'escola nacional que hi havia en aquell moment. Imagina't el canvi que hi va haver. Però, bueno, va ser un canvi important. Però, bueno, allà també la cosa va animar. El mestre que vaig tenir, doncs, bueno, va animar. Després la Teresa, una altra mestra que vaig tenir més endavant, va dir, no, has d'estudiar, perquè va bé. I el pare, pobre home, bueno, estudiï. Llavors vaig anar cap a l'institut i vaig fer el batxillerat.
0: Els pares que volien que fossis...
1: Ells no em van obligar mai a res, això sí que... Ara, ells venien de tradició de pagès i suposo que, bueno, pues continuarà de pagès, no? Però quan vaig voler estudiar això, tampoc no, tot al revés. Vull dir, la mare, vull dir, encara m'animava, no? Vull dir, bé, sí, fes, contenta, bé. El pare tampoc no va dir mai res, content, eh? Vull dir, tampoc no em va dir...
0: Bueno, Sant Vicenç, jo sempre he dit que és el turó més bonic del Vendrell, perquè no el podem comparar amb la Muntanyeta, és molt més bonic que Sant Vicenç. No el podem comparar amb el nou Vendrell, perquè és una altra cosa.
1: És una altra cosa.
0: Jo sé que no s'enfadaran tots aquests.
1: Són una altra cosa, és diferent. Sant Vicenç ha canviat moltíssim, allò que deia al principi.
0: En aquell
1: moment... perquè les cases eren molt velles, no teníem... l'electricitat feia pocs anys que havia arribat, no teníem aigua corrent. La carretera, pensem, quan era petit, la carretera de Sant Vicenç era un camí de carro, vull dir, encara no estava asfaltada. No teníem aigua corrent, no teníem clavegueres. Fins l'any 74, jo tenia...
0: Fa quatre dies.
1: Sí, van posar aigua corrent, per tant, l'aigua de Sant Vicenç, tothom tenia cisternes, havia d'espavilar. El que és l'aprofitament de l'aigua tenim molt clar nosaltres, però, esclar... depenia de la pluja i havies de controlar molt el tema de l'aigua, no era qüestió de deixar l'aixeta oberta. Així.
0: Després d'escoltar-te, jo crec que la gent entendrà per què has triat la cançó d'avui. Sí.

0: clar, que respon a la teva filosofia tot això que explica el Serrat.
1: Sí, sí, a veure, jo he viscut amb el meu pare pagès, el tema del camp, he viscut sempre a Sant Vicenç, enmig del bosc, enmig del camp, ara hem dedicat a la pedra seca i per tant intentem recuperar espais. Per tant, aquesta cançó és una, sempre, quan vaig dir una cançó, la primera que m'ha vingut és aquesta, perquè tot això, no? Vull dir, és que realment és un cant, vull dir que no té caducitat, eh? Vull dir, quan la va crear fa uns quants anys, i si la cantem ara, doncs, igual, no té cap caducitat.
0: A veure, com és la vida d'un mestre d'escola que sempre ha tingut fama de ser pobres? És més pobre que un mestre d'escola.
1: Home, quan vam començar a treballar aquells anys, va ser aquells anys, vaig començar a treballar, bueno, el 81 vaig estar fent la mili, no? Però el 81 vaig començar a treballar i aquell any es cobrava molt poc, llavors, eh? Van ser aquells anys durs de moltes vagues, van ser uns anys durs, i va fer un salt qualitatiu important. Va ser un salt qualitatiu important, no? Quan veig aquests mestres ara que es mobilitzen, fa molts anys van fer un salt molt qualitatiu, molt important, però van ser molts, molts dies que es van fer vaga, que va durar un parell de cursos, ben bé, eh?
0: Com era la vida? Sí, clar, segurament després de les eleccions del 82.
1: Sí, no? Sí, el traspàs de la Generalitat va ser també un cas important, no?
0: Ah. I com era la vida d'un mestre en aquella època?
1: Bueno, a veure, clar, jo treballava sempre al Vendrell, al municipi. Per tant, clar, un mestre de poble, de vida rural, també, que et destina a un poble petit.
0: Com la senyoreta de Sant Vicenç.
1: Com aquesta, clar, és diferent, no? Vull dir, suposo que la vida... Però clar, jo vaig veure sempre a casa, no em vaig haver de desplaçar. Per tant, a veure, no tenia, vaig tenir cap... No és cap sou que diguis per tirar coets, eh? I, bueno, la meva dona i els dos ho som, per tant, doncs, bueno... Doncs, bé, és diferent, no? Veure el primer any ja vaig treballar aquí al Vendrell, després ja em vaig destinar com a ruga el primer any provisional. Ja
0: a, quant, a quantes escoles has estat?
1: El primer any vaig estar... De fet, vaig treure oposicions, estant a la mili, com que tenia hores perdudes, vaig estudiar oposicions allà i les vaig aprovar. Per tant, quan vaig estudiar a la mili ja vaig sortir amb oposicions.
0: Tu sí que vas aprofitar.
1: Sí, vaig intentar aprofitar el temps. I, doncs, quan vaig arribar aquí, doncs, allò que havia... El primer any, a vegades, no donaven feina. Llavors, em van donar feina a l'escola Baix Penedès, que era una cooperativa de pares, que vaig aprendre molt. La Maria Ramon va ser la meva mestra com a mestra. Li agraeixo moltíssim, vull dir, tot el que vaig aprendre allà. I després, els anys següents, ja sabien que era per un any, em van donar un vuitè. Llavors, l'any següent ja em van donar provisional al Pau Casals. I després ja em van destinar a l'escola de Sant Vicenç. De l'estació, encara. De jo vaig ser l'últim mestre destinat a l'estació com a tal. Jo era mestre de l'estació de Sant Vicenç.
0: I com era aquesta escola?
1: Aquella escola era molt petita. Érem...
0: És aquella que veiem quan anem a la cua,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Era. Aquella, quan entreu, en aquella aula vaig estar allò. La que entreu era la que vaig estar jo. I érem tres mestres. Que, a més, era l'escola de tot la zona marítima de Comarruga. Salvador, Francàs... Hi havia tres mestres, tres. Després, doncs, es va començar... A partir d'aquest moment van començar a ampliar i quan era, no sé, els primers dies de setembre, llavors ja la Generalitat havia comprat l'Albert Santa Maria del Mar i el Maldonado, que llavors era diputat provincial, bueno, va comprar la Diputació, va comprar la Diputació de Tarragona, llavors el Maldonado, com que era allà, va dir, home, aquí esteu molt justos, malament, escola molt vell, potser que aneu a Santa Maria del Mar, que hi ha unes aules molt maques, i on sol, res, la segona quinzena de setembre ja ens van traslladar allà. Per dos anys provisionals que havien de fer escola nova. I vam estar 10, però bé. Bueno. Sí, aquestes coses que passen. I allà vaig estar 27 anys a Comarruga.
0: 27 anys en un lloc magnífic per una escola.
1: Sí, bueno, però vam estar a Santa Maria del Mar i després els últims anys ja es van fer l'escola nova dels Sacallers, estant allà. I després, doncs, quan em faltaven 7 anys per jubilar, doncs, jo ja estava vella, però bueno, sí, però coses que passen personals... dintre dels claustres a vegades i bueno, vaig demanar el trasllat i llavors vaig estar 7 anys els últims 7 anys vaig estar a l'escola Pau Casals i que vaig estar també molt bé, molt bé a tot arreu.
0: Bueno, deuen el rellotge de sol.
1: Ah, això, aquells anys vam fer, és que jo el que intento, on estic, és fer projectes i fer coses, no puc, vull dir, a part de fer de mestre, intento fer altres coses, no? A Comarruga em vaig dedicar molt a la biblioteca escolar, doncs allò em vaig especialitzar en biblioteques, i va ser una feina, molts anys la vaig fer aquesta, des del primer any, no?, fins que vaig marxar, I una de les causes que vaig marxar precisament va ser per les biblioteques escolars. Llavors vaig anar a Pau Casals i ja vaig dir, bueno, biblioteques escolars prou. I que jo sóc de ciències, i llavors vam amb l'Anna Plaça, que estava allà al Pau Casals, que ja havia començat el laboratori en infantil, van dir, home, això ho hem d'ampliar tota l'escola. I llavors vam fer un projecte de ciències i de laboratori al Pau Casals, que encara estan fent. I que és un tret.
0: Vas fer de professor bacterio.
1: Bueno, quasi que sí. Al laboratori anava amb la bata blanca. Això el Vicenç Cabré també. Va influència amb el Vicenç en aquell moment. He tingut molt bons mestres, amb això
0: es nota. L'ha lliurat, Vicenç, eh?
1: Sí, va ser un bon... Vaig tenir de mestre a l'institut també, any, després va ser company, no, vull dir, per moltes coses, vull dir, bé, va ser un bon mestre, també.
0: Com ha canviat tot això, l'ensenyament? Ara ja fa un temps que estàs jubilat, però...
1: Sí, entre fa 8 anys, no ho sembla, però fa 8 anys, ja, 8 anys.
0: Entre el moment que entres a treballar i el moment que et jubiles, en què ha canviat l'escola aquí?
1: A veure, que hem canviat coses, està clar que hem tingut molt més recursos. A part que l'ensenyament el que té, i és el que jo sempre he dit i sempre he criticat, que l'ensenyament el que té és que té pujades i baixades. I això és el que fa molt mal a l'educació.
0: Què vol dir?
1: Per exemple, jo vaig estar en biblioteques escolars, no? Jo vaig començar quan ningú en parlava, l'any 81, que vaig entrar, 82, que vaig entrar a Coma-ruga, ningú en parlava de biblioteques escolars, i doncs, bueno, com a Ruga no hi havia biblioteca, ni escolar ni pública, érem tres mestres, i bueno, he de muntar la biblioteca escolar perquè aquí els nens s'han de llegir, no pot ser. I vam començar a la biblioteca escolar, vaig començar a buscar informació, allò que no hi havia formació de res, vaig encontrar formació en una cosa que deia l'Amic de Paper, de l'Escola de Bibliotecaris de Catalunya, i em vaig començar a fer, vam muntar la biblioteca, i bueno, al final, després vam fer un seminari amb la Marta Mata a Saifores, on vaig entrar, i després, de mica en mica, doncs, al final es va crear un programa de biblioteques escolars en condicions, amb dotació econòmica, jo m'ho vaig creure, durant 3 anys vam treballar, i fins i tot em van demanar que un any anés al departament en el programa per fer de tècnic de la biblioteca escolar, vaig dir, bueno, faré l'esforç, a mi no em pagaven més ni res, vull dir, vaig anar a Barcelona, ho vaig fer, un any vaig durar.
0: A Barcelona no hi anaves a peu.
1: Anava en tren, que també déu-n'hi-do, eh? A l'interior, però bueno, és igual, va ser un gran esforç, però pensava que ho havia de fer perquè les biblioteques escolars i això, entre la Marta Mata i la gent que érem, i això havíem de funcionar. Què va passar? Doncs, pues, bueno, any de retallades, ho escapçem tot. Però això passa en programes de biblioteques, passa en aules de ciències, per exemple, on t'he treballat, segons com el pressupost puja, després t'ho treuen, llavors estàs espavilant amb un projecte que tu t'hi has trencat les banyes i has fet, i veus que la biblioteca escolar va ser, i la lectura, el foment de lectura, estem parlant dels anys 83, 84, 85, 86, però van començar les retallades, i ara, després d'un munt d'anys, ara ens queixem que els nens no tenen problema de lectura. Escolta, però que és un problema del Departament d'Educació, dels polítics, que fan un programa, t'hi destinen, il·lusiones els mestres, il·lusiones el professorat amb projectes, amb gent que s'il·lusiona, ho fas, veus que funciona, i sense avaluació, que això és un altre tema que també em vaig fer, però al final vaig fer un treball, i sense cap tipus d'avaluació ni valoració, decideixen...
0: Que no.
1: I després ens queixem, ara, sobretot ara, amb els informes PISA i tot això, ens queixem... Però, bueno, a veure, és que... Llavors, bueno, hem millorat, però és que això, el problema és que millorem amb una cosa, després ho abandonem, coses que funcionen, hem de tornar a començar de zero. Les biblioteques escolars va aconseguir que totes les escoles de Catalunya, pràcticament totes, tinguessin biblioteca amb una dotació, amb un personal, s'ho carreguen tot. I ara, pues, bueno, hem de tornar a engegar. Home, sí que em van quedar. Però...
0: Sí, clar, és dir, no...
1: Els mestres continuen pensant que la biblioteca era important, però...
0: No destruiran una biblioteca.
1: Mira, també... això també.
0: Això ha passat?
1: També. També.
0: Aquí?
1: També. Bueno, no sé, aquí exactament. No sé, però a nivell de Catalunya... Si ara... Jo diria que es va aconseguir fins a un 80% de biblioteques a les escoles amb un programa de lectura en condicions. Jo no sé ara en quin moment vaig jubilat, però... jo diria que més dels 60... Tiro llarg, eh? Més del 60% de les escoles de Catalunya no tenen biblioteca escolar amb un programa... Biblioteca escolar no és només un espai, eh? Ja. Per mi, biblioteca escolar és un espai amb una dedicació, amb un programa lector, amb un pla lector, i que funcioni. No és només tenir llibres allà i que puguis prestar més o menys, no? Ja. Amb una formació d'un professorat adequat...
0: Tot això m'ho està dient un profe de ciències,
1: sí.
0: Però en el teu cas no és incompatible, ser de ciències i de lletres. Això s'ha d'explicar, també.
1: Sí, jo sóc de ciències. A mi m'agraden molt les ciències socials, la part d'història, investigar. De fet, ara he jubilat i he fet més llibres d'història. I quan vaig haver de decidir quina especialitat havia d'agafar magisteris, quan vaig estar dubtant moltíssim, no? I una mestra, precisament la mestra aquesta que em va dir a l'escola, escolta, fes mestra, i va dir, escolta, quina especialitat agafaries? Jo agafaria ciències, que sempre hi ha més possibilitat de feina.
0: Una cosa més, quants llibres tens a casa i quants has escrit tu?
1: Home, a casa no sé quants tinc molts, no? Però escrits, no sé, 13 o 14 o una cosa així. Tot de Sant Vicenç, eh? No. Tot de Sant Vicenç.
0: Algun que et faci especial il·lusió d'aquests 14?
1: És difícil, eh? És difícil. Això és com triar el meu fill. Però potser, no sé, el del Molí del Sebastià... Deixa'm triar dos, va. El Molí del Sebastià i el Petjades, aquell d'estrena, la biografia d'estrena religiós on nascut Sant Vicenç, i el Molí del Sebastià.
0: Deixem-ho aquí.
1: Sí.
0: Què tens en cartera?
1: Ara estic treballant una mica amb les famílies de Sant Vicenç i la meva en concret, una mica els cognoms de Sant Vicenç.
0: Deixem-ho aquí, ara sí. Gràcies, Josep.
1: A vosaltres.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Tradició al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, com esteu? Bon dia, família. Bon dia i bona hora. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. A més, comencem una setmana una mica diferent. Primera, perquè comencem en dimarts. Avui és dimarts, després d'aquest pont i la festivitat de Fira, sobretot, però també la festivitat del Pilar. La setmana laboral comença a partir d'avui, però també per diferents circumstàncies i per diferents raons. Aquesta setmana serà una mica diferent. Únicament tindrem aquesta calaixera d'avui de març en directe aquests propers dies, tant dimarts, dimecres com dijous. Doncs el que farem és deixar-vos una calaixera una mica enllaunada. Però bé, tot i així trobareu contingut amb tot allò que anem tractant de forma diària aquí en aquest espai. Ja a partir de dilluns que ve reprendrem la normalitat amb contingut en directe i com és i com ens agrada que sigui. Però bé, va, comencem aquesta setmana, avui dimarts. Aquest és el programa número 4043. Ja sabeu que sempre pendents d'explicar-vos moltes coses d'una bona companyia de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions. Ara que passem 3 minuts a les 9 i fins les 12, fins al migdia. I si voleu dir qualsevol cosa, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, o si voleu també un correu electrònic, calaixera@rtp-elvendrell.cat. Pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, i sempre és així, anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. Hem preparat també una primera cançó per posar ritme. Saltarem ja de seguida cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Repassarem les principals portades dels diaris i, a més, en aquesta primera part d'avui dimarts, com ja és habitual, cada 15 dies... Una secció prou especial, un punt d'informació de servei des del Consell Comarcal del Baix Penedès a Baix Penedès al dia. A més, aquesta és una secció que s'emet amb totes les ràdios de la comarca en col·laboració amb totes les comarques, amb totes les ràdios de la comarca del Baix Penedès, i en aquesta ocasió des de l'Arbós Ràdio, des de Ràdio L'Arbós, amb la Núria Güell, que ella és consellera d'Educació i de Serveis Socials. Això ens portarà fins a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la segona part de Calaixera amb més qüestions. Els dimarts, dia emprenedor, recordarem punts importants que arriben a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. I també a nivell cultural, recordant que el proper diumenge 18 arriba un concert al Temporada ben especial a través del projecte teatral Ziggurat Circus Band. Presenten Germans Llobregat, una companyia amb una llarga trajectòria a teatre i espectacle de carrer, però que fa el salt a l'escenari. Ja n'hem parlat, ho recordarem. A més, un projecte que compta amb músics vendrellencs importants. A les 11 actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, i com també ja és habitual aquest dia de la setmana, intentarem perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molines i no sabem si ens quedarà una estoneta per la participació i per les trucades. Arribarem a les 12, això sí, tancarem barraca. I sempre agrair-vos l'atenció, la confiança i la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya.
0: t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Saltem cap al temps, sempre important conèixer la previsió del temps, per això fem aquesta connexió diària amb qui millor ens ho pot explicar. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Després d'una fira esplèndida, meteorològicament parlant, i també el que no és meteorològicament parlant també, quin temps ens queda, Marc? Què ha de venir?
1: Què ha de venir? Doncs sí, Pere, bon dia, molt bon dia a tothom. Doncs sí, una fira en aquest sentit esplèndida, eh? Ho esperàvem així, ens ha respectat el temps, podríem dir, i durant tots aquests dies doncs la situació ha estat molt plàcida. Seguirà plàcida durant bona part d'aquesta setmana. Sí que és cert que de cara al cap de setmana arriben alguns canvis, es despenja una petita bossa freda i tot plegat pot fer doncs, que augmenti la inestabilitat. En especial, sembla que els mapes ens ho posen per la jornada de diumenge. Ahir ens ho posaven per dissabte, avui per diumenge. Per tant, això ens obliga a estar molt pendents i a cada dia anar actualitzant i cada dia doncs, anar revisant com anirà tot plegat. Però de moment avui no. Avui en conjunt un dia tranquil. Tenim algunes nuvolades cap a l'interior, cap a mal endins, podríem dir, davant de la costa central. Difícilment arribaríem, però sí que a tota la façana costanera tenim aquests núvols de tipus baix i d'altres una miqueta més desenvolupats que en alguns moments poden acabar creixent, però difícilment amb precipitació. La temperatura ha pujat. Aquesta nit matinada no ha estat tan baixa, ho hem notat quan ens hem llevat a primeres hores, i al punt del migdia avui també notarem certa suavitat. Per tant, en conjunt, un dia tranquil, estable, amb alguns núvolets a la mateixa línia de la costa i amb temperatures, Pere, una miqueta més altes.
0: Perfecte. Mira, si vols, ara que parlem de temperatures, les actualitzem.
1: Vinga, fem un repàs. Tenim 19 graus, tant a Cunit com a Coma-ruga, en tenim 17 al Vendrell, 16 a la Bisbal, 16 al Montmell i 15 ho diem bé, sí, a l'Observatori de l'Arbós.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I avui, per començar, tota la personalitat i la manera de fer de Kiko Veneno, que ens agrada molt, Olivia.
3: Baisse la vitre que l'air me décoiffe.
4: Baisse la vitre que l'air me décoiffe.
3: En arrière, tous mes cheveux.
4: En arrière.

0: que dèiem, la personalitat i la manera de fer que tant ens agrada de Kiko Veneno, i ho torna a demostrar amb aquesta nova cançó. Olivia, la cançó per començar i per posar ritme al programa, aquesta setmana força estranya, avui que som dimarts i 13, en proximitat i en directe, a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 13 minuts. Notícies.

Comencem parlant de Fira i un dels actes populars destacats i esperats en cada celebració de la Fira Santa Teresa, com és la Diada Castellera. Hi ha hagut espectacle del bo aquest diumenge de Fira. Hi havia ganes de castells i la Diada de Santa Teresa, ràpida i àgil, no ha decebut a ningú. Els nens del Vendrell, que han obert plaça, rodats amb fermesa i descarregant un 3 de 8 de postal gairebé clavat, demostrant que, tot i les reserves de començaments de temporada, l'han acabat dominant amb la mateixa expertesa que el carro gros, un inici a l'alçada de la importància de la Diada. El relleu l'ha agafat una sideral jove de Tarragona que s'ha anotat a la primer gamma extra de la tarda. Una torre de nou amb folre i manilles que ha hagut de treballar de valent a quarts i manilles ja abans de la pujada final de la canalla. Malgrat alguna reivinclada significativa, els del cos del bou han salvat el castell i han començat a marcar territori. El primer acte l'ha tancat els Minyons de Terrassa amb una nova torre de nou amb folre i manilles, ferma i decidida. Un gamma extra força aplaudit per la plaça Vella, que només s'ha mogut un pèl quan, com acostuma a ser habitual, amb el canvi de pes just completada a l'aleta. Una demostració que totes tres colles han pres Santa Teresa amb la importància que es mereix. El plat fort per als nens ha arribat a la segona ronda amb el 5 de 8, una catedral que ha desfermat l'eufòria de la plaça Vella i que ha estat un castell treballat amb ofici i amb molt més sòlid que no pas el de concurs de la setmana anterior, que es va descarregar enmig d'una tremolor que aquest diumenge ha estat un pèl més atenuada. Una nova demostració que els de la camisa vermella han arribat al final de temporada en el seu millor moment. A continuació, la jove de Tarragona ha apuntat el segon gamma extra de la jornada amb un 5 de 9 en folre, ferm i molt paradet, sense gairebé patiments. Una supercatedral que ha palesat la fermesa dels de la camisa morada en aquest tram final de l'any. Els Minyons, al seu torn, han clos la segona ronda amb el 5 de 8 en folre, també, en aquesta ocasió, a més tremolor, sobretot a la sortida, però que els Malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència dels quarts i els quins. En el darrer acte, els del Pere Rovira i l'Elisabet Aleu han tancat actuació amb un 7 de 8 encara millor que els del concurs i amb una pujada d'adrenalina que de ben segur, a més, li deu saber fins a tot greu, ja que la temporada encara haurà acabat massa d'hora. La jove de Tarragona ha finiquitat rondes amb el 3 de 9 en folre, un bàsic treballat que ha servit per carregar forces just abans dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins

0: tant s'apuntava que no semblava que hi hagués res greu. Ha estat el punt final d'una actuació de gran nivell, especialment per a uns nens que s'han expulsat fantasmes i han clos l'any en un moment de forma espectacular. Els de la camisa vermella, aquella que du brodada la marca del centenari a l'alçada del cor, han superat qualsevol bri de por escènica a la plaça on un 15 d'octubre del 1926 van començar a llaurar la seva llegenda. I a banda d'aquesta primera crònica castellera a l'alçada d'aquesta diada de centenari, anem a altres informacions i canviem ja radicalment de qüestió. Parlem del tema polític d'aquests darrers dies. L'Ajuntament del Vendrell, que ha aprovat de forma provisional l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus per aquest proper any 2027. L'ordenança manté la referència de la dimensió dels habitatges per establir el cost que cal pagar, però introdueix un nou criteri, que, a diferència dels que participen del nou sistema de recollida selectiva i els que no. Així, tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, Baltasar Santos, aquells veïns i veïnes que hagin recollit la targeta per als contenidors intel·ligents o els cubells del porta a porta mantindran un cost gairebé similar al que ja tenen. Per un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats, el cost de la taxa serà de 158,90 euros, el que suposa un descens d'uns 40 cèntims respecte als que han pagat aquest 2026. En canvi, els veïns i veïnes que no hagin recollit la targeta o els cubells per un pis de les mateixes dimensions pagaran 258,40 euros, un increment de gairebé un 40%. Els barris on encara funcionen amb contenidors oberts, com els del centre de la vila, es mantindran les quotes del 2026. Santos ha explicat que aquest és un primer pas per aplicar un preu variable el 2028 en funció de l'ús que es faci de la fracció orgànica. La taxa s'ha aprovat de forma inicial amb els vots a favor de l'equip de govern, mentre que l'oposició ha votat en bloc en contra. Els diferents grups municipals han criticat que es mantingui el criteri de la mida dels habitatges per establir el cost i han titllat de ridícul el descens de 40 cèntims pels que han recollit el material. Alhora han preguntat si l'increment del contracte que s'ha sol·licitat els últims dies a l'empresa està recollit en els càlculs de la nova taxa i han lamentat el funcionament que estan tenint en el servei. Segons ha apuntat Santos, el cost del servei del pròxim 2027 serà de 8,7 milions d'euros. I justament perquè fa des de l'oposició, en una compareixença als mitjans, el regidor de Fem Vendrell, la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, mostrava de nou la seva disconformitat amb com es determina la taxa d'escombraries.
1: Nosaltres vam votar en contra, vam presentar recursos i tornem a estar en contra d'aquesta regulació. Estem en contra d'aquest ple extraordinari perquè ens costa al poble prop de 6.000 euros, números per sobre, i estem en contra perquè és una falta de planificació. Aquesta taxa ni s'ha negociat amb els regidors i regidores, ni s'ha arribat a cap consens. Tornen a fer el que volen. Fem Vendrell van presentar la regulació de la taxa, una proposta de resolució, al mes d'abril, on demanaven explícitament que es calculés la quota per habitant de cada casa, no per metre quadrats. Cas omís, continuen fent el càlcul per metres quadrats. La llei europea és molt clara, ha de pagar qui embruta, no s'ha de castigar. Els metres quadrats no diuen quantes persones viuen a casa. Per tant, primer punt perquè no estem d'acord. I després, es aplica un model ABC, que ja explicarem millor, on puja la quota per un costat, es regula per l'altre i en el cas de que baixen un euro.
0: La regidora també ha denunciat la situació viscuda els darrers mesos al Vendrell per problemes amb la recollida de residus i que s'ha agreujat aquests darrers dies de la setmana passada. Mar Vázquez ha explicat que els carrers del municipi han ofert i encara ofereixen en alguns casos una imatge dantesca i que el govern no respon a les preguntes al respecte dels grups de l'oposició.
1: Les accions s'han de prendre des de l'estiu. Què ha passat des de Setmana Santa fins ara? Per què el senyor alcalde no ha pres cap decisió? Per què no s'ha reorganitzat el servei? Anem una miqueta tard. Estem al mes d'octubre. El municipi està en una situació de fallida a nivell de recollida, d'escombreries, de neteja viària. Tenim plagues, tenim rates, tenim paneroles. Això no és sostenible. El Consell Comarcal, a la seva publicació, va dir que l'Ajuntament havia presentat un document el 2 d'octubre. Manifesto i confirmo que a dia d'avui no tenim cap documentació.
0: I per altra banda...

0: De la formació política local, Unitat Vendrellenca considera que el servei de recollida de residus és clarament deficitari. Les incidències d'aquesta setmana passada, abans de fira, i episodis anteriors són el motiu de la seva crítica. Xavier Robert, que podrem escoltar de seguida.
1: Un dia d'aiguats no justifica un ultimàtum de 24 hores. Penseu que des del Vendrell ja portem 5 mesos amb un caos continuat de residus. El primer responsable d'aquest caos és l'alcalde del Vendrell. Pensem que és l'Ajuntament qui dissenya el model de recollida de residus. I l'Ajuntament l'envia al Consell Comarcal. I aquest el contracta amb una empresa que en el nostre cas és Foment de Construcciones i Contrat.
0: I en aquest cas, la proposta de l'Unitat Vendrellenca és la creació d'un servei municipal dedicat a la recollida de residus.
1: Nosaltres el que proposem és una empresa pública, de gestió pública, de capital 100% públic, que gestioni la recollida de residus, pilotada per l'Ajuntament, i que sigui capaç de fiscalitzar qui recicla, qui no recicla, les quantitats, les tonelades de residus, i que sigui capaç de governar-se a si mateix.
0: El referent d'Unitat Vendrellenca, diuen, en aquest cas és l'Ajuntament de Calafell, que té servei propi de recollida. Més qüestions. Deixem enrere el tema de residus. Anem a altres informacions culturals i de primer ordre en caràcter nacional. L'Auditori Pau Casals del Vendrell ha acollit la cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de Catalunya. L'acte s'ha fet a la capital del Baix Penedès amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Entre els premiats hi ha noms com el de la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, l'actor Oriol Pla o l'editorial Hande. En tot han reconegut 7 noms i projectes destacats del panorama cultural català en una edició que ha ampliat de 5 a 7 el nombre d'aquests guardonats. Una manera de reivindicar la cultura d'arreu del territori, els valors de llibertat i pau i democràcia associats al llegat de Casals. De fet, així en fa referència la presidenta en funcions del Conca, que és el responsable d'aquests premis, la Margarida Truguet.
2: Estem molt contents de poder venir aquí a Sant Salvador, al Vendrell, al lloc com Pau Casals explicava que se sentia tan català i tan artista. Hem volgut reconèixer una mica aquest espai, també, tot el seu llegat, perquè els Premis Nacionals de Cultura el que busquen és reconèixer el talent, la capacitat creativa i la força creadora que té la cultura i les arts al nostre país. Pau Casals sempre deia, doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
0: Com dèiem, els premiats d'aquesta edició d'enguany hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Casan Roque, format per Laia Torrents i en Roger Aixut, l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. També s'ha reconegut la tasca de l'editorial Hande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen immigrant, i on l'escriptor vendrellenc Josef El Maimouni va publicar l'any passat la novel·la Què en dirà del dia d'avui. Els premis concedits pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts són el màxim reconeixement cultural del país i que posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardons i els guardonats de la cultura catalana. Més coses. La primera edició de la Jornada de Salut Mental del Vendrell, que ha estat tot un èxit. La participació de professionals i usuaris ha estat molt gran. La jornada, que estava organitzada pel Centre de Salut Mental per Adults del Vendrell, i ha constatat una caminada fins a Sant Vicenç de Calders per fer la ruta de la Pedra Seca en diferents ponències sobre salut mental i d'una botifarrada popular. Totes tres convocatòries han tingut una gran resposta. La coordinadora d'aquest servei aquí al Vendrell és l'Esther Ruiz.
3: Fem aquesta primera jornada sobretot per donar visibilització a la salut mental. Aquí no s'havia fet mai, s'ha fet en altres llocs, i vam prendre la iniciativa de fer una activitat diferent, de poder participar també amb la ciutadania, i ha estat molt, molt xula, de moment.
0: Un dels objectius de la jornada era combatre l'estigma de la salut mental i, en aquest cas, la regidora Montse Martín té clar que cal incidir en aquest àmbit de la salut.
4: Al llarg de la nostra vida, ningú està exempt de tenir algun problema relacionat amb la salut mental o no un problema. Podem tenir una malaltia com un mal de panxa, com podem tenir una malaltia doncs, en algun moment de la nostra vida, per exemple, d'una depressió. Per tant, tenim que tenir molts bons professionals també en aquest àmbit, perquè a vegades no es pensa tant en els professionals de salut mental com en els professionals de la salut comunitària, no? I això és el camp de...
0: I tenint en compte la balança d'aquesta jornada, es pot afirmar que si tot va bé, no serà l'última. I encara parlant de salut, Penedès contra el càncer ha inaugurat el projecte Arc i Vida de prevenció de l'infedema en persones amb càncer de mama. La iniciativa es desenvolupa a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell amb el suport de la Fundació Pinae, l'Ajuntament de Calafell i el Club de Tiramarc de l'Arbós. Ens apropa aquesta informació en Marc Guitart.
5: Tal com expliquen des de Penedès contra el càncer, Art i Vida neix amb la voluntat de promoure la salut, el benestar i l'activitat física com a eina d'acompanyament per a les persones que han passat o estan passant per un càncer de mama. Una eina de prevenció basada en l'activitat de Tiramarc i que vol ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
6: És la necessitat de tenir un esport que combini la salut, el benestar i, sobretot, que pugui combatre el càncer de mama i també una de les conseqüències que té el càncer de mama i les persones operades de càncer de mama és el linfedema. Llavors aquest esport el que fa és prevenir, curar y acompañar a las personas afectadas de cáncer de mama.
7: Bueno, hay muchos estudios ya demostrados hace muchísimos años que demuestran que el deporte disminuye el índice de recaídas de la enfermedad, de recidivas, y que aumenta la supervivencia de los pacientes con cáncer. El tiro con arco tiene la ventaja de que trabaja el brazo del que ha sido operado.
5: El projecte va tenir una primera etapa a l'Arbós, gràcies al suport del Club de Tiramarc d'aquest municipi. Ara, però, s'han establert a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell, un espai ideal per fer aquesta activitat.
6: Ara hem aconseguit pues, centralitzar aquí, a Calafell, en aquest entorn tan bonic que ens han cedit per part de la família Sardà i l'Ajuntament. Pues, la veritat és que començar aquí, poder unificar i convidar les persones que puguin ser beneficiàries d'aquest projecte Arc i Vida, per a nosaltres és tot un plaer.
8: La Silvina, quan em va comentar que buscava un espai per fer allò del tir amb arc i va donar la casualitat que buscava la cantera de l'Escarnosa, li vaig dir, ostres, dic, si això és, forma part de la família, si això és una... Pues, a topar amb nosaltres, comentant-ho amb la Ceci, vam quedar, pues, bueno, vam dir que sí, que per nosaltres no hi havia cap problema, primer vinculades amb l'esport, després la part emotiva també, perquè hem tingut familiars amb patologies de càncer que al final a totes les cases entra malauradament.
5: A més del vessant esportiu i físic, el projecte també suposa crear un espai de socialització on les participants poden generar complicitats.
9: Tu ja les veus d'entrada que venen amb una predisposició que potser al principi els hi costa una mica ficar-s'hi, estan molta estona parlant, però després van fent grup i hi ha dies que no tiren ninguna fletxa, que estan tota la sessió parlant de les seves coses, però al final no estan tancades en una sala parlant entre elles, estan fent una activitat, tenen coses en comú, a part de la malaltia fan una activitat conjunta.
5: Les sessions del projecte Arc i Vida es fan els dilluns i els diumenges al matí i els dijous a la tarda.
10: Escoltes Ràdio El Vendrell.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
12: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
13: Hola, molt bon dia. És dimarts 13 d'octubre. Ara mateix passen segons de 2:15. Us donem la benvinguda a una edició més del Baix Penedès al dia. Un programa que s'emet en cadena a través de les emissores del Baix Penedès i que us apropa aquesta administració, el Consell Comarcal del Baix Penedès, on convidem a representants d'aquesta entitat gestionadora, i també els seus tècnics. I avui com a convidada tenim a la Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal. Parlarem de menjadors escolars, malbaratament alimentari, transport escolar, beques menjador i millores dels serveis educatius. Doncs avui al Baix Penedès al dia parlem d'educació, un àmbit especialment important en una comarca com el Baix Penedès, que continua creixent en població i, per tant, també en necessitats educatives. El Consell Comarcal gestiona serveis essencials per a moltes, moltíssimes famílies, com el transport escolar, les beques menjador i els menjadors de diversos centres educatius. A més, també aquest curs ha posat en marxa noves iniciatives per fer aquests serveis més sostenibles i eficients. I per parlar-ne, ens acompanya Núria Güell, bon dia.
14: Bon dia.
13: Bon dia, consellera comarcal d'Educació. Benvinguda a l'Arbós.
14: Igualment, gràcies.
13: I acostuma a venir aquí a l'Arbós?
14: Sí, acostuma a venir, sí.
13: Doncs avui un dia esplèndid, després d'una setmana...
14: De pluges.
13: Inestabilitat i pluges, sí. Que en alguns llocs ha fet mal, malauradament, i aquí doncs ens va caure amb calma.
14: Sí, tranquil·litat.
13: Acabem de començar fa poquet, com es diu, fa 4 dies, un nou curs escolar, el 2026-2027, comencem amb aquesta pregunta més bàsica, que és quin balanç feu d'aquestes primeres setmanes i quins són els principals reptes que teniu al davant aquest curs d'enguany?
14: Bueno, a veure, comencem ara, però nosaltres ja fa temps que treballem, ja fa mesos que treballem, perquè al setembre podem començar bé. I, bueno, hi ha més nens, hi ha més beques, i hi ha més transport, i hi ha més de tot. Però, bueno, anem tirant endavant, estem parlant de moltes línies de transport, moltes. Després també estem parlant de transport adaptat, diverses coses.
13: La població creix exponencialment.
14: La població creix i, per tant, el transport també creix, les beques menjadors creixen
13: arreu.
14: I tot creix.
13: El Baix Penedès és una comarca amb un creixement demogràfic important. Ho diuen les dades, les estadístiques, i com es tradueix aquest increment de població en els serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal? Per això depèn també de diners?
14: De diners. Bueno,
13: de partides pel Consell.
14: Estem parlant de que... Bueno, has de pensar que solament l'àrea d'educació... Jo tinc un pressupost de 7 milions i mig d'euros. Doncs llavors ja t'ho estic dient tot amb el tema de que és un dels més alts del Consell. Home, estem parlant de transport, de 43 o 44, no t'ho dic exactament, línies de transport de tota la comarca. Estem parlant de 16 menjadors escolars, d'escoles més grans, més petites, de tota la comarca. I, per tant, això té una envergadura... bastant gran.
13: És una maquinària
14: diària. És una maquinària
13: diària.
14: L'únic que, bueno, la gestió, o sigui, els diners, ja com sabem tots, això ja ve de la Generalitat de Catalunya, el tema de beques i el tema del transport. El transport estem parlant de que és un transport obligatori, que és parlant de l'ESO, principalment. Llavors hi ha el batxillerat, que no és obligatori, que nosaltres aquí ja hi ha la lluita perquè puguin pujar els busos i si no hi ha places han de quedar-se. S'han d'espavilar, que això és un altre tema. Estem parlant de que no hi ha bus públic a la comarca que tingui els horaris escolars i, per tant, els nens doncs, ho tenen una mica difícil, sobretot en pobles petits, per anar a estudiar batxillerat.
13: És una anomalia, això?
14: Molt. Fa molts anys jo que estic al Consell i és una de les lluites meves.
13: Perquè altres comarques sí que ho han sincronitzat d'alguna manera.
14: Sí, però aquí encara no estamos en ello. I, per tant, això, per un nen de batxillerat, que teòricament ja costa que estudiïn, això se'ls hi complica. Llavors, hem de valorar i hem de mirar de que amb els busos de l'ESO puguin entrar també els de batxillerat. Però, clar, la població va creixent. Per tant, primer sempre és l'ESO.
13: La canalla de batxillerat no té vehicle. Depèn del transport públic o de que els progenitors, el pare i la mare, el portin, i això també significa doncs, un trasbals
14: no,
13: en els horaris laborals dels pares.
14: Aquest any ja s'han trobat pobles que s'han hagut d'espavilar una part de l'Ajuntament. Els ajuntaments no hi tenen res a veure amb aquest tema i no tenen per què fer-se càrrec. Hi ha algun ajuntament que ho ha de fer. gent. I això és, per mi és greu, que a la comarca no tinguem busos, transport públic,
13: amb horari
14: escolar, i després a l'hora de plegar, que també és altra cosa. Perquè pleguen les dues o les tres, ara exactament. També hi hauria d'haver els busos transport públic.
13: I a més amb aquell caos circulatori que també representa una mica la sortida dels centres educatius.
14: Sí.
13: Parlem dels menjadors escolars, que abans anomenava, amb una segona oportunitat pels aliments que no es consumeixen. Un dels projectes més interessants que heu posat en marxa al Consell aquest passat setembre és una prova pilot per reduir el malbaratament alimentari dels menjadors escolars. Una iniciativa que té doncs una doble vessant ambiental i social i d'estalvi.
14: Mira, això és una de les coses que estic orgullosa d'haver tirat endavant, perquè no es fareu creus del menjar que arriba a tirar als menjadors escolars. Menjar, no estic parlant de lo que sobra als plats, estic parlant de lo que sobra, diguéssim, a la cassola o a l'olla. Llavors nosaltres vam tenir una iniciativa conjuntament amb l'empresa que gestiona els menjadors, que és Set i Tria en aquest cas,
13: sí.
14: I Set i Tria es va dir que això pues, ells no tenien cap problema per donar aquest menjar, o sigui, el sobrant, en aquest cas, de la cassola de l'olla, perquè no estem parlant de plats, Això, evidentment, el que sobra plat, que sobra molt poc, perquè ja hi ha unes directrius a dintre dels menjadors escolars per acabar tot el plat. Vam començar a fer prova pilot. I en aquest cas, aquest any, al setembre, han començat, que ha costat un any d'aconseguir això, solament en el tema burocràtic.
13: En dos, dos municipis.
14: En Bellver i Santa Oliva.
13: I Santa Oliva.
14: Llavors, vam començar tots dos a la vegada, després al setembre, i la veritat que està donant molt bons resultats, però molt bons, perquè es tira a menjar.
13: Se'n tirava molt?
14: Bastant. A raó de 13 o 14 quilos diaris. Cada escola.
13: Del baix de la olla.
14: El que no estem parlant...
13: Del menú major,
14: sí, el que sí que vull deixar clar és que, a veure, quan estem parlant de menjadors, que hi ha 180 nens, en aquest cas, Sant Oliva o Bellver, 160, 100... Ja no estic parlant de menjadors de 300, sempre hi ha nens que falten perquè estan malalts, o perquè aquest menú hi és. Aquest menú hi és.
13: Sí, sí.
14: Nens becats que tenen beca de 50, de 70 o 100%, aquest menú hi és fet. O sigui, llavors, què fem? Això m'agrada explicar-ho perquè els papes i les famílies ho tinguin clar de com ho fem.
13: S'ha d'explicar bé.
14: S'ha d'explicar bé. Llavors, vam fer una roda de premsa i vam sortir a les mèdies per explicar-ho, perquè com era. Aquest menú sobre a la cassola o l'olla o la bandeja, el que sigui, hi ha menús que hi ha coses, menjar que no es pot congelar, aquest malbaratament que no s'ha de tirar, vull dir que no, però hi ha menús, hi ha menjar que es poden,
13: que es pot portar congelació,
14: com ara cigrons, mongetes, peix, pollastre, tot aquesta classe de coses. La senyora de la cuina, la cuinera, agafa, hi ha un tàper que ja es van posar d'acord amb tots els ajuntaments, han pagat els tàpers, amb un etiquetatge que posa el dia que aquest menjar aquest menjar entra al tàper, es posa el dia que es tanca aquest tàper i es posa al congelador directament.
13: Traçabilitat total.
14: Sí. Llavors, aquest menjar cada ajuntament el passa a buscar quan ells veuen que tenen que repartir, com en aquest cas Bellvei, que reparteix Càritas, o Sant Oliva, que reparteix el mateix ajuntament. Llavors, quan han de donar aquestes famílies vulnerables que se'ls ha de donar menjar de Càritas, doncs també se'ls dona aquests tàpers.
13: I com ha anat aquestes primeres setmanes?
14: Molt bé, molt bé, perquè estem parlant de que la primera setmana ja n'hi havia 60 o 70 de tàpers. Són tàpers que són d'una ració o una ració i mitja, més no. Per tant, es poden donar 4 o 5 tàpers, depèn de lo que ha sobrat.
13: Que s'imaginem és que si anem a dos mesos ens anem a una tona de menjar.
14: Sí.
13: Una tona, eh?
14: Llavors, nosaltres jo particularment vaig dir, això no podem deixar perdre perquè no es pot tirar menjar d'aquesta manera.
13: Anava a l'orgànic i ja es perdia.
14: Anava a l'orgànic i per tant no. Llavors, per exemple, l'altre dia hi havia molts cigrons, o llenties, o fesols, o peix, o car, el que sigui. Jo crec que les famílies que van a recollir Càritas, això ho agraeixo molt perquè jo ho he preguntat, se'ls dona el menjar fet.
13: Sí, sí.
14: No han de cuinar, han d'escalfar solament.
13: Està congelat...
14: Està congelat,
13: un congelat, un van
14: amb unes càmeres després, sí, sí, sí. Van a l'altre congelador de Càritas, o sigui, això ho porten amb una d'aquelles de suro de...
13: No es trenca la cadena
14: sí,
13: de fred.
14: Sí, que no es trenca la cadena de fred. Per tant, de moment una va bé. De si la cosa ja comença a rodar, tornarem a anar a un altre poble.
13: Haureu de presentar les dades per...
14: Sí, es presentarem.
13: Per que les teniu, perquè és una barbaritat, una dona...
14: No, no, es tira. Clar, el menjador... L'empresa no pot calcular el just. No pot, de cap manera.
13: No, hi ha aquest
14: perquè
13: marge.
14: Perquè hi ha els nens becats, però també hi ha els nens que s'apunten al mateix dia, o sigui, paguen el menú,
13: sí.
14: I hi ha nens que no necessita classe, o necessita perquè estan malalts o qualsevol cosa. Per tant, això són racions que ja estan fetes. I per tant, això s'ha de valorar. I els dos pobles que han començat bé... Doncs ara anirem per un altre poble. Sempre anirem primer pels petits i després ja anirem als grans, que en aquest cas són Calafell, Vendrell i Cunit, que això
13: que
14: ja és
13: altre
14: hablar.
13: Es treballa en conscienciar el malbaratament entre la mainada.
14: Es treballa.
13: Això s'ha d'acabar, el plat de cada net.
14: El plat de cada net. El plat, cada escola...
13: S'ha d'escurar.
14: Que... Sí, no... hi ha un encarregat a les taules. És que això també s'ha d'explicar.
13: Sí, pedagogia pura.
14: Un encarregat a les taules que demana les racions, si volen una ració i mitja o dues. Però si ho demanen, s'ha d'acabar. Si no, tampoc no us surten al pati, tampoc. No, clar. I als més petitons els hi costa més i als grans els hi costa menys. Però s'ha d'acabar el dinar.
13: Seguim amb Núria Güell, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal. Volem parlar del transport escolar. Línies, cobertures, millores d'enguany. Una comarca amb municipis dispersos, urbanitzacions, nuclis que estan on Déu va perdre la gorra, com es pot dir,
14: Pues sí.
13: Aquest servei fonamental. Quantes línies de transport escolar gestiona el Consell Comarcal?
14: Em sembla que eren 43, ara no t'ho dic exactament perquè les coses tècniques ja cada vegada canvien i 43 o 44 línies segur,
13: Però això treu d'alumnes?
14: D'alumnes? Un munt, 2 o 3 mil, vull dir, és que és un...
13: Dia a dia.
14: Llavors, a veure, el transport escolar sempre estem partint que és l'obligatori, que és l'ESO. També hi ha les línies de primària, que llavors és quan hi ha els ajuntaments que van d'un on està l'escola, clar, però els de primària tampoc no és transport obligatori, en el sentit de que és l'ESO la que té el volum més gran. Que és on va als instituts, que hi ha pobles que no tenen instituts i hi ha pobles que sí. Com a la Bisbal hi ha institut, al Vendrell hi ha instituts, i aquí... a l'Arbós també hi ha institut, però hi ha altres pobles que no en tenen, per tant han de fer...
13: Han d'anar al poble del municipi.
14: El que tu has dit abans, les urbanitzacions, aquí hi ha el problema. Que autocars que ni passa, no poden. Han d'anar a les parades més a prop de que pugui passar el bus.
13: Que són molt cops carreteres o...
14: Són carreteres molt complicades.
13: O camins, algun altre bo que camí.
14: Són autocars molt grans, per tant... A veure... quan estem engegant ja tot el que és les sol·licituds de transport, que això ja es comença el mes de maig, això és una bogeria quan entren, igual que les beques menjador, vull dir, això és una bogeria.
13: És un trencaclosques, determinar recorreguts, parades, horaris...
14: Després parades, després hi estem parlant dels transports adaptats, perquè aquí estem també transportant nens amb problemes i grossos, nens que s'han d'anar a buscar un taxi adaptat a alguna urbanització, nens que van al Garbí, que també tenim el menjador, que també són transports que han d'anar molt acondicionats, amb monitoratge i tot. Tot això és molt complicat.
13: I car.
14: Molt car. Has de pensar que el transport de l'ESO és gratuït, això ja ve de la Generalitat de Catalunya, el transport. El transport del batxillerat, els que poden pujar, els que tenen transport, paguen 30 euros cada mes, que això tampoc no és... Fa molts anys, i tenen un transport. i després estem parlant dels transports adaptats, sí, per aquests nens. Llavors, que per mi aquests haurien de ser els prioritaris, perquè també tenen dret, a tot el sant dret, a anar a les escoles que tinguin que anar. Mm. Per tant, han d'estar en totes
13: altra.
14: Les millors condicions. Mm.
13: I quines mesures de seguiment i de control teniu per garantir puntualitat, bon funcionament del servei?
14: Bueno, quan fem ja les licitacions del transport, ja saben els monitoratges, els monitores, el transport, quina hora ha de ser a cada parada. Jo sempre acostumo que quan començo el curs, al meu poble, que és Bellvei, sempre em presento allí per veure els autocars si han arribat a l'hora. Arriben superpuntuals, els autocars. I els nens que pugen a l'autocar saben que tenen que arribar puntuals, perquè si no l'autocar no espera ningú, eh? Vull dir, quan és l'hora marxa.
13: I entrar puntuals a classe.
14: I entrar puntuals a classe. Que altra, que això és altra.
13: Que la puntualitat també és una formació,
14: és, el clar, els transports, hi ha transports que duren una hora de viatge, de la recollint. I tot això també...
13: És que més que la canalla pugui apreciar impuntualitat, això també, d'una forma, també els...
14: La canalla

sembla que hem tingut certa incidència tècnica amb aquesta connexió en directe des de Ràdio L'Arboç, quan estàvem escoltant a la Núria Güell, que és consellera d'Educació i també de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, en aquest programa quinzenal i habitual, aquest punt d'informació de servei anomenat Baix Penedès al dia. Intentarem recuperar aquesta connexió, si és possible, i de seguida que la tinguem enllestida, doncs seguirem escoltant aquesta conversa i aquesta entrevista que donava a entendre doncs, tot aquest punt i aquesta actualitat que arriba des de les conselleries de la Núria Güell.

0: Bé, aprofitarem aquesta recta final de programa quan sembla que no és possible tornar a fer aquesta connexió amb Ràdio a l'Arboç. Almenys que en tinguem constància, així que anirem a perfilar altres punts informatius i acabar de conèixer tota aquesta actualitat informativa d'aquesta jornada d'avui.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: I encara en matèria informativa, com dèiem, a la recta final d'aquesta primera part de Calaixera, explicar-vos i destacar que abans n'hem parlat, coincidint amb la celebració de la Fira Santa Teresa del Vendrell, que es commemorava aquest dilluns una efemèride ben especial, aquest dilluns dia 12, i es tracta del 50è aniversari de la inauguració del Monument dels Castellers, obra de l'artista de Banyeres del Penedès, Josep Canyes, una escultura que va lluir durant 20 anys a la zona del Francàs i que no fou fins al 1996, que es va traslladar a la seva ubicació actual a peus de l'avinguda Jaume Carnet. Qui ens apropa una mica la informació i la crònica d'aquest esdeveniment i d'aquesta efemèride és el nostre company Lolo García.
4: 50 anys del Carro Gros. Dilluns dia 12 es commemora mig segle de la inauguració del Monument als Castellers, obra de l'escultor de Banyeres del Penedès, Josep Canyes. Una iniciativa que va tirar endavant enmig de la Setmana Castellera que es va dur a terme al Vendrell, amb xerrades de figures com Pere Català Roca i Emili Miró, trobades de grallers, concursos de fotografies, sardanes i cinema casteller. Una programació que també va servir per homenatjar Jan Julibert i Pau Casals, traspassats no feia molt, i que va tenir com un dels seus actes centrals la inauguració de l'obra El Francàs, on els seus impulsors consideraven que lluiria més.
5: I llavors ells pensaven que en aquella zona seria com una mena de centre de tota de la zona, diguem-ne, quan tenia l'impuls casteller, no? I a més, els dels amics de l'UNESCO es pensaven, o deien, que en aquella zona del Francàs era com un centre dels Països Catalans. El que sí que està clar era que volien un lloc obert, que el castell es veiés de molts llocs, no?
4: Amb la construcció d'autopistes a començaments dels 70 i l'habilitació del pas del tren, el monument va perdre visibilitat i aleshores es va començar a rumiar una nova ubicació. Fou així com l'any 1996 es va acabar traslladant a la confluència entre l'avinguda de Jaume Carner i la carretera de Tarragona, on llueix des de fa 3 dècades, malgrat tenir un origen molt més antic.
5: Quan es va trobar amb el Pau Casals a Londres l'any 35, ja en van parlar de fer un castell al Penedès, no? De posar un castell aquí a les terres castelleres, no? A la zona castellera. Aquest monument, el posem on el posem, sempre serà un símbol.
4: 200 tones de pedra d'Ulldecona treballada amb el suport de part de la colla dels Nens del Vendrell i finançada amb aportacions populars i amb l'impuls d'entitats i col·lectius culturals de la vila i més enllà. Un treball col·lectiu esdevingut símbol del municipi i del fet casteller, alçat amb l'esforç generós d'una bona pinya.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: I també en matèria informativa, temps per repassar i per conèixer les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dimarts 13 d'octubre. Anem cap al diari de Tarragona. La crisi del vi imposa mesures urgents en les DO. El descens del consum i l'acumulació d'estoc perjudiquen els productors. I sense tren d'alta velocitat durant l'operació de tornada, un incendi a prop de Saragossa va afectar milers de passatgers de la línia Madrid-Barcelona. A Tarragona, el sector turístic acull amb eufòria el projecte d'un hotel a Cala d'Ardiaca, o en Salut, la campanya de vacunació de la grip amb els CAP, que estan al límit. I la llei dels nets, el Suprem, nega el vot a 160.000 espanyols. Canviem de portada, també conèixer el que s'explica avui dimarts al diari Ara. Revés del Suprem a la llei dels nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot dels descendents dels exiliats. El govern espanyol calcula que 163.020 persones perden així el dret de votar als comicis. I una desfilada marcada per al 29N, el president espanyol Pedro Sánchez, que va ser rebut a crits a la desfilada militar del Dia de la Hispanitat, i assegura que és optimista i que pot guanyar i tornar a governar. Trump no aconsegueix imposar una treva energètica que afavoriria a Rússia. La Unió Europea respon amb una nova bateria de sancions. Un incendi en un AVE afecta més de 11.000 passatgers. I Nobel, els estudis contra el descontrol de l'economia. I acabarem des de La Vanguardia, com també ja és habitual. Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre. El pronòstic sobre els comicis del 29 de novembre centra en la recepció dels Reis. La desfilada comença un any més amb escridassades al president i l'absència d'Abascal. La princesa Eleonor acompanya Felip VI amb l'uniforme de tinent de l'exèrcit. El Tribunal Suprem deixa sense vot nacionalitzats per la llei dels nets. Els jutges impedeixen el sufragi als que van acollir la instrucció ministerial i no estaven censats abans de l'1 d'agost. I els Reis afronten a Ceuta i Melilla la visita de més pes polític. I el cap militar de la OTAN a Europa avisa a Rússia: si ens ataquen, lluitarem. El general Grinch-Kewick no creu que hi hagi un conflicte imminent. I els partits del grup de Sumar elegeixen a Colau i allarguen la mà a Podem. I l'incendi d'un AVE que deixa 13.000 viatgers afectats. I finalment ja homenatge a les paraules d'amor de Serrat per a Tete Montoliu. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
6: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
7: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Les 10 i 4 minuts, tornem de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i això ja de seguida cap a aquesta segona part del programa. Avui dimarts 13 d'octubre, programa número 4043. Una setmana una mica diferent i especial, en primer terme perquè és una setmana que ja comencem en dimarts a causa de la festivitat d'ahir. Però a més també per diferents raons, la calaixera en directe únicament tindrà lloc avui. Aquests propers dies us deixarem amb un recull i amb un bon moment de la calaixera en diferents aspectes, tant demà dimecres com dijous com divendres. Així que tornarem ja a recuperar tota la normalitat i tot com ha de ser a partir del proper dilluns. Demanar-vos disculpes, però ho hem de fer d'aquesta manera. Però encara avui amb més coses. Baix Penedès, a nivell empresarial, des de la FEC, un dels temes que tractem els dimarts, però també començarem parlant de cultura i d'un projecte molt xulo que ja ho vam escoltar, però volem recordar perquè és molt interessant, a través de la Ziggurat Circus Band. En coneixerem els detalls amb un espectacle que han preparat per al temporada, pel proper diumenge, dia 18. I després de les 11, encara intentarem treure la por a la tecnologia amb en Joan Molines i a veure si tenim una estoneta per la participació i les trucades, tot i que serà complicat. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Doncs justament la proposta que avui centra el tema central, una proposta que arriba el diumenge 18 d'octubre al Teatre Àngel Guimerà amb la Ziggurat Circus Band. Però és que al darrere hi ha un projecte espectacular i no sé si començar explicant això o altre, però fem una cosa. Presentem qui ens ajudaran a conèixer l'espectacle del dia 18 i el projecte que hi ha al darrere, perquè, de fet, un dels impulsors, diguem, un dels promotors de tot plegat és el Melcio Aguilera. Melcio, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda. Gràcies. Encantat d'estar aquí, els mosaics, convidats. Moltes gràcies.
0: Doncs amb moltes ganes de conèixer el projecte, de veritat. No només l'espectacle del dia 18, els germans Llobregat, que ho explicarem, sinó del que hi ha al darrere, Melcio. Uh-huh. Ara ho explicarem.
2: Sí.
0: Perquè qui t'acompanya musicalment, entre d'altres, és en Pemi Rovirosa. Pemi.
3: Què tal? Bona tarda, aquí estem.
0: Com va això?
3: Molt bé, molt content i molt feliç de poder estar aquí.
0: Sí?
3: Explicar aquest projecte, que realment és, portem molt de temps treballant-hi, sí, i estem ja a punt d'estrenar-lo. Wow. I bueno, estem amb aquells nervis de ballar, de posar la feina sobre la taula.
0: Clar, ara intentarem explicar-ho tot plegat. Això, no sé si començar explicant que hi ha darrere el projecte o l'espectacle del diumenge dia 18, eh? Però que sí que podríem dir que hi ha molta combinació de moltes coses aquí.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, darrere hi ha una productora, ho farem senzillet i ràpid. Oh. Hi ha una productora que l'any que ve fa 30 anys, que es diu Produccions El Gran Mogol, que s'ha dedicat sobretot als espectacles de carrer. Venim del món del teatre de carrer, que es nota, és el nostre ADN,
0: sí,
2: el nostre tarannà.
0: Sí, sí, sí.
2: I d'altres produccions, òbviament, sempre molt dedicades al teatre de tots els públics. Un teatre anomenat familiar, tots els públics, ens agrada treballar per totes les franges d'edat. Des del nen més petit, passant pels mitjans, els joves, els papes, els avis, ho passem bé nosaltres. Uh-huh. Aquesta és la idea. Llavors, ja fa uns quants anys teníem la intenció i aquesta idea de crear un projecte que era una companyia d'arts de carrer, pròpia d'arts de carrer, sempre vinculada amb la música. Sempre m'ha agradat molt. Jo soc pallasso de professió.
0: Que bé.
2: Que he hagut de posar-me el barret de moltes més feines,
0: ja,
2: però,
0: ja,
2: però bueno,
0: però
2: el barret de pallasso no me'l
0: trec.
2: Aquest no me'l trec, no? Llavors, sempre he estat molt, molt, molt lligat amb la música. Sempre m'ha agradat molt tenir música en directe als espectacles. Això no és sostenible, ja t'ho dic ara, perquè podria posar un disco, però és igual, no volem ser rics, volem ser feliços, no? I fer allò que ens agrada més. Total, que aquest projecte de la Ziggurat Circus Band, fa 2 anys ens vam trobar amb aquest senyor d'aquí i amb uns altres músics, que és en Pemi Rovirosa, cosa que a mi me'l van recomanar i em van dir anem a parlar amb ell, i jo vaig pensar, hòstia, perdó, ens dirà que no.
0: Pemi de Flax en Busto, no?
2: Clar, Pemi de Flax en Busto, anem a veure'l, vale, ja. I jo sempre dic, el no ja el tenim, no?
0: Clar.
2: I el no el teníem, no? Però ara ho explicarà ell. Jo estic superagraït per les ganes que hi ha posat, pel bon rotllo, per la implicació que ha entrat al projecte. Ara després ja parlarem de
4: l'espectacle en si. Sí, l'espectacle en si.
2: Però hem aconseguit una composició de la companyia que... No sé, composició està ben dit, no sé, una formació de músics i actors, sí, que jo estic encantat de la vida. És de les millors formacions que hem tingut. I no sé si he dit que l'any que ve fem 30, eh? Fem 30 sí, anys sí, de productora. Ja et dic, ara mateix estem en un moment espectacular.
4: Que bé, espectacular. Ho celebrem, doncs, ho celebrem.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: A més, ja despertes aquesta energia, eh?
2: Crec que sí. Jo soc dels veteranos, ja. Que...
4: No, però...
3: Aquí estic.
4: Clar, però em refereixo... Clar, aquesta trajectòria que té, després si hi ha temps en parlarem, que espero que sí, que és... Tu, tota la teva vida l'has dedicada a aquestes arts escèniques de carrer, al gest, al teatre...
2: El teatre...
4: No, i això se't nota amb el Sio.
2: Sí, sí, és que és tota la vida fent
4: clar,
2: el mateix.
4: Això...
2: Clar, jo dic 30 anys a la productora, però jo de professió em porto 40, 43.
4: Imagina't.
2: 43 anys.
4: Imagina't.
2: I crec que amb l'energia i amb la saviesa, no?, d'haver passat tants anys, clar, ara és, entre cometes, molt còmode. Hi ha algunes situacions perquè ja les domines, no? És com quan ets jovenet que comences i ja estàs al carrer.
4: Clar.
2: Ara tenim ja aquella experiència que ens dona haver tastat molts públics, molts indrets diferents, molts festivals, no tan sols a Catalunya, sinó arreu d'Espanya... I arreu d'Europa, també. Hem voltat per tot arreu. I, ostres, tot això portar-ho ara a aquesta companyia, tota aquesta experiència, i a més, ajuntar l'experiència de la gent que hem trobat, que en té molta i de molt potent,
4: clar,
2: jo crec que això és una bomba, vamos, una bomba que no té fre, ara mateix
4: sí,
2: no té
4: sí,
2: fre.
4: Sí, sí. Tota l'experiència, tot i que sou molt joves, eh? El Pemi també és molt jove,
2: gràcies,
4: també.
2: Gràcies.
3: Som els grans
2: de la companyia.
4: Sí, de la companyia som els grans.
2: Bueno, i del germà Llobregat, també.
3: Amb diferència.
4: Bueno, però és això. Utilitzem aquest bagatge per lo positiu, eh?
3: I
4: l'experiència que en aquest cas pot aportar el Pemi, que trepitjant molts escenaris, també veient-les de molts colors, suposo, Pemi,
3: de
4: des de molts
3: colors.
4: Anys, amb molts projectes musicals diferents,
3: molts.
4: No només amb els Lexamus.
3: Ben bé ho saps tu.
4: Exacte. Però que deia el Melcio, t'arriba una proposta de fer un espectacle de carrer, i això farà un parell d'anys només,
3: parell,
4: no?
3: Ara fa dos anys.
2: Ara farà dos anys.
3: Sí. A veure, el secret està en el dia que el conec i em transmet totes
4: aquesta
3: les
4: energia.
3: Ganes. Sí, totes les ganes, i al principi sí, és el que hem comentat sempre, no? Primer és una trucada estranya, i vols fer això, i hosti, jo amb la meva dona, amb l'Anna, ho comparteixo, dic, mira, m'acaben de trucar per si vull fer teatre de carrer, i dic, hosti, no ho sé, jo ja tinc una edat, ja vinc de tornada, no he fet mai, i ella em diu, home, no sé, mai saps, no?, quan, no?, se t'obren portes contínuament en aquest món,
4: està bé
3: travessar-les i veure què hi ha al darrere, no?, per decidir, no?, i, bueno, des del primer moment, encantadíssim, perquè és un món que era, ara ja no ho és tant, però era molt desconegut per mi. És un món que he descobert genial en tots els aspectes, molt professional. No és allò, aquell pensament que pot tenir molta gent de quatre hippies que van pel carrer fent no. És una cosa molt seriosa.
2: Ho érem al principi.
3: Bueno, com els grups de rock, no?
2: Clar.
3: Érem quatre penjats que feien música i
2: clar,
3: al final, no? Però he descobert molta professionalitat, uns projectes molt ben treballats, molt de respecte per la música, per tots els mitjans tècnics per portar-la a terme, les idees artístiques són molt divertides, i després una cosa que a mi m'ha frapat des del primer dia és sortir carrer i veure el somriure de la gent, no?
4: Clar.
3: O sigui, el somriure d'aquell nen, d'aquell pare, d'aquell avi, que s'està passant d'allò, que aquella hora que està... perquè els hi plantegem històries superabsurdes i superfriquis i estan allà entregadíssims que entren en el paper i a mi això és una cosa que és un món que a més és el que ha dit el Marció, que ens ha portat per, jo no sé, hem fet tot Espanya,
2: hem fet
3: moltes actuacions, moltes i no n'hi ha cap que surtis que diguis, hosti, sempre és divertit i agradable i tornes a casa recompensat. No?
4: Que bé. És que el carrer plantejat d'aquesta manera artística, és molt especial, no?
2: És especial,
4: no?
2: O sigui, és un llenguatge molt interessant.
4: No ho aporta, que no ho canviem ni molt menys, i de fet l'espectacle que parlarem ha saltat a un escenari.
2: Sí.
4: Un escenari i un teatre també és molt especial, sens dubte.
2: Sí.
4: Però el carrer...
3: al carrer... T'has de guanyar la gent.
4: Clar. Ahí està.
2: Mira, això ho parlem ara fa uns dies. Tenim una col·laboradora, bueno, Mirada Externa, que és direcció, que és la Marta Renyer, i ho estàvem parlant amb ella fa poc, que una companyia que ve del carrer, de fer teatre de carrer, entrar a l'escenari té moltes més avantatges que no una d'escenari que vulgui sortir
4: clar,
2: al carrer.
4: Clar.
2: Per què? Perquè nosaltres hem tocat totes les disciplines, com aquell que diu. O sigui, tots els papers de l'auca al carrer. I ho acaba de dir el Pemi. T'has de guanyar la gent. La gent està al carrer i a veure què em porten aquí.
4: Clar.
2: Jo no he comprat una entrada.
4: No.
2: A veure què arriba. Llavors, és... O sigui... Wow.
3: No hi ha opció de baixar l'energia.
2: No.
3: Has de sortir a tope i concentrat i donar-ho tot perquè has d'arrencar aquell somriure de la
2: gent. Des del zero. O sigui, el zero ja és a dalt de tot.
4: A dalt de tot.
3: No,
4: de zero a cent,
3: no surts mai amb el partit guanyat, no? Ja. Es diu? O sigui, la gent sempre és diferent. La gran majoria de gent, com que són indrets diferents, segurament no et coneixen, per tant, tens que guanyar-te-la.
4: Molt bé.
2: T'has de guanyar.
3: Sí.
2: Ara ja comencem... Bueno, ara no, amb aquest espectacle primer de carrer, perquè ara explicarem aquesta dualitat.
4: Sí, el salt que heu fet
2: no,
4: al teatre.
2: El salt que hem fet a interior, però amb el primer espectacle, que es diu Tant per tant, Sabata Gran, Messier Florian, Tant per tant, Sabata Gran, clar, amb el Pemi ho parlem sovint, tu presentes un espectacle, el públic no el coneix, de moment no et segueix ningú, ets tu qui arribes allà, l'ensenyes, que et segueixin. Ara és quan ja la gent ve a veure l'espectacle. O sigui, ens hem adonat que anem per ciutats a festes majors i ens diuen oh, que venim de Sant Feliu, que ja us havíem vist, o venim de l'Hospitalet, que ja us havíem... Clar, això ja és el teatre de carrer, que diguis, et venen a veure d'una altra població, a veure un espectacle de carrer, ostres, això és un gran què.
4: Clar,
2: és un gran
4: clar, què.
2: Algú han vist.
4: No, és evident. És evident.
2: Amb aquest espectacle, el primer de la Ziggurat Circus Band, el Messier Florian, nosaltres tenim una estructura, tenim un guió, com diu el Pemi, tot molt professional, tot molt ben fet, estructurat, ben pensat. Sí.
3: Ens ho patem sempre.
2: Però, clar, juguem amb una carta que jo crec que és molt divertida i és que depèn com ens trobem al pati, arrenquem per un costat o per un altre. O sigui, jo no puc començar mai parlar ni per... I ells... Ho saben, ara ja. Al principi anàvem molt perduts, pobres, no?
3: Sí.
2: Com vam començar?
3: Ell, sempre que comencem, abans de començar el bolo, ell sempre repassem el guió. Aquí farem aquesta, i quan acabem el miro dic, vale, sí, però llavors em giro i penso, no farem res.
4: No estigueu preparats, perquè no?
3: No, perquè has de saber jugar en cada moment quin públic
2: igual té. Igual tens un supernúmero, com fem de la inauguració, que és molt xula, i fem participar molt la gent, i això, i potser en el moment que arrenques, en el lloc que arrenques, no tens el públic que necessites per aquell moment. Bueno, és igual, comences d'una altra manera,
4: sí,
2: ja ho faràs,
4: sí.
2: No passa res. O sigui, la nostra estructura es pot anar canviant, són peces que les pots anar movent
4: sí,
2: i no...
4: Sí, sí, sí. Però això és el que dèiem, és l'essència del carrer.
2: Sí.
4: No? És l'essència del carrer.
2: Sí.
4: Com ho diuen allò, la millor improvisació és la que està guionada, no? I aquí
2: sí,
4: és una
2: senyor.
4: Mica al revés, no?
2: Sí,
4: el millor guió també es pot improvisar, en certa manera.
2: Sí.
4: No? I aquest és això, pel que veig.
3: És una improvisació, tot s'ha de
2: dir. Hi ha molta impro.
3: Que ha d'estar molt ben preparada per poder, segons, sobre la marxa anar canviant.
4: I tant. Doncs això, digues.
2: No, anava a dir, i rebre, aprendre també, que és el que m'ha après en tants anys, les mirades del públic. Veure com està de receptiu, què és el que vol, perquè tu d'entrada tampoc no et pots menjar la gent en el zero, perquè és un momento, no?
4: Clar.
2: Què està passant aquí? Llavors, clar,
4: suavecito.
2: Has d'anar calibrant i has d'anar mesurant una miqueta el com tens aquest públic. Per això nosaltres ja tenim una sèrie de números, accions, que ja parlen d'això, d'aquesta intensitat, de com entrar perquè el públic ja ens acompanyi, ens entengui, ens llegeixi, vegi de quin pal anem, no? Perquè, clar, d'entrada pot ser allò... Hòstia, som veteranos,
4: sí,
2: no?
4: Allò... Sí. Ara es faran ballar, aquesta gent, no?
2: Claro.
4: Està molt bé. Això porta l'experiència, també ho dic, amb el CEO,
2: sí,
4: eh?
2: Sí,
4: aquest
2: sí,
4: saber, saber llegir el públic ho porta l'experiència, ni més ni menys, eh?
2: Totalment,
4: ni més
2: segur,
4: ni menys. Això, ara sí, va, anem cap a l'espectacle, eh?
2: Sí, anem.
4: Això, eh? És a dir, hem de fer la falca, que és això, diumenge 18 d'octubre, proposta dins el temporada al Teatre Àngel Guimerà, que són els germans Llobregat.
2: Sí.
4: Expliqueu-me això. El salt és a cobert, a l'escenari, en teatre.
2: Boníssim. Sí, algú ens va dir, ara jo no recordo qui va ser, que ens va dir, escolta'm, per què no feu un espectacle de sala? Perquè amb la bogeria que teniu al carrer, seria brutal veure'ns. I no ens ho vam pensar. Jo ho vaig dir, dic, som-hi. El Pemi em va mirar com dient... és molt prudent, el Pemi és un tio molt prudent.
3: Però m'agrada reposar-ho.
2: Sí, clar. Perquè jo sóc el boig, jo. A mi m'és igual, jo tiro. I menys mal que ara el tinc amb ell, que

0: no? I ara arriben amb els seus grans èxits.
1: Molt bé.
0: I ens venen a ensenyar i a compartir tot allò que han viscut en aquestes gires...
1: D'acord, que és allò, un recorregut per on han passat els germans.
0: Sí, exacte. Portem un tastet de les anècdotes que ens han passat...
2: Viscut per tot el món. És un viatge, una aventura...
0: És un viatge.
2: Que expliquem, no? Venim a casa d'explicar com hem triomfat per la resta del món. I venim a explicar els nostres èxits, les aventures, les coses bones i dolentes per les que han passat. Han passat moments molt tristos, molt dolents, i han passat moments molt alegres. I, bueno, és un viatge... una bogeria de viatge, t'ho hem de dir, que la gent riurà molt, la gent, bueno, es quedarà com que és això.
0: Hi ha aquesta combinació que tant ens agrada de música, teatre, pallassos, hi ha un llenguatge de pallassos, que als pallassos ens ha caigut el nas, vull dir que hi ha l'Àlex i jo, que jo ja havia portat nas fa molts anys, però arriba un moment que als pallassos se'ns cau el nas i no passa res, ser el mateix pallasso o vist que ho era abans. I clar, aquesta combinació del carrer... de l'espectacle de carrer, que estem treballant amb 5 músics, que és la bateria, la guitarra, el baix, el saxo i la trompeta, el que hem fet en l'espectacle de sala és prescindir, pobres del Marc i del Roger, no?, que estan d'acord, Saxo i trompeta els hem tret i ens hem quedat amb el power trio, no? Guitarra elèctrica, baix i bateria, rock and roll,
2: sí,
0: han estat pur.
2: Tot és música en directe, sí. Que hi han composat cançons per l'espectacle.
0: Pues que tenen cançons fetes, en aquest cas, pel Pemi, no? Clar, vull dir que composades...
2: En breu les enregistrarem i les publicarem, també.
1: Sí,
2: sí. És un espectacle molt xul, on els músics hem hagut de
0: també aprendre. Actuen, també treballen, també... Bueno, també treballen tocant, sí. Però
1: home, veure el Pemi en segons... Quines interpretacions
0: de la seva tarda, això, No us ho perdeu, el tag, no us ho perdeu, de veritat.
2: Bueno, jo flipat,
0: perquè anem per terra, vull dir, ha sortit un pallasso, de veritat. Pallasso boníssim.
2: Sí, actuem i fem de pallasso,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, clar, que bé.
2: I realment és, al principi dius, què estic fent, no? Perquè, i bueno, vas veient que sí, que t'ho creus i que funciona. Sí, per mi ha sigut una experiència, bueno, bestial.
0: Són els pallassos que generen aquelles situacions absurdes, surrealistes, que poden venir del no-res i que de cop i volta tot és un joc. És un joc divertit, és un joc de compartiment, de bon rotllo. Aquests germans es poden emprenyar, però passa una mosca i al moment ja s'entretenen amb aquella mosca i ja estan jugant amb aquella mosca. Vull dir que no, és com els nens, al final, aquest llenguatge tan xulo dels nens que poden estar avorrits amb una cosa i els hi plantegen una altra, salten, se'n van, venen d'aquí allà.
1: De fet, l'estreneu aquest divendres a Viladecans.
0: A Viladecans, a l'Àtrium.
1: Correcte, però després hi ha el següent bolo i és aquest divendres.
2: Són dues estrenes.
0: Són dues estrenes, són molt xulos. Nosaltres no només estrenem una, estrenem dos.
1: Vinga!
0: Ja que ens hi posem, no?
2: Dos parts del territori, a Viladecans, i el dia 18 aquí al Teatre.
1: Aquí al Vendrell.
2: A les 5:30 de la tarda.
0: Sí, dos quarts de sis.
1: No ho hem dit, però ja se sap. Aquí al Vendrell, la temporada, les entrades disponibles, com sempre, a través d'internet, al temporada.cat, presencialment el divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal Pau Casals, i una hora abans a taquilla, sempre quan l'aforament així ho permet,
2: Sí.
1: Vostè de memòria, ja.
2: A més, recomanem que vinguin els pares amb els nens, els avis, que vinguin totes les edats.
0: Vingui tothom.
2: Perquè és un espectacle pensat per nens, per adults, com ha dit ell. Això com se'n diu teatre familiar.
0: Molt transversal.
2: S'ho passaran molt bé, tant els petits com els grans, perquè, bueno, està pensat per ells, no?
1: Clar.
2: S'ha de dir, també, que portem un equip tècnic molt xulo, fa molts mesos que treballem.
0: Súper. Bueno, el Pau Josa.
2: Portem el Pau Josa, tècnic.
1: Home, hi ha una bona representació vendrellenca, doncs, aquí,
2: Tot el disseny de so... I després portem una Aguilera, que és la filla del Marció.
0: Una filla que és escenògrafa.
1: Molt bé.
0: Ha entrat a la família de la Faràndula.
2: Ha fet l'escenografia i el disseny de llums. I portem un espectacle tant de llums com de so molt treballat. I després portem el Víctor Solana a la bateria. Un noi de
0: Vilobí.
2: Del Penedès, de Vilobí. Després portem d'aquí el Vendrell. Bueno, ell dirà també de Calafell, però... Vendrell, Calafell, el Campos.
0: El Campos, el Campos. El Campos. L'Àlex Pereira, de Vilanova, i la Geltrú.
1: Tot queda a la vegueria.
0: El gran Penedès, no seria? El gran Penedès.
2: Són els actors i nosaltres.
0: El Pemi i el Marcial, sí.
1: Ostres, de debò. És que jo el Pemi, no sé si en aquest aspecte ho coneix, jo soc molt de... sense anar a lo psicodèlic, s'ha de dir, però jo soc molt d'energies, de veritat. I com que parlem amb tanta gent, a vegades el que t'acaba transmetent

0: tens aquesta energia. I jo crec, i s'està traspuant, que, ostres, aquesta energia de debò que s'està traduint en ganes de venir a veure l'espectacle.
1: Segur, segur que sí, no t'ho perdrà.
2: Vine amb la canalla.
0: Té la canalla, ara. Doncs mira, 9 i 13, ideal.
2: Què tens que fer el 18 a la tarda?
0: Ja ho canviarem.
1: La veritat és que el Temi l'ha anomenat molt bé, aquest viatge. O sigui, des de que entres al teatre, entres en un viatge que no te n'adonaràs, parlant amb els mots que s'utilitzen, flipareu molt, i quan s'acaba dius, ja està això, què ha passat aquí? És molt trepidant, tot plegat. És supertrepidant.
0: Doncs no, això...
1: Acabem baldats, Acabem no, rebentats.
0: Amb aquesta energia que et torno a dir, que desbordeu, és evident, aquesta energia es transforma,
1: Total.
0: Que bé, doncs, ja ho hem dit diverses vegades, diumenge, dia 18, dins el temporada, el Teatre Àngel Guimarà, no us ho perdeu, i trobareu això que hem intentat explicar ara mateix. Melcio, Pemi, de veritat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i a tu, clar que sí.
0: I molta merda.
2: I molta merda, molta merda.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Secció en col·laboració amb la FEC, com sempre expliquem, com bé sabeu, a través de la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb les moltes qüestions i bé, aquests molts testimonis a nivell empresarial, emprenedor, empreses, empresaris, empresàries, i que ens arriba cada 15 dies en aquesta pròpia secció. Avui canviem una mica la veu introductòria, eh? Avui ens acompanya la Laura Domingo. Laura, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Tot bé?
4: Molt bé, gràcies.
3: Doncs Laura, presenta'ns i explica'ns qui ens acompanya avui, a qui coneixerem avui una mica més.
4: Doncs mira, avui estic amb Oriol Miracle, de Miracle Global. Ell és la segona generació d'una empresa familiar que porta gairebé 50 anys en el sector alimentari. I Oriol, explica'ns una miqueta què és Miracle Global.
5: Hola, molt bon dia.
6: Bon dia, Oriol.
5: Bon dia, Vera. Doncs Miracle Global és una empresa, com bé dius, de segona generació. La va iniciar el meu pare cap a finals dels anys 70, principis dels 80. I actualment el que estem fent és... som una empresa B2B, o sigui, el nostre client no és un consumidor final, sinó som professionals del sector alimentació, i els nostres productes i serveis van enfocats cap a sectors molt concrets de la indústria alimentària, com són, per una part, del sector carni, o sigui, carnisseries, xarcuteries, fàbriques d'embotits, sales de despassejament de carn. Un segon bloc d'empreses, doncs, seria el sector de plats cuinats, tot el que són rostisseries, botigues de plats cuinats i cuines centrals i càterings d'esdeveniments. I en tercer lloc, també estem centralitzats en un altre sector de l'alimentació, com és les fleques i els forns de pa i pastisseries, vale? Nosaltres sobretot tenim tres línies de producte. Tenim molts productes, perquè tenim la cartera amb més de 3.500 productes, i és un catàleg obert. O sigui, nosaltres, com som una empresa que ens devem molt com una distribuïdora, una empresa que comprem i venem, i llavors, clar, si estem molt atents a les demandes dels nostres clients, doncs, per si ells els hi falta per moda, per tendència, per necessitat, perquè han aparegut noves necessitats, doncs nosaltres aquí estem atents per poder buscar alternatives i propostes i oferir-los-hi per saciar aquestes necessitats, no? Tal com us deia, nosaltres treballem històricament a diferents línies de producte. La primera són espècies i condiments i additius. En un segon bloc seria tot el que és packaging, o sigui, envasos i embalatges alimentaris, de bosses, papers, envasos, tot el tema de packaging alimentari, que això també és un tema normatiu molt important, perquè han de complir unes normatives. No tot el plàstic ni tot el paper és apte per estar en contacte amb aliments, i això també a nivell normatiu, doncs, cada dia, doncs, és les empreses, doncs, també t'ho exigeixen més, com és normal. I una tercera línia de productes que nosaltres treballem són una mica de maquinària i equipament auxiliar per aquests tipus de negocis que nosaltres treballem.
3: Però sobretot, i el pal de paller, Oriol, diria, no? com a aquesta part, ja històrica de l'empresa, són les espècies, crec, no? És una mica...
5: Històricament...
3: Tot va començar per les espècies.
5: Ah, no? Exacte. Con las especies empezó todo, com diria aquell, no? Exacte. El meu pare, històricament fent una miqueta de història i trajectòria i homenatge al meu pare, que ens va deixar ara farà un any. Ell era comercial del sector carni, ell era un agent comercial, un venedor de carrer, de porta freda, i ell venia sobretot a fàbriques d'embotits i a carnisseries i a xarcuteries, que això també ha canviat molt, perquè abans qualsevol poble petit tenia 5 i 6 carnisseries, i ara doncs això també ha canviat molt, no? I llavors ell va quedar molt cansat doncs de viatjar i de treballar pels altres i fotre quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i va dir, bueno, doncs jo em muntaré una empresa per mi, i vull vendre més productes en relació amb aquest tipus de sector, no? amb els clients d'aquests de carnisseria, xarcuteria i fàbrica d'embotits. I llavors va començar a agafar representacions d'empreses, sobretot d'espècies i d'additius.
6: D'acord.
5: I als inicis, i el nom principal, abans es deia l'empresa Espècies Miracle.
6: Per això.
5: Correcte, i a partir d'aquí va anar derivant després amb un altre nom que es va dir Comercial Miracle, i bueno, doncs fa els últims anys ho vam acabar de canviar de nom, i em vaig incorporar en l'empresa i bé, l'actual societat.
6: Sempre com a distribuïdors, doncs, Oriol?
5: Sí, és cert que, bueno, correcte, nosaltres som una empresa, una distribuïdora, diguéssim, una B2B, i sí que és cert que algun producte sí que fabriquem. Nosaltres fabriquem un preparat, una barreja d'espècies, que el meu pare va crear fa molts anys, per fer pollastres alats. O sigui, bàsicament, treballem a un... Bueno, ell va començar amb una mena de formigonera reciclada de fer ciment de l'obra, que encara la tenim per allà guardada, com a joia, no? Doncs va començar a fer proves i donava amb els amics i amb les familiars a provar. Prova això amb uns pollastres, a veure com et queda. I al final doncs van quedar dos, bàsicament, d'aquestes espècies, d'aquests preparats, no? I, bueno, doncs ell això ho va anar venent sobre la marxa com va anar podent, i llavors jo arriba l'any 2004, més o menys, ara farà, doncs, 22 anys, més o menys, que doncs jo havia estudiat Administració i Direcció d'Empreses, havia estat 4 anys i mig en una multinacional del sector automobilístic, treballant, vaig començar allà de pràctiques i vaig quedar-m'hi, i també, doncs, a mi lo de casa em tirava molt, no m'agradava anar amunt i avall cada dia cap a Barcelona, això, i llavors vam fer un replantejament, va dir, escolta, si jo vinc, doncs fem créixer això i ho enfoquem d'una altra manera, i així va ser, no? Ens van comprar uns terrenys al parc empresarial, vam construir la nau on actualment estem, i llavors també va ser un moment on vam rellançar aquest producte, aquesta barreja d'espècies que nosaltres fabriquem, que és l'únic producte que nosaltres fabriquem, doncs, bueno, el vam rellançar, li vam donar una marca, li vam donar un posicionament, i d'aquí va sortir la nostra primera botiga online.
6: Val.
5: La nostra primera botiga online va sortir en el sentit de dir, bueno, si nosaltres rellancem aquest producte, doncs clar, doncs, si li rellancem i li volem donar potència i valor a la marca i això, doncs hem de crear una pàgina web.
6: Clar, fonamental. Fonamental.
5: Llavors, amb aquesta pàgina web, què fem? Clar, només parlem d'un producte perquè ens trobem en la situació que només és un producte. I llavors vam dir, ostres, bueno, doncs ens vam assessorar amb alguna empresa de màrqueting digital i tot això, i va dir, home, provem-ho, o... Clar, i llavors vam arribar a la conclusió que només una tindre una pàgina web o una... per aquest tipus de producte molt concret, doncs potser no seria suficient per tindre un volum i una presència, no?
6: Clar.
5: I llavors vam dir, per què no fem com una botiga online on puguis comprar aquest producte i enfocada als rostidors de pollastres, les rostisseries, les botigues de plats cuinats que fan pollastres salats i això, no? I llavors van dir, bueno, va, provem-ho. I bueno, sí, van provar, bueno, res, pocs productes, lo bàsic, els envasos d'alumini per emportar-te pollastre, les bosses, el no sé què. I llavors, bueno, vam començar, vam crear el producte, i llavors, clar, com que ara a nivell analític pots saber-ho tot, o pots saber molta informació, correcta, la persona que a nosaltres ens portava tot aquest tema, doncs, escolta'm, hosti, aquí tinc molta demanda de que el rostisser demana això, i el rostisser demana això altre, i hosti, doncs això nosaltres també ho comercialitzem, ho introduïm, i al final doncs va acabar sent la nostra primera botiga online dedicada a Pollastre Las, que es diu pollast.com, la botiga de, es diu pollast.com, la tienda de los asadores, i venem a tot l'estat espanyol, no? I llavors doncs vam començar un el que havia de ser només un producte de barreja d'espècies per pollastres, s'està convertint en una pàgina web de referència. Vaja. On qualsevol rostidor, en qualsevol botiga de plats cuinats o rostisseria de pollastres o restaurant que vulgui vendre pollastres, doncs pot comprar des del condiment, als envasos, a les bosses, a maquinària, fins i tot el mateix rostidor d'espases que dona voltes.
7: D'acord, també. D'acord.
5: I, doncs, bueno, en una miqueta en el prova-error, doncs va sortir la nostra primera botiga online, que és aquesta.
7: Sí, sí, sí. De fet, jo volia preguntar, perquè com es va passar justament a això, no?, a aquesta distribució d'espècies i de productes, etc. El packaging, no?, que en principi, clar, som a priori productes molt diferents, però ara ho has explicat justament, una mica la demanda us fa anar també cap al packaging.
5: Correcte, o sigui, sobretot a l'estar dia a dia en contacte amb el client, doncs al final el client és el que et marca les seves necessitats, no? Llavors, històricament abans la tasca comercial era el comercial que agafava el cotxe i anava botiga per botiga, doncs, a parlar amb el client, a veure què li feia falta i tot això. Llavors, bueno, doncs mica en mica vam detectar que un tipus de producte que nosaltres també podíem comercialitzar a part de les espècies i condiments, doncs és tota una sèrie de consumibles i de facilities, o digue-li com vulguis, no? de coses, i que els professionals aquests concrets d'aquests sectors concrets doncs fan servir en el seu dia a dia. I sobretot nosaltres també sempre miràvem que fos un tema de consumible, que no només fos una compra pura i dura que ella s'acaba, sinó que és una compra amb recompra.
7: Sí, o sigui, sí.
5: Tot un tema d'envasos que contínuament gasten, de consumibles, i doncs això va ser un encert, perquè llavors en principi vam anar creant com una cartera de com un catàleg de producte, que al final quasi bé amb aquests sectors concrets que treballem, que són el carnisser, el rostisser i el de pastisser, doncs quasi que com de cara des del punt de vista del client, com més facilitat tu li donguis i més coses li puguis oferir, evidentment, i se li suposa amb un preu i un servei competitiu i correcte i adequat, doncs ells, doncs al final jo sempre dic que volem ser socis estratègics dels nostres clients. O sigui, si els nostres clients ens demanen coses perquè tenen unes necessitats i nosaltres els hi podem oferir perquè ells tenen aquestes necessitats, i ells al final t'ho acaben agraint, això. I quan a la mínima que necessiten alguna cosa o tenen algun dubte o algun problema tècnic, doncs et truquen i dius: "Tio, mira, em trobo amb aquesta situació. Com ho podem solucionar, això? M'ho podries mirar, tu?" Llavors al final entres amb aquesta dinàmica de professionalitat, d'expert útil, que diem nosaltres, coneixedors del sector i del producte, doncs que fa que doncs és aquí on tinguis part de l'èxit, no?
7: Clar, aquesta és la clau, clar, és el que deies, no? Aquesta manera de poder adaptar-se a les demandes del client, més que no portar una cartera o un portafoli estancat, no? Això és el producte que tenim, això és el que podem oferir. Correcte. Sinó això al contrari, d'escoltar una mica les demandes. Tu abans deies també, no?, aquells productes que estan de moda, que es posen de moda, que sembla que siguin més demanats pels consumidors, etc., que és, bueno, poder subministrar-lo, i que també entra, suposa, una mica la vostra professionalitat i la vostra experiència de saber on anar a buscar tot això, perquè no crec que sigui fàcil tampoc, no?, de saber això, no?, que és, què fa falta, que això que em demanes, aquest sabor, aquest gust, aquesta manera de fer, aquesta elaboració concreta, no?
5: Sí, bueno, en el tema dels ingredients i dels additius, sembla més complicat del que realment és quan tu estàs a dintre i tens una experiència de fer
7: això, per això.
5: Però aquí realment hi ha una normativa, que és una normativa molt estricta, que indica el que pots posar i el que no pots posar en cada tipus d'elaborat carne, no? O sigui, per fer una hamburguesa, doncs tu com a molt li has de posar tants grams quilo de conservant o tants grams quilo d'un colorant, i tot això al final, doncs, com que va tan reglamentat, doncs al final les marques que tu tu representes i les marques de la teva competència, doncs bàsicament tindran diferents noms comercials, però el que és el producte en si serà bàsicament el mateix, perquè el producte doncs està reglamentat per llei i és el que hi ha.
8: D'acord.
5: A partir d'aquí, doncs, quan entrem ja en els gustos, en els sabors, doncs aquí és on tu pots una miqueta més fer de més i de menys, no? Uh-huh. I on pots personalitzar més el teu producte. Nosaltres, quan un client vol elaborar un producte nou, doncs, bueno, tenim dues opcions. Doncs anem allà al seu obrador i ens posem la bata blanca i ens els ajudem a elaborar, doncs, el que ells demanin, sigui una varietat d'hamburgueses noves, sigui un Frankfurt, un pernil dolç o el que sigui, no? O una altra opció és que ens emportem el client a una planta pilot de la marca que nosaltres sobretot representem, que té una planta pilot a València, i doncs anem un dia i mig allà, i allà doncs es comencen a elaborar productes i diferents opcions, i llavors el client veu com es fa i llavors doncs ho acaba fent. Aquí és on també tu t'acabes de portar el client cap al teu territori.
7: Aquí entren altres.
5: Exacte, perquè realment doncs ell veu que tu estàs preparat, que tu domines el tema, que estàs darrere, que tu com a distribuïdor ets tu, que estàs aquí a la capil·laritat del territori, però realment estàs recolzat per una empresa doncs gran, potent, que a nivell mundial, doncs que
7: no, clar.
5: Que realment té tots els temes de sanitaris i els temes de normatives i els temes de tot això, doncs controla i té laboratoris propis que analitzen totes les històries que fan i bueno, al final el client el que vol és seguretat, i si vol fer un producte nou doncs vol que compleixi la normativa i que no tingui problemes.
7: Està clar. És molt canviant aquesta normativa, però
5: no.
7: La base potser no? És a dir, la normativa base no deu canviar.
5: No, bàsicament no. A nivell normatiu tot es basa sobretot en tema de dosis màximes de depèn de quin tipus d'additius, siguin sulfits en tant a conservants, o també hi ha modes el tema dels colorants. Hi ha gent que no vol un colorant habitualment, que és el rojo cochinilla, que es diu, que és el que li dona color a la majoria de derivats carnis i tot això, doncs hi ha gent que de vegades el volia substituir per un que fos totalment orgànic o vegetal, però llavors en aquest cas, per exemple, doncs hi havia aquí l'opció de la remolatxa, però la remolatxa, el seu producte 100% natural, doncs de vegades té una intensitat, de vegades té una altra, llavors...
8: Clar.
5: I de vegades són proves o modes de gent que vol canviar cap un costat o cap un altre, però llavors al final la majoria de vegades tothom recula una miqueta i torna cap als
7: orígens.
5: Sí, als orígens.
7: Està clar. Clar, també treballeu en sectors molt determinats, clar, buscant potser la diferència, no?, amb restaurants, restauradors, cuiners, no?, que en aquest cas, clar, tant això, no?, com carnisseries, xarcuteries, com les rostisseries, que també penso que són elements i negocis també com amb moltes particularitats, no?, potser,
5: sí.
7: Oriol?
5: Home, part del nostre èxit penso que ha estat aquest, no?, especialitzar-se en diferents sectors concrets de l'alimentació, en el qual nosaltres ens hem... la nostra experiència i coneixement del sector aquest i del tipus de negoci aquest, doncs ens ha fet fer coneixedors i tenir un valor afegit en quant a producte i a servei i assessorament en aquests tipus concrets de sectors. El sector hostaleria, doncs sí, és un sector molt gran, sector que mou molt, però el tipus de producte que nosaltres portem, doncs tampoc... Sí, evidentment nosaltres venem
7: sí,
5: el packaging, i tenim clients que són restaurants i bars i cadenes d'hotels i de restaurants, però és un altre tarannà, tot és molt més gran, tipus centrals de compres, i llavors com a distribuïdors que som nosaltres, moltes vegades ja no podem accedir a aquest tipus de client tan gran, que ja va directament
7: a la font, a la casa.
5: Sí. Això també una miqueta sempre ha estat la casuística del distribuïdor intermediari, com som nosaltres, no? I com són moltes empreses de distribució. Tu com a distribució estàs al mig entre el client final, que realment és el client,
7: correcte,
5: i el fabricant, no? Llavors, doncs t'has de fer valer tant per un com per l'altre.
7: Una pregunta també, és un tema que de seguida també és recurrent, quan parlem amb distribuïdores, aquests B2B que comentaves, és, clar, us toca negociar per les dues bandes, això m'ho
5: dic així,
7: correcte. No? Us toca negociar per dalt i us toca negociar per baix.
5: Sí, sí, sí, és part de fet, part, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses i després vaig fer el doctorat en màrqueting, que, bueno, no l'he acabat, no el vaig acabar, però allà es va quedar a mitges, però la meva tesi no la vaig arribar a fer, era això del trade market i relacions fabricants-distribuïdors. Anava ja centralitzat en aquest tema.
7: Sí,
5: realment et trobes el fabricant que realment aposta 100% perquè el seu canal sigui via distribució, i llavors et valora, et cuida, si hi ha un client directe que el truca a fàbrica, doncs te'l deriva i te'l passa, i llavors hi ha l'altre fabricant que, per lo que sigui, doncs sí, et vol tindre en compte i et té en compte, però si hi ha un client que li va comprar directament, com la picaresca típica d'Espanya, que si jo compro directament al fabricant em sortirà més bé de preu i no sé què, que també fins a cert punt també pots arribar a entendre aquesta motivació, no? I aquesta inquietud de dir, escolta'm, a nivell econòmic, si em puc estalviar alguna cosa, vaig directament al fabricant i ja està. Doncs, i hi ha fabricants doncs, que sí, que de vegades fan aquestes coses de vendre directament al client i, bueno, al final...
7: És un joc, això.
5: És un joc, tu saps que estàs al mig, tu saps que si aquell fabricant no el respecta, doncs tu tampoc apostaràs per aquell fabricant, perquè al final, doncs, si a mig termini doncs, en trobes un altre que et fa igual o millors condicions, doncs tu també canviaràs, perquè al final, en el món del lliure mercat que estem avui, ningú es lliga amb ningú. I el que nosaltres sí que sabem que ens devem són amb els nostres clients, sobretot, i mirem de ser professionals i oferir-los els nostres productes i serveis de la millor manera més professional i competitiva possible.
7: Correcte. Això que deies abans, com ho has comentat tu, que és l'experiència, com ho has dit d'alguna manera, que els oferiu la vostra experiència.
5: Sí, jo sempre dic el mateix, nosaltres pels nostres clients hem de ser experts útils.
7: Aquí, això, experts útils. Experts útils,
5: exacte. O sigui, som experts, coneixedors del sector i hem de ser útils per ells, perquè al final, si el que li ofereixes tu també li pot oferir qualsevol, doncs al final el teu valor afegit aquí
7: està clar, Serà un tema que no hi entrarem ara, ni molt menys, però justament això, hosti, em sembla que em quedaré aquesta paraula, de veritat, Oriol, si m'ho permets, aquests experts útils, que és una mica el que pot complementar avui en dia, no?, aquest món tan boig, de les compres online, d'aquest debat continu del comerç, de comerç de proximitat, o l'empresa de proximitat, les vendes online, etc. Que una mica jo crec que tot ha d'anar per aquí, no?
5: Totalment. Nosaltres, mira, seguint una miqueta... Jo parlo, si m'heu de tallar, ja em tallareu. Al cap d'això, que és... aquesta primera botiga online centralitzada amb els rostidors de pollastres va sortir cap al 2016-2017, entre una cosa i l'altra. Llavors vam veure que això doncs, podia ser un bon tema, i llavors vam dir, per què no en fem una altra especialitzada en el nostre sector principal, que és el de carnisseria i xarcuteria.
7: Sí.
5: I d'aquí va venir globalcarnica.com, que és la segona botiga online nostra. No? I aquí ja la vam plantejar des d'un inici amb un catàleg molt més desplegat, molt més extens i molt més gran, i al final que ens ha permès, i evidentment és una de les botigues que ens està tirant més, que està funcionant més, però està funcionant evidentment perquè posicionament, perquè pagues per aparèixer, perquè dediques perquè uns esforços i un temps i uns diners, però sobretot perquè darrere hi tens uns experts útils, seguint amb la paraula que veig que t'ha agradat molt.
7: M'ha agradat.
5: Perquè realment el tema online, o sigui, el tema online és com un aparador 24/7 que tu el tens allà i ven tot el... A vegades a mi m'entren comandes un diumenge a les 3 de la matinada. Això mola molt i és molt xulo. Però hi ha moltes comandes que no entren, o aquestes comandes venen precedides per algun WhatsApp o algun mail o alguna trucada dient... que tu veus, jo estic allà també atenent trucades de les botigues i consultes de les botigues, i tu veus que aquesta persona que ha trucat truca per a veure qui hi ha aquí darrere, a veure si aquí darrere hi ha una empresa, hi ha unes persones, hi ha un edifici, hi ha una nau amb un magatzem, perquè... nosaltres, clar, evidentment, si a mi em dius fa 10 anys que jo acabaria venent maquinària, màquines de prendes al buit, o rostidors de pollastres, o termoselladores de bandejes per posar-hi plats cuinats online, són màquines que valen, jo què sé, doncs des dels 1.000 fins als 5.000 euros, i que la gent te'ls compra online, dius, hòstia, no em quadra, no?
8: Clar, sí.
5: I realment, doncs sí, se n'estan venent, i són comandes, hi ha comandes que a vegades et costen i te les has de treballar i has de trucar, o els hi has de passar una oferta també via més convencional per correu electrònic, uh-huh, perquè ho vegin clar, escrit negre sobre blanc. Hi ha comandes que de maquinària d'aquests imports, doncs, que t'entren doncs, sense haver fet res.
8: Curiós,
5: o aparentment sense haver fet res. I llavors, doncs, bueno, sí, els sectors, els hàbits de consum i les maneres de consum i de compra, doncs, han canviat, i bueno, doncs nosaltres, evidentment, com dèiem, ens hem adaptat una miqueta a tot.
7: Esteu allà. Sí. Està clar que les carnisseries, etcètera, es mereixen un capítol a banda, però també hi ha percepció personal, perdona. Són les rostisseries.
5: Sí.
7: El pollastre l'as per excel·lència, que és allò que no desapareix mai, que poc o molt... Sempre hi ha cues els diumenges. És curiós, eh?
5: Sí, és un producte...
7: És un fet cultural, penso.
5: Totalment,
7: també.
5: Sí, és un tema, sobretot, del que és mediterrani.
8: Clar.
5: Sí. Tot el que és Catalunya, València i Andalusia, Múrcia, Andalusia, el que és la costa, sí, és un producte que es ven molt, és un producte molt de platja, de diumenge, el que dieu, de cap de setmana.
8: Sí.
5: És un sector molt dur, perquè és un sector que en tota la temporada d'estiu, que fa una calor impressionant, doncs estàs allà durant 5 o 6 hores, dissabtes i diumenges, davant d'una màquina que desprèn una calor terrorífica, mm-hmm, i mentre tothom s'està banyant a 50 metres davant de la platja, o sigui, els propietaris d'aquests establiments, doncs realment és molt vocacional, com tots els negocis i com tots els oficis,
8: sí,
5: no? Però realment és una passada, sí, o sigui, quan realment tothom està passant-s'ho bé i de vacances o relaxant-se, tu estàs allà patint i suant i traient pollastres. Sí que és cert que llavors ells et diuen sí, però jo de lunes a jueves
7: ja, sí, és molt estacional,
5: no?
7: Sí,
5: no,
7: ja,
5: però bueno, és com tots els negocis,
7: però
5: seu positiu i negatiu.
7: Jo no els hi canviaria, jo personalment jo no els hi canviaria, eh? Oriol, un plaer xerrar tota aquesta estona amb tu, hem permès conèixer una mica més en profunditat el que és la vostra empresa en totes aquestes vessants. En podíem parlar molt més, i a mesura que vas parlant a mi em van sorgint temes que ho podem anar desenvolupant també amb aquesta mirada que a mi sempre m'agrada, és aquesta mirada de bambalines, eh? A mi m'agrada molt conèixer les coses o com es fan les coses, i de fet són temes interessants, alguns has desvetllat, en aquest sentit, i perquè fa les espècies o les rostisseries, així que en podem seguir parlant quan siguin i coneixent una mica més el vostre sector. Oriol, de veritat, gràcies per venir.
5: Molt bé, com vosaltres vulgueu.
7: Merci. Que vagi
4: Gràcies.
7: Bé. Adéu-siau.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
4: Sempre és això, eh? Contingut divers, alternatiu i que ens porta a aquests diferents punts i els diferents blocs de contingut habitual en aquest espai matinal aquí a la Calaixera. 4 minuts i les 11. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res ja saltarem cap a la tercera i última part amb secció tecnològica, amb en Joan Molines, avui també amb la Sílvia Edo. Però abans d'això, i com ens agrada fer, fer un ampli repàs a diferents activitats culturals, però també socials, eh? Però bé, comencem per la cultura. Perquè justament el dimecres de la setmana que ve, el dimecres 21 d'octubre, a les 7 de la tarda, es presenta al Museu Àngel Guimerà la darrera novetat editorial de la Sharon G. Dilman, titulada Guimerà, Amèrica, 7 dones per a un fenomen transatlàntic. La publicació es centra en el recorregut de les obres del dramaturg català pels escenaris d'Amèrica del Nord. Entre el 1903 i el 1914, obres tan emblemàtiques com Terra Baixa o Maria Rosa, que van recórrer més de 80 teatres d'Estats Units i del Canadà, i a través d'aquest llibre es podrà conèixer el periple transatlàntic de les obres i la història de les actrius que van impulsar el dramaturg cap a l'èxit. Intèrprets com en Ricardo, Mr. Fisk o Berta Kalik, que van encarnar uns personatges femenins que resistien a ser dominats i que van convertir l'obra d'Àngel Guimerà en un pont cultural entre Amèrica del Nord i Catalunya. El pròleg ha estat escrit per l'Enric Gallent, i que és catedràtic de literatura catalana i història de les traduccions de la Universitat Pompeu Fabra. Doncs bé, convidats a conèixer aquesta nova publicació en aquesta presentació, recordem-ho, el dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Museu Àngel Guimerà. I encara agafant de referència aquest 21 d'octubre amb una altra terminologia, que això quedi ben clar. Doncs bé, fins al 21 d'octubre, és a dir, fins al dimecres de la setmana que ve, encara es poden fer les inscripcions per la tercera edició del programa gratuït Vacances per a tu. Per a persones del Vendrell de més de 65 anys que vulguin apuntar-s'hi, la sortida serà per anar en aquesta ocasió a Caldes de Malavella, serà els dies 25 i 26 de novembre. Les inscripcions que es poden fer al SAC del Vendrell, al carrer de Mar, o també al SAC de Coma-ruga, o també a través del web municipal www.elvendrell.net, elvendrell.net. El programa Vacances per a tu, que pretén afavorir el lleure, les relacions socials, la inclusió i combatre la soledat entre les persones de 65 anys o més, prioritzant la participació de persones en risc d'exclusió social, promovent l'envelliment actiu i oferir un espai segur i adaptat per gaudir del temps lliure. I també un punt d'informació de servei important, tota la maquinària de les eleccions El govern central, que ja està en marxa, com sabeu, però és el motiu d'aquestes eleccions a les Corts Generals del 29 de novembre, l'Ajuntament del Vendrell ja ha habilitat el servei de consulta del cens electoral. Serà des d'avui que es pot fer i fins al 19 d'octubre. La consulta, que és personal i prèvia identificació, es pot fer a través de l'oficina d'empadronament municipal a l'Avinguda Catalunya número 1, de dilluns a divendres de les 9 del matí a 2:45 de la tarda i els dimarts de 5 a 7 de la tarda. O al SAC de Coma-rua, a l'Avinguda Generalitat 32, de dilluns a divendres de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. Això és important, portar el DNI, passaport o permís de conduir per poder fer aquesta identificació, per constatar que les dades censals siguin correctes per poder anar a votar el proper 29 de novembre. Amb això, ara sí, ja arribem a les 11, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Esteu escoltant la repetició de La Calaixera. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
4: Doncs vinga, seguim, continuem. És la tercera i última part del programa, ja tot just d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. I això, com dèiem ara, és la tercera part que ens portarà fins al migdia. Avui és dimarts, 13 d'octubre, programa número 4043. I sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho possible a través de tots aquests canals habituals. Sobretot i sempre a través de la ràdio, el 107.1 de l'FM, també per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també, si ho preferiu, a través de televisió. Això, sobretot, gràcies per ser-hi. Una tercera part que els dimarts encapçalem amb secció tecnològica, sense por a la tecnologia, allò que ens aporta i ens explica en Joan Molines, i en moltes ocasions, com és el cas amb la Sílvia Edo, que també diu la seva. Això ens portarà ja gairebé fins a les 12.
3: La Calaixera, un programa únic de tot.
4: Doncs va, avui sí, eh? Tot i que no importa, eh? Un dia o altre, però el dimarts potser és el dia que pertoca i que ja vam acordar en el seu moment. Però això, ho podem moure quan vulguem. Però avui és dimarts i avui toca aquesta secció habitual amb l'intenció i l'objectiu que sempre diem de perdre por a la tecnologia. Amb Joan Molines, que ja ens acompanya. Joan, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Com va això?
5: Molt bé.
4: Sí?
5: Sí.
4: Gràcies per acompanyar-nos.
5: A tu per tenir-nos.
4: Avui no ven sol.
5: Avui no vinc sol, vinc amb la persona que m'acostuma a acompanyar cada dimarts, que és la Sílvia.
4: Molt bé. Sílvia, com estàs?
6: Bon dia.
4: Com està això?
6: Jo estic gelosa.
4: Per què no et sento bé?
6: No sé, ara millor?
4: No.
6: No, ja, sí, a veure aquí...
4: Ara t'estic posant.
6: Vols que canvi...
4: No, és problema de volum, és que aquests micros no...
6: M'ha tocat.
5: És una petició per canviar els micros?
4: No, perquè són nous, aquest és el problema. I a mi m'ha agradat molt, en principi, però hi ha certs companys a la casa que no li acaben de convèncer perquè no són uns micros de ràdio. No són uns micros pensats per la radiofusió professional.
5: Són de podcast, que és cap on va tot.
4: Sí, són uns micros... No, és veritat, són uns micros molt bons... molt cars, però són uns micros domèstics, no deixen de ser uns micros domèstics. No, manté, era cosa de volum. Ja està. Únicament que t'he pujat molt el volum, que no...
6: Bueno, estic molt gelosa, perquè... de que mimes molt més el Joan que a mi.
4: Per què, eh?
6: I a més, mira, ara amb el micro...
4: Però per què ho dius, això?
5: La setmana passada em va tocar a mi el micro dolent.
4: Sí.
5: Que vaig haver de canviar-lo.
4: És veritat. Que ja vam canviar el cable i al principi no va funcionar, no va fallar mai més. Però per què estàs gelosa? Per què tracto?
6: Perquè jo vinc aquí per no deixar les coses planes.
5: Per confrontar, digue-ho, per confrontar.
7: Però clar, ara el Joan ja ens estava agafant més confiança, ja, jo crec que ja tenim força confiança, però clar, amb la confiança que puc tenir amb tu, que fa tants anys que ens coneixem i que ja ens coneixem les misèries radiofòniques, radiofòniques, és normal que el Joan, doncs, bueno, encara...
6: No, no, home, la il·lusió del principi...
7: No, home, no és pas veritat. Encantadíssims que ens acompanyi, no?
5: I tant,
7: Joan,
5: i tant.
7: Que posi aquest punt de discrepància.
5: Que vingui aquí a crear polèmica. Que vingui aquí a... Només la portem perquè creï la polèmica que nosaltres no sabem crear.
6: Clar. Ja està, ja està.
7: I així utilitzem la tecnologia, que a priori seria com un tema molt interessant, però és així com més planer, no? Mm. I en canvi amb la Sílvia li donem una mica més d'ímpetu. Fantàstic. A més, avui parlem d'un tema important, de veritat, un d'aquells temes que jo crec que són per reflexionar i per donar-ho a conèixer, que és allò que queda penjat o allò que pengem a les xarxes.
5: Correcte.
7: Que no es perd, és un gran magatzem, un gran arxiu que queda allà per gairebé sempre.
5: Un cop ho puges ja perds el control de qui ho pot descarregar, qui ho pot llegir. Jo vull tenir una altra secció preparada, però just em vaig trobar amb això a finals de la passada i al cap de setmana, uh-huh. I he cregut bastant convenient parlar-ho.
7: Val.
5: Perquè és una cosa que és del poble, ens afecta com a poble, perquè jo crec que per sorpresa de ningú el Vendrell no és que estigui molt ben vist en quant a poble, uh-huh. I, a més, amb una persona que ens representa. Llavors, el tema que venim a parlar avui és... Tenim un regidor aquí, Vendrell, que, a més, està al Parlament, que jo crec que ho va fer amb tota la bona fe del món, que va pujar un vídeo explicant el seu dia a dia, des de que es llevava fins que se'n anava, o fins que tornava, fins que se'n anava a dormir, passant pues, per com es lleva, com esmorza, com dina, com va al Parlament, com fa tot això... I l'han funat. Pel que no entengui el que és funar, és una paraula que ara fan servir la gent molt jove per dir és que et cancelen o que et critiquen a través de xarxes.
7: Val, hate, no? El hate.
5: Sobretot ha sigut per Twitter, perquè abans li comentava la Sílvia si ella havia vist alguna cosa per TikTok. Jo no tinc TikTok, llavors per TikTok no ho veuré mai, però per Instagram no havia vist res. Sobretot ha sigut per Twitter. I sí. Bastanta gent que jo crec que ho vull creure, que ho va fer amb la bona intenció del món, se li va girar en contra i al final pues, ha tingut, crec que una repercussió molt més negativa de lo que el vídeo va començar.
7: Val.
5: Llavors, sí, venim a parlar d'aquest tema, de com quan puges a algú perds el control del que puges. O sigui, tu pots pujar amb tota la bona fe del món...
7: Clar, hi ha una intenció, no?
5: Hi ha una
7: intencionalitat...
5: Però quan passa la comunicació, una cosa és com tu dius les coses, l'altra cosa és com la gent la rep.
7: Sí.
5: Llavors... d'un vídeo que vull creure que es va pujar amb tota la bona fe del món, uh-huh. Es va girar criticant pues, la imatge que pot tenir aquest polític i també com es comunica a través de xarxes, que al final no oblidem que els polítics han de ser el més propers a el que són la classe obrera, com podem ser qualsevol d'altres.
7: Això és molt complicat de controlar, però, no? És a dir...
5: És impossible controlar.
7: El missatge que tu vulguis donar i després el missatge que es pugui arribar a percebre, clar, això no s'ha escapat de les mans. Fa realment por, eh?
5: L'única forma que tens de controlar-ho és no publicar res. Si no publiques res, ningú...
7: No, clar, sí.
5: Però
7: sí,
5: has de xarxes, llavors. Sí, aquí entres amb la dicotomia de què fas. T'exposes o no t'exposes?
7: Sí. En aquest cas, jo crec que la gran majoria de gent... Jo no sabia aquest cas, t'ho dic de veritat. Jo no coneixia aquest pas en concret. Només el que estàs dient, i la gent al guió, sé de qui estem parlant. No vull dir el nom
5: ni
7: del partit que representa. Jo crec que aquí també s'hi pot sumar la ideologia política. Crec, que aquest hate també arribi des d'una vessant ideològica.
5: Segurament, però passa
7: no
5: les dues bandes.
7: Sí. I una mica la crítica que ve és com bueno, aquesta situació de privilegi que pot tenir aquesta persona per ser política en contraposició a un treballador assalariat estandarditzat.
5: Al final, més enllà dels insults, que jo soc partidari de que mai s'ha d'insultar ningú per més bé o més malament que ho faci, més bé o més malament que et caigui, més d'un partit o més d'un altre partit, o sigui, el respecte sempre ha d'anar per davant de tot. Sobretot el que la gent deia era que... amb la quantitat de diners que cobra un polític, i aquí ja parlem amb polítics en general, no només d'aquest, o sigui, amb la quantitat de diners que cobra un polític, que aquest sigui el seu dia a dia, quan hi ha gent que es lleva a les 6 del matí, que s'està 12 hores treballant, que li costa arribar a final de mes, la gent s'ho prenia com un insult. El fet de, et lleves quan el sol ja està pujat, agafes el cotxe per anar a Barcelona perquè tens un pàrquing on poder aparcar, perquè la gent no pot aparcar a Barcelona.
7: Clar.
5: No agafes transport públic, que és el que s'està promocionant, que la gent agafi el transport públic per no contaminar. tens dietes i menges tàper. O sigui, hi ha un munt de coses que la gent de peu, que pot estar més arriscada per la seva situació personal, que cada un té la seva, i si sigui millor o sigui pitjor, ha de ser respectable, perquè cada un viu la seva realitat, doncs ho van veure com un insult al seu esforç. Llavors, a Twitter, que és una xarxa on tothom treu la bilis a la mínima que pot, perquè no hi ha censura, pràcticament, o sigui, pots pujar qualsevol cosa que molt difícilment et censuraran.
7: Però en general també, no? Les xarxes, Instagram també passa. Clar, potser Twitter està més abonat, això, és veritat.
5: Twitter
7: no.
5: El bo que té... Bueno, jo li dic Twitter perquè ja tinc l'hàbit d'agafar...
7: Perdó.
6: Però no està avançant la tecnologia i cap aquí. Has de dir-li X...
5: Bueno,
6: aquí,
5: dic...
6: molt bé, punto para...
5: Molt bé. Jo... Que te clinc.
7: Ostres, no podíeu fallar, no ho feia amb aquesta intenció, pobre Joan.
5: Un punto para Gryffindor.
6: Perdona, pobre Joan, si després a mi me fumáis ahí, que no sé què, que vaig al caica, que no sé quantos, que m'haig de sumar la tecnologia i tal.
5: Seguiré dient Twitter.
6: Sí, canvia.
5: És més fàcil que dics. És més fàcil que dics Twitter, sí. Tothom ho té reconegut.
7: I a més, X que té la connotació de X, de contingut X. A mi sembla m'ho ha semblat. Jo a vegades quan veig publicacions X amb la marca X, a vegades ho intueixo i dic que això és una publica...
6: Està prohibido.
7: No, sí o no? Per això...
5: Però a l'Elon Musk li agrada molt la X perquè té SpaceX.
7: Clar,
5: també.
7: Clar, no,
5: a mi li agrada molt la X. No, ja està.
7: Va, perdó, deixa parlar els grans, Sílvia, sisplau. Dèiem això d'aquest cas, d'aquesta exposició pública...
6: Sí, ho veus que... com haig de tenir gelos? Sí. No. Que fas callar.
5: Que al final, segurament, una vessant política li va donar un bombo, que potser el vídeo hagués passat molt més desapercebut, i això ha fet doncs que durant 4 o 5 dies, encara no sé si es parla, jo crec que ja no, però durant 4 o 5 dies, gent molt de peu, inclús jo crec que gent política, també n'he llegit algun, per suposat d'altres partits, que ho comenti i que ho critiqui sentint-se insultats o sentint-se desprestigiats perquè ells no poden fer això, perquè vas a Barcelona, quan comentava, vas a Barcelona, no tens no tens pàrquing, no agafes el transport públic, et paguen dietes però menys tàper. Llavors és com una mica incoherent potser el que volia transmetre amb el que la gent ha percebut. O sigui, no sé què volia transmetre, jo
7: sí.
5: Molt menys, però...
7: No, suposo que transparència, naturalitat...
5: Però el que la gent ha...
7: Postureu una mica...
5: Bueno...
7: Sí, no sé. Bueno,
5: o sigui, ara els partits polítics l'estan fent molt d'exposar-se i semblar que són del dia a dia, que són com qualsevol de nosaltres, que no deixen de ser-ho, però amb unes condicions que qualsevol de nosaltres no té.
7: El vídeo l'ha retirat o no?
5: Tinc ni idea.
7: No ho sabem, si
5: no he investigat. O sigui, no he fet el meu periodisme d'investigació, llavors jo he vist el que la gent anava retuitejant i de més.
7: Aquest cas és únicament el que ens dona peu i la introducció, en certa manera, del tema d'avui, no?
5: Ha passat això, però també passa amb Vito Quiles, amb tots els partits,
7: amb tots,
5: sempre hi ha algú que...
7: Que, de fet, és el que desperta les xarxes, i sobretot Twitter, que és el que s'anomena hate, està ben pronunciat, no? El hate.
5: No, que és... hate seria una pronunciació molt espanyolita.
7: Per això dic, el hate, que és l'odi, no? En traducció literal seria odi. Sí. És a dir, qualsevol publicació de qualsevol persona, més o menys amb influència a les xarxes, rep un hate constant, personal, sense filtres i sense barreres, ficant-se des de la part més física a altres comentaris.
5: Hi ha un altre cas, aquest no ha sigut molt... O sigui, no ha tingut molt de bombo, o sigui, jo l'hi he llegit perquè jo vinc pràcticament a Twitter, però hi va haver un analista, diria que era del BBVA, si m'equivoco, però era d'una gran banca, que la seva compte de Twitter el que es feia era analitzar. O sigui, analitzar comptes financeres, analitzar fons, analitzar un munt de coses. Doncs amb aquest tio s'ha hagut de tancar el compte perquè d'un tuit que va ficar un periodista d'Esquerra, no d'Esquerra Republicana, sinó un periodista d'Esquerres, es va sumar tota l'esquerra a criticar-lo. Això va escalar dintre dels jefes que tenia aquest home, que l'únic que feia era compartir divulgació financera. Llavors van començar a dir que el que feia era compartir informació financera a favor del banc on estava, com potser no era ni així.
7: Ja.
5: I això va fer que per la pressió mediàtica, la pressió política i la pressió laboral es tanqués el compte. Hola. I un tio que compartia coneixements financers sense apuntar amb un amb l'altre.
7: Que també hi ha el cas, no recordo els noms, jo sé que, per exemple, ell és de Vilanova i la Geltrú, aquella parella també de consultors financers que ja fa molts, estem parlant de fa molts anys, que van sortir... És clar, també s'ho van buscar una mica perquè van fer un vídeo d'anàlisi financera d'hipoteca totalment col·locadíssims.
5: Sí, però tenien raó.
4: Sí.
5: O sigui, el que diuen les males llengües, i no sé fins a quin punt és veritat, perquè jo no el conec, el Simón, em sembla.
4: El Simón, correcte.
5: El Simón, que ara sí. Està a Andorra o alguna cosa així. El tio està bastant fet caldo. Però el... aquest tio es veu que era un tio un fora de sèrie en tema de finances, òbviament, per l'altra part, també era un fora de sèrie, o sigui, el que no s'ha de fer a la vida també era un fora de sèrie, però li van fer com una... o ell explica que li van fer una espècie de com es diu, de mala jugada, i els van portar després d'anar de festa, i per això van fer el vídeo que van fer, i per això els van cancel·lar o funar en aquell moment, ja parlem de fa 10 anys.
4: Un dels primers casos, potser així,
5: un dels primers casos, però ell... i després va desaparèixer de la imatge mediàtica durant un temps, després va tornar, però aquest tio era un fora de... per lo que...
4: Sí, sí, allò, financerament parlant, o parlant
5: era un fora de sèrie.
4: Dels seus coneixements financers, era molt bo.
5: Era molt bo.
4: L'únic que també, el que dius tu, era molt bo, també.
5: Era molt bo.
4: Anant de festa...
5: Però al final és tan fàcil... És com tenir un mal moment,
4: sí.
5: Que aquest moment corri per xarxes a tothom, i que això faci que la teva imatge quedi molt...
4: Totalment
5: desprestigiada, beguda. Després d'haver inclús guanyat molta bona imatge perquè es pugui fer. O sigui, una mala imatge et pot treure totes les bones imatges.
4: No, pot destrossar un vídeo de 30 segons, et pot destrossar la carrera, sens dubte. Sílvia, el hate. Què en penses tu del hate?
6: Però és que això ha existit tota la vida i en la...
4: Però no ho hem d'acceptar, no? Eh? És a dir, però no ho hauríem d'acceptar.
6: Ja, no, clar, però és que la gent es creu amb el, ens creiem amb el dret de poder opinar en qualsevol moment i la nostra frustració exterioritzar-la i canalitzar-la a l'altra persona, no sé. Llavors, Cordills, jo penso que en aquest cas el que parlàvem, doncs, els polítics són persones com nosaltres, i si tu tens enveja perquè no pots anar a Barcelona amb el cotxe i has d'anar amb el tren i funciona molt malament i t'has de tirar 3 hores i no sé què i t'has d'aixecar a les 5 del matí amb un sou de molt baix i tot això, doncs, no sé, progressa la vida. Que a vegades també tots aquestes, els hates no haurien de ser, però la gent té la llibertat suficient com per opinar amb coses que llavors per mi sempre és plantejar, i tu què fas per canviar i per no criticar-ho? Pues continuaràs estant al mateix lloc, i
4: no,
6: aquesta persona estarà on està per lo que sigui. I això ha passat amb tota la vida, però és que passa amb els negocis i passa amb el dia a dia. Si et compres una casa, mira, amb els diners de que guanyes de en el meu cas, a l'òptica i tal, estàs vivint en el dòlar. És com ara amb lo de les ulleres del Clipset, et forraràs. Tio, saps quan les compro i saps quan les veig? Si m'haig de forrar amb les ulleres de l'Eclipse que venc, n'hauria de vendre un millor de... Però la gent ja dona per sentat que viuré en el dòlar. Llavors això, llavors...
5: Però no per mi hi ha una gran diferència aquí, que és que tu no gestiones els diners de la gent.
4: Clar, ser càrrec públic, ser
5: que
4: polític...
5: Que per mi és la gran diferència. Sí. O sigui, coincideixo totalment, sí que és veritat que penso que no és bo generalitzar, o sigui, hi ha gent que potser vol fer més, però per situacions de la vida no pot, siguin familiars...
6: Pues posa-te política i gestiona tu els diners de la gent si creus que l'altra persona no ho està fent bé. Però això et crea el dret d'opinar
5: no.
6: I fer hate i de vaya vídeo que ha fet i no sé què, no sé quantos. Jo crec que és una excusa de la frustració de la gent.
5: Sí. Que la societat està molt frustrada, està claríssim.
4: No, està claríssim. I el hate és un exemple d'això, eh?
5: Sí, la societat està molt frustrada.
4: Sí.
5: La gent cada veu...
4: Què vol dir? Què vol dir? Que se sent tot, clar, Sílvia, estàs amb una ràdio davant d'un micro, se sent tot.
5: No passa res.
6: Buah, és que, clar, m'heu encès, eh? Bueno...
4: No, te'n sents sola.
6: Bueno, sí, exacte.
5: Te'n sents sola. No, però sí que és veritat que la ciutat està molt arisca, molt cremada. El que jo llegeixo, ja dic, no sóc expert polític ni faig enquestes ni res, però el que acostumo a escoltar és que la gent cada vegada s'ha d'esforçar més per tenir menys, això arisca molt, no sé fins a quin punt serà veritat o no, però jo dic el que jo des del Vendrell percebo de parlar amb la gent i puc estar totalment equivocat. Llavors, una de les formes de treure la bilis és, pues, escopir contra el que no m'agrada, sigui polític, sigui el Barça, sigui el Madrid, sigui el que sigui, perquè en futbol passa el mateix. O sigui, el del Barça, qualsevol critica el Madrid, i el del Madrid, qualsevol critica
7: el Madrid. No, i els del Barça critiquen els del Barça, i els del Madrid critiquen els del Madrid, es critiquen sí, també entre ells.
5: Va sortir totes les crítiques de la selecció espanyola, que si havia d'anar el Gavi, perquè no anava l'altre. O sigui, la gent té ganes de discutir, necessiten treure-ho.
7: Sí, la frustració, clar.
5: La frustració, per sigui el que sigui, sigui perquè el seu equip de futbol no guanya, o sigui perquè... estan malament.
7: Sí, pel que sigui. Això ens porta justament a això, el que és la, el que tu anomenes, la reputació digital, no? Que sí. És, de fet, és una petjada que és molt complicada d'eliminar, entenc, no, Joan?
5: És pràcticament dir... impossible d'eliminar, perquè... O sigui, tu pots eliminar un vídeo a Instagram? Sí, tu pots eliminar un vídeo a Instagram.
7: En aquest cas, per exemple, aquesta persona el pot eliminar del seu compte, però no, segurament...
5: Si ja jo,

0: deixa una petjada. I sí, puc anar eliminant rastre, però he de confiar que ningú s'ha guardat aquest rastre. I això a Twitter també passa, que a vegades et surt un tio amb un tuit del 2012 que vas dir avui el cel està taronja. I hi ha gent que guarda aquestes coses, no sé qui deu ser, però hi ha gent molt friqui que guarda aquestes coses, que busquen el primer moment que poden i el moment més fàcil per dir-te, tu que vas dir que avui el cel era, que el cel no podia ser mai taronja, avui et dic que tu vas dir el 2012 que el cel és taronja. Llavors, és perillós, és perillós. Clar. I hem d'anar amb molt de cuidado del que pugem, perquè això és l'empremta digital.
1: Clar. I a vegades tenim aquesta falsa percepció, no?, de que internet és això, és algo tan gran, és algo que se'ns escapa tant de les mans, que ens pensem, bueno, no sé si l'anonimat, bueno, en certa manera sí que és cert que, evidentment, que tu tens un nom o un sobrenom a les xarxes, però sí que podem tenir aquesta percepció de que quan tot és tan gran, no?, ens podem pensar que, bueno, no, és allò, bueno, tampoc no, bueno, com que jo no veig qui em segueix, ni veig físicament, bueno, jo no me'n puc atrevir a dir certes coses, i això hem d'anar molt en compte, hem de ser molt prudents.
0: Sí, i a vegades ens pensem que 100 seguidors no en són gaires, però és que 100 seguidors no hi caben aquí.
1: Ja.
0: O sigui, 100, si fiquem 100 persones
1: físicament.
0: Lloc, físicament en un lloc, i veureu el missatge que tu has transmet al família i amics, que potser són 100 o 200 o els que siguin, junta'ls físicament amb un lloc, veuràs quanta gent. I ja no parlem dels milers o dels milions, que, que és que qualsevol cosa pot arribar i pot escampar-se.
1: Home, jo sé que, per exemple, la policia, i ho fa servir molt, jo ho he sentit en diferents ocasions, que és això, és a dir, tu agafaries una fotografia, la imprimiries en tamany o pòster i la penjaries a la plaça Vella? No t'estic dient al mig de París o al mig de qualsevol carrer xungo de qualsevol ciutat europea, no, a plaça Vella, que és la plaça del teu poble. Tu penjaries una foto del teu fill, de la teva filla, de tu provocant, o tu o no, o tot el que sigui, fent el tonto, que no ho faries, encara que sigui plaça Vella i sigui el Vendrell, no ho faria. Doncs una mica és el mateix, no? Has de tenir aquesta mateixa cura.
0: Sí.
1: Digues, Sílvia.
2: Puc obrir un altre cop un debat que vam tenir aquí en un altre programa,
1: sisplau,
2: de quan accedir als infants, si tecnologia sí, si tecnologia no, amb això que esteu dient?
1: Però no és el fons de la qüestió d'avui.
2: Vale, no és el fons, però jo quan defensava el prohibir tecnologia als infants partia d'una base d'aquestes característiques. És que tu no saps l'abast que té el que pengis la foto.
1: Clar,
2: aquest exemple que m'has donat
1: de
2: la plaça Vella, bueno, de la fotografia és això.
1: Com un
2: és
1: espai que, públic, no?
2: Clar, i venim cap aquí, parlàvem, però en el fons perquè tenim la necessitat d'exterioritzar tant en xarxes socials.
1: Clar, que és un altre debat, eh? I és un debat que a mi també... Jo, sincerament, i els que em coneixeu ja ho sabeu, jo no utilitzo les xarxes, no les actualitzo gens ni mica, però que estic molt incòmode amb això, amb el postureig, amb aparentar, i jo no puc arribar a entendre certes fotografies i certes publicacions de gent que conec sobradament que allò que estan ensenyant no és real.
0: Bueno,
1: o és algo molt esporàdic.
0: Sí, per això ho pugen, perquè els que ho veuen no saben si és real o no.
1: Clar.
0: Sí, la cosa està... I això ja és ficar-nos amb camisa d'onze vares, eh? Però al final és la gent... La majoria de gent, no dic que tothom, però la majoria de gent al final puja el que necessita que la gent vegi. Uh-huh. Sigui des de la feina, bé, podem parlar també amb com funciona les xarxes a la feina, eh? Però amb xarxes personals, la majoria de gent, potser amb pocs seguidors, no, però amb molts seguidors, tot sembla que tinguin una vida padre i de que
1: clar,
0: sigui la vida somiada i que...
1: Clar, i que saps que no és veritat.
0: Saps que no és veritat, però tu potser perquè ho saps, però quanta gent no ho sap? Que
1: no, això està, sigui, està clar.
0: Sí, i al final, si això et dona uns diners, doncs vens una pel·lícula, i les pel·lícules també són això, eh? O sigui,
1: no, sí.
0: És una altra forma que, no, que a mi no m'agrada, eh? I opino com altres. Però al final, quan tu puges una foto, tu no saps si el que ho veu sap si és veritat o no és veritat. Ell veu que potser estàs a les Maldives. Ja, però potser estic a les Maldives perquè he anat un dia de viatge i la resta de dies estic dormint en un hotel que té un llit.
1: Ja.
0: Però la gent no ho sap, això.
1: Clar.
0: Perquè com la gent només sap el que veu...
1: O és com l'esport, eh? Jo m'he trobat molt amb el meu entorn, perdoneu, no? D'algú que publica la típica foto d'on anar al gimnàs o anar a córrer i aquestes reflexions de sí, perquè no sé què, i quan tu saps realment que dius positiu, no has fet esport en ti punyetera vida, fot 30 anys que et conec i no t'has calçat mai unes bambes de córrer i per un dia que ho fas estàs presumint de que és mentida. Saps? Sí, sí. Una mica per aquí, jo vaig. I bueno, això a mi em sobrepassa i m'avorreix moltíssim.
0: Això és el que ven.
1: Ja.

0: Això és el que ven i és el que la gent vol fer, però això passa en tots els aspectes.
1: Ja, està, clar, està clar. El que sí que és cert, hem de dir, tenir en compte que publiquem a xarxes, i ara que dèiem la implicació dels més joves, clar, la nostra generació potser ens ha pillat una miqueta més així. Però clar, la gran part de joves, segurament, es poden arribar a arrepentir d'aquí uns anys el que van publicar, potser quan tenien 13-14 anys, i després quan ja tinguin una vida adulta consolidada...
0: Això passa amb el porno, clar. I amb OnlyFans.
1: Veus, doncs una mica és això.
0: Hi ha actrius americanes que ara estan intentant esborrar la seva petjada digital en el tema del porno. Ho vaig fer quan tenia 18 anys, dels 18 als 22 vaig fer tota la pasta que vaig poder, ara que ja vull tenir una família, vull tenir fills i tot, no vull que els meus fills em vegin fer coses amb altres homes, dones... I ja no parlem de fills i en un futur els nets, i o sigui, això costa molt d'avorrar, i sobretot amb aquest aspecte que és més controvers, el tema de la pornografia i tal, o de la prostitució, hi ha gent que ho va fer en el seu moment perquè creia que era el que havia de fer, i ara se n'estan arrepentint bastant.
1: Això són casos molt extrems, però una mica això. I sé que s'està treballant, no?, amb una llei, no?, de la segona oportunitat. També sé que existeix àmbit financer, però també sé, no?, que...
0: No en tinc ni idea d'això.
1: Crec que és la llei a l'oblit, alguna cosa així, que una mica el que fa és intentar esborrar tot aquest rastre, que és molt complicat, però almenys de forma legal poder esborrar-lo.
0: Clar, com borres el vídeo amb l'ordinador d'una persona?
1: No, però si aquesta persona el publica o el que sigui, que tu tinguis les eines com per poder denunciar-lo d'una manera directa i eficient. No?
0: Sí, tu a Europa tens totes les eines de la política de privacitat i tot, a Europa.
1: Val.
0: Si això acaba a la Xina, pues, ànims intentant que treguin el contingut de la Xina. Però a Europa tens...
1: Per això, i suposo que acabarem ja amb això, que són aquests consells pràctics, no?, a l'hora de publicar xarxes, que, bueno, hem de tenir una mica en compte o hem de ser conscients de lo que fem i lo que publiquem, no, Joan? Almenys són els consells que tu ens dones com a expert.
0: Jo sempre que pujo algo, o la majoria de vegades, sempre penso, qui pot veure això? O sigui, en el pitjor dels casos, si això es fa trend, o sigui, si això comença a córrer per tothom, em pot perjudicar amb algo, més enllà de que hi hagi algú que em pugui insultar perquè no s'ha llevat bé aquell dia? Si penso que sí, m'ho penso molt si publicar. O sigui, a vegades sí que fem publicacions controverses, que diem, vale, però si volem que això engegui la metxa.
1: Val.
0: Bueno, si ens critiquen i ho acceptem. Això més amb l'àmbit d'empresa. Amb l'àmbit personal sóc bastant més reservat, perquè no tinc ganes de tenir una situació d'aquestes de crear una polèmica innecessària que em consumeixi temps sobre la meva vida personal. La meva vida és meva, i si pujo una cosa, la pujo, i no tinc ganes de que ningú m'insulti o no. Sí que és veritat que jo sempre he sigut de publicar molt poc, i últimament a Twitter publico més. O sigui, canalitzo la meva bilis, per dir-ho així, sense insultar ningú ni molt menys, però canalitzo la meva bilis, o la meva forma de pensar, que durant molts anys me l'he guardada per mi, d'una forma de donar les meves opinions. Que arriba en algun lloc que no ha d'arribar i algú m'ho contesta, m'ha passat, i al final queda allà i ja està. O sigui, si algú em comença a insultar, jo ja paro i a mi això no va. Però sí que com penso que no tinc la raó absoluta, jo opino una cosa i també m'agrada que la gent em respongui, òbviament, argumentadament, estar equivocat. I a mi aquest tipus de debat sí que m'agrada, perquè també crec que m'enriqueix, però ho acostumo a fer molt poc.
1: D'acord.
0: Perquè mai sé on pot arribar algú, ni quan, perquè pot ser en un futur, d'algú que hagi publicat jo,
1: clar,
0: jo ara.
1: Que després també és un altre tema que en podem parlar, és un altre tema que és, no, de cara a aquests perfils a les xarxes, quin és el meu perfil personal i quin és el meu perfil professional, on està el límit dels dos perfils, que és un tema que també per mi és la clau.
0: Si ho fas com a persona, per mi no hi ha... Al final un s'acaba menjant a l'altre.
1: Ja, per això. Tu reflexiones, Sílvia, quan fas publicacions? Tu ets activa a xarxes, publiques moltes coses, i penses dues vegades en què publiques o deixes de publicar?
2: A nivell familiar, sí. No intento... Si penja tu una foto personal o dels fills o així, intento fer el mínim possible i en moments molt puntuals. A nivell empresarial, o sigui, a nivell de l'òptica, jo personalment jo no publicaria, però com que m'haig d'adaptar a les tecnologies, pues publico.
1: Clar.
2: A nivell de màrqueting i tot això, molts vídeos, moltes pintes que tinc quan publico a xarxes, pues, no són políticament correctes, no són d'això, però és que jo sóc així. O sigui, ja, ja si vaig espantinar, sí, vaig espantinar. No,
0: està clar.
2: Llavors, que molta gent m'ha dit, com pots penjar-te aquí? Però és que jo sóc així, o sigui...
0: És que
2: llavors,
0: la gent no ha de fer res del que penja.
1: Per això. Si tu
2: per això.
1: Sí, I menys físicament, que és el que més ràbia em fa, no? T'has aprimat, t'has engreixat, els cabells o no els cabells, o no sé què, la roba...
0: Si no surts tu el vídeo, si no t'agrada, no el miris.
1: Exacte.
2: Ja per això. Llavors, jo al final intento fer algo que m'identifiqui a mi, que m'hi senti a gust, que tingui un missatge, això sí... I ja està, que em pot perjudicar, pues sí, però és que bueno,
1: hi ha algun missatge que et pugui perjudicar ara mateix, així que t'ho recordis de fa anys enrere, algun vídeo polèmic, no?
2: Pot ser que sí, no, és que tinc la memòria molt alegre.
0: Nah, ja ho crec.
2: El que passa que sí que es volia de posar...
1: Jo ara de marxar, no us podem enrotllar massa més, eh?
2: Vale, vale.
0: No, avui tinc temps, avui tinc temps.
1: Ah, sí?
0: Encara 5 minuts més, si fa falta.
1: Ah, val. Ah. Intes que no, doncs.
0: Ah, no, sí, o sigui, jo avui tinc fins les 12 i mitja.
1: Ah, d'acord. Intes fins a les 11 i mitja.
0: No.
1: Per això
0: ja
1: ara patia, eh?
0: No, tinc fins
1: a
0: les 12 i mitja.
1: Ah, d'acord, doncs vinga.
2: Fins Joan, jo em quedo. Ja està, veus que em haig de tenir gel,
1: enveja, gel, perdona, no.
0: Fes-te un programa de tecnologia, fes-te un programa de...
1: Exacte, munta't un hub tecnològic, xavala, i posa't allà a fer coses.
2: No, que jo me'n vull anar a retirar a la muntanya amb les meves papallones.
0: A veure l'eclipse, o no?
2: Eclipsada i tal. No, però volia posar sobre la taula diferents temes, vale? No sé si toquen avui o no, però...
1: Va, endavant.
2: Llavors,
1: ara em relaxo, doncs, va, tira. Estava patint per l'hora, però tira.
2: Llavors, el tema és que el hàndicap de moltes publicacions i moltes coses de les que veig amb la IA... A vegades et causa dubte de si el vídeo que estàs mirant o la imatge que està...
0: Ja,
2: o les notícies que s'estan publicant...
0: És espectacular,
1: clar.
2: Si són reals o no, o la suplantació de... Bueno, en vídeos de...
1: Són vídeos falsos, no?
2: Famosos anunciant venda, no sé què, i són estafes, i aquestes coses. I a mi... Potser em preocupa més, o m'ocupa més això, saber identificar o no, per no caure en això, que el millor que, doncs, que s'hagi penjat un vídeo i que la gent comenci a hatear, perquè se suposa que una persona que podria pagar-se anar a menjar no sé on es porti el seu tàper quan està mostrant que també que pot utilitzar un tàper, saps? Uh-huh. És com...
0: Claro, aquí tornem al principi d'una cosa com tu vols transmetre, de coses com la gent s'ho agafa.
1: Clar,
2: ja, però
1: és el que fa por realment,
2: així.
1: Jo torno a dir que és el que realment fa por. De que tu ho vols contextualitzar o contextualitzes d'alguna manera, però després allò es percep d'una altra manera, o es contextualitza des d'un altre vessant. No, clar.
2: Però això, bueno, també hi ha un vídeo per Instagram que d'un altre partit polític que ha mostrat un tros del Vendrell que no és la totalitat del Vendrell.
1: Clar, que està contextualitzat, està tret de context.
2: Tret de context i tot
0: no
2: això.
0: Bueno, ja el buscaré, Si no, l'hagués portat també. Sí.
1: Hi ha diversos.
2: Però la qüestió és aquesta, llavors, que... independentment de que tu plantegis un vídeo que surti fora del context del que tu voldries transmetre i al final es transmet una altra cosa, que a més agafin aquest vídeo i a través de la IA a lo millor el modifiquin i encara et pot perjudicar més o et pot portar a una estafa.
1: No, clar, però és clar, amb el debat que avui estem tenint, clar, aquesta és una preocupació que segur que a vegades també serà, que ja ho és, però que a vegades serà més potent, que és això, no? Que algú agafi un vídeo que intenti fer un vídeo de desprestigi teu, que el publiqui a les xarxes i que sigui completament fals i que estigui fet amb intel·ligència artificial. Hi ha hagut casos, i jo sé que també la llei em sembla que ara també és molt concisa amb això a nivell europeu, que és que s'havia fet a través dels instituts de falsos nus fes amb intel·ligència artificial, és a dir, amb fotografies d'adolescents que aparegués despullada quan era fals, i això s'havia fet als instituts, i sembla que això s'ha aconseguit frenar perquè s'ha posat molt en sèrio. Però això pot existir, no?
0: Sí, al final, quan més contingut tens a xarxes, més pots entrenar la intel·ligència artificial perquè et cloni la veu, perquè et cloni la cara, i perquè et cloni la forma de vestir, de caminar i de dormir, si vols.
1: Clar.
0: Més contingut, més arxius té la intel·ligència artificial per copiar-te. Menys contingut, més difícil.
1: Sí. Clar, de costum, has de demostrar que allò és fals.
0: Ja, però la part reputacional ja la tens.
1: I per això...
0: Sí, després pots dir que és fals i tot, però...
1: A la primera patacada ja la tens,
0: has clar. Has d'apuntar que la gent llegeixi que és fals.
1: Clar.
0: Si la gent no llegeix que és fals,
1: ella
0: la gent
1: es queda
0: amb
1: ella
0: que...
1: Sí, sí.
0: Això és la realitat.
1: O per altra banda, que també ha passat, que és utilitzar l'argument de, no, això és fals, això és fals, quan hi ha un prova algun, no, això és fals, Està fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí,
1: i el
0: sí,
1: cas,
0: sí.
1: I, no sé si dir el nom, però hi ha una política de fa anys ja, que havíem anat molt a Madrid, que en judici va escoltar uns àudios seus enregistrats i va dir que era fals i que era intel·ligència artificial.
0: Bueno, per la gent que sigui molt curiosa, ara els dos judicis que tenim, que són el del Coldo i el de la Kitchen, que són del PSOE i del PP, és espectacular.
1: O sigui,
0: vivim a Torrente. Vivim a la peli de Torrente. I està... Bueno, ara amb tot el del Zapatero... Bueno,
1: ja.
0: És Torrente.
1: Sí.
0: Perdonareu, però no. Vivim amb Torrente.
1: Mira, perdó. Acotació, és que volia dir-ho, i no tenia l'espai per poder dir-ho, però vull dir-ho, acotació. Que les filles de Zapatero tinguin una empresa que es diu What the Fap,
0: sí.
1: Em sembla extraordinari, sí. Tio, que tu li puguis posar... O una empresa, clar, no és What the Fuck, és What the Fap, sí. No sé com ho amaguen, però em sembla brutal, tanco parèntesis, vull dir que és Torrente total.
0: Sí, no, però ho tenim pels dos... partits, eh? O sigui,
1: per suposat.
0: La part ja està bé, la part del Kitchen, que és el del Bárcenas,
1: sí,
0: que ja sabem per fi qui és M. Rajoy.
1: Exacte.
0: Ja, jo crec que ningú sabia qui era, però ara ja ho sabem, per fi algú ja ens ha ficat llum a la foscor, com diria el de Crims. I a l'altra part, tot el cas del Coldo, llavors, aquí ja no importa partits, però és que sí, o sigui, i s'està fent servir xarxes per desprestigiar l'un i l'altre, per clonar coses, i ara... A mi em passa, i ho comentàvem amb altres programes, jo hi ha vídeos que ja no sé si estan fets amb intel·ligència artificial. I fotos. O sigui, les fotos encara les pots detectar una mica més perquè pots buscar que si els dits, que si els ulls, que si la nitidesa, que si un munt de coses. Però els vídeos, hi ha vídeos que estan molt, molt ben parits.
1: És més complicat.
0: I és molt difícil saber, això que estic veient és real o no és... O és fals,
1: Ja.
0: És curiós.
1: Sí. I també, tornant al tema, el que dèiem, no?, d'això, del que tot el que penges quedarà, és a dir, que has d'anar en relativa compte del que penges quedarà tal qual, clar, això també porta, i anant a l'altra banda, de dir, ostres, si tu has de pensar el que dius, també et trenca una mica, no?, ja no és la llibertat d'expressió, que també... sinó també és una mica l'espontaneïtat que pugui tenir la xarxa,
0: bueno, has
1: no?
0: de saber què vols, o sigui, prefereixes ser espontani sabent el que et pot caure?
1: Ok,
0: si ho acceptes, escolta, juguem. O prefereixes no ser espontani, sacrificar aquesta part perquè ningú et pugui dir res? Jo tinc molt clar el meu, però hi haurà gent que li dirà, no, és que a mi m'és igual que em critiquin, és que me la bufa.
1: Ja.
0: Bueno, pues perfecte, o sigui, digues el que tu creguis, quan creguis, com ho creguis, i per la plataforma que creguis només faltaria i ningú t'ha de dir com fer les coses. Però... si hi ha algú que no li senta bé, que no dic que estigui mal seu dret de poder-ho fer, si hi ha algú que no li senta bé i t'ho diu, les xarxes tenen això.
1: Yeah.
0: I este és el juego, amigos. Si t'agrada bé, si no, pues... és que és el que hi ha. No, o sigui, no veig una forma a curt plaç
1: de poder-ho
0: canviar, no? Més enllà de que la gent canvi la seva forma de ser, jo crec que cada vegada va pitjor.
1: Ja, no, i tant.
0: O sigui, llavors, i les noves generacions ja pujaran amb això, i s'estan donant molts casos, i això la Sílvia em podrà parlar molt més que jo, perquè jo no en tinc tanta constància, de com això afecta la part psicològica dels xavals i xavales, que estan a xarxes, o sigui, com això afecta a un noi, noia de 14 anys que puja fotos perquè li agrada i els del col·le el critiquen, clar, o sigui...
1: No, és complicat.
0: I això les noves generacions ja pugen, o sigui, han d'estar preparats. Això parlàvem en un altre programa, entenc, que és com a l'escola ens poden ajudar també a tot això, però ningú ens prepara. I hòstia... i no saps si davant tens una persona de 14 anys o tens una persona de 45 que s'està fent passar per una de 18.
1: Ja, clar.
0: És perillós.
1: Sí.
0: És perillós.
2: I també el fet de gravar, per exemple, agressions o tot això, en comptes d'anar
1: a
2: separar o així... Que
0: això em sembla molt espectacular.
2: Que es gravin i llavors es pengin i...
0: O sigui, això potser tu, Pere, que estàs aquí... O sigui, hi ha una cosa que no entenc mai,
1: sí.
0: I és perquè no soc de l'ofici, amb temes de guerra o amb tot això... veus que hi ha una persona que està apuntant amb una altra al cap i veus un munt de càmeres al costat gravant... però ningú és capaç de separar. Jo això no ho he entès mai. O sigui, el periodisme és transmetre la informació estant tu el més lluny que puguis perquè no et toqui tu, perquè, hòstia, si jo estic gravant alguna cosa i veig que et peguen, però, hòstia, que li donin pel cul a la càmera i, yeah. i jo intentaré ficar pau el màxim possible.
1: És un debat, és un debat aquest.
0: Es donen molts casos que surten notícies i veus un munt de periodistes amb llocs de guerra, i dic de guerra com em podia dir altres, però amb llocs de guerra que graven tot i tal, però no actuen, no fan res, no separen, i si el que estan veient és injust, doncs és injust, i ells ho transmeten. Llavors, hòstia, això em dona molt de... I no sé si seria capaç de fer-ho.
1: Clar, és un debat, és un debat. Clar, és, clar, un periodista en principi no hauria de... En principi, no hauria d'intervenir en cap circumstància amb allò que està informant, no? És una persona neutra que simplement informa. Clar, en un cas tan concret, davant d'una execució, d'un crim, d'un assassinat, del que sigui, clar, jo pensaria com tu, no m'hi he trobat mai. Clar, on queda la vocació informativa d'explicar que allò està passant i que allò s'està fent, el d'interactuar i de formar-hi part?
0: Sí, els ideals de les guerres, per a fer memòria, estàvem pensant, per exemple, el que va passar aquí amb la independència, que vèiem que els policies li fotien d'hòsties a la gent i la gent cremava un munt de coses, i els periodistes passaven per allà, feien, però no es ficaven a parar uns o a parar altres. No. Clar, o sigui, no sé fins a quin punt, però, hòstia, jo des de fora, com a persona que sóc, dic, hòstia, jo no sé si seria capaç de veure això i no ficar-me a defensar.
1: Clar.
2: Però això, jo penso que hi ha professions com, bé, sigui com l'advocacia, els advocats que han de defensar, es posen a defensar.
0: Ah, sí, sí, totalment.
2: Llavors aquí...
0: Que tampoc podria.
2: Que, ja. Per això, llavors, no sé, suposo que tu t'has de posar en un modo neutre, estic treballant i la meva feina és aquesta. Però jo el que em volia referir és a gent del carrer que en comptes d'entrar a dir bueno, anem a veure com podem aportar o trucar perquè no passi això, ho estem filmant. Sí. O sigui, ja ho filmem pensant que ho penjarem a xarxes.
0: És el morbo.
2: I a més...
0: És el morbo.
1: I a més, recordem-ho, és a dir, avui en dia, segons la legislació, tot i que té molts forats i moltes escletxes, tu pots filmar la via pública, tu ho pots emetre sense cap tipus d'ànim lucratiu i tot plegat, sempre i quan no vulneri la intimitat i la privacitat d'una persona. Aleshores, si tu filmes, graves algú que li estan fotent d'hòsties, jo crec que allò és un acte que, evidentment, que ataca la seva honorabilitat, a la seva privacitat, aleshores allò no es podria publicar. És a dir, que si algú veu, filma un accident, qualsevol circumstància, per penjar-ho a xarxes, que sàpiga que està prohibit i això no pot fer-ho, podria ser denunciat.
0: És que no hauria de fer.
1: No hauria de fer.
0: Per ètica,
1: ja, per ètica
0: personal...
1: Que a vegades hi ha molta gent que això de l'ètica i la moralitat no, una mica no sap ben bé el que és, i que rigeix amb això de filmar-ho i vull penjar-ho perquè mis col·legues riguin, pues, que sapigueu que això és il·legal.
0: Sí, és il·legal.
1: I quan diem penjar-ho, no és penjar-ho a xarxa, sinó distribuir-ho a través de WhatsApp, per exemple. Només de compartir un vídeo, això ja és il·legal i ja pot ser denunciat.
0: És algú del dret a l'honor.
1: Sí. Exacte, l'honor, la privacitat, hi ha uns paràmetres que en aquest cas, evidentment, doncs, si ets agredit, doncs t'estan vulnerant els teus drets, és evident.
2: Però això està penjat, tu no has penjat, i llavors és el que dius, allò està a internet, no saps, per molt que denuncis i ho treguin, allò ja...
1: No, clar, ja ha corregut, ja s'han fet còpies, ja no saps.
2: I tu no has pogut dir ho publico o no publico, sinó és que és un tercer, és que...
0: Bueno, si ho puges tu decideixes publicar-ho.
1: Sí,
0: clar. Si t'ho puja una tercera persona, allà no decideixes res.
1: No, clar, sí. Però jo estic convençut que molts dels vídeos que veiem avui en dia d'agressions, de violències...
0: No, s'ha fet per terceres persones.
1: Per això dic, que no estic convençut, que no tenen ni el permís ni el consentiment dels protagonistes, estic convençut. Sí, que a vegades es pixelen, com a mínim es pixelen la identitat, però no sempre és així.
0: No, o et pixelen la major part del vídeo, però quan entra la cara ja la veus i dius, vale, em pixeles tot el vídeo, però la cara ja te la puc treure d'un altre lloc.
1: Sí, és curiós.
2: Jo voldria treure dos temets.
1: Vinga.
0: Els que vulguis.
1: Vinga, va.
2: I un és el tema de lo que diem quan pengem coses a les nostres xarxes socials, que ens exposem i tal, i després el que puguin les empreses, quan tu vas a buscar feina, puguin mirar la teva xarxa social perquè és pública i veure pues, la teva vida quan no és laboral i tot això, què n'opineu d'alguna manera? I l'altra part és que quan al final quan deixem la vida, el fet de que les nostres xarxes socials, a no ser que ho tinguis previst amb uns assegurances d'aquestes de decessos o tinguis algú
1: últimes voluntats
2: i llavors ho treguis, perquè hi ha gent que ja no hi és i les seves xarxes socials
1: és un tema controvers aquest també, perquè no està legislat.
0: No, sé que Facebook té algú de si demostres que realment s'ha mort i tot, crec que ho poden borrar, però durant molt de temps no podies fer, o sigui, ni que tu diguessis no, jo sóc la seva mare o la seva parella o la seva dona o el seu fill, no t'ho treien perquè ells tenien unes coses que deien els seus termes i condicions que especificaven que només la persona en qüestió podia haver està morta ja,
1: clar. Sí que també ara, crec que ara existeix com unes últimes voluntats digitals que tu pots deixar per escrit què vols que quedi del teu contingut digital, si vols que sigui eliminat, que sigui conservat, no? Existeix, no, Joan, això?
0: Sí, bé, jo també penso que com ja estaré mort
1: que facin el que vulgui, no?
2: Però
0: no m'haurà de preocupar, no? O sigui, no em preocuparé perquè ja estaré mort jo.
1: Sí.
2: Però la imatge queda allà.
0: Però la imatge queda.
1: Clar, i una cosa que jo de veritat
2: continues sense controlar-la.
1: No, però jo dic, hi ha una cosa que a mi em desperta molt de dolor, que jo m'he trobat amb casos propers de familiars propers a Facebook, per exemple, que gent continua felicitant els aniversaris de gent que ha mort i que segurament no sap que ha mort i el continua felicitant. Sí. Ostres, jo sempre he sigut, uah.
0: Bueno, perquè al final tu no ho saps si
1: clar, no, que has de saber clar, tu...
0: i com hi ha gent que té la necessitat de felicitar per Facebook
2: ja t'avisa i tot això, però llavors clar, tu no tens les claus d'accés o el familiar que queda no té i no
1: clar,
2: poden...
1: clar, no, sí, clar, és això és un tema delicat però bé, això amb aquesta consciència de que tot allò que pengem al final queda. Una pregunta tecnològica i molt tonta, Joan, físicament tot això que hi ha al món mundial, a on va? És a dir, té que haver algun disc dur, algun servidor, en algun punt, que físicament...
0: Amb centres de dades.
1: A més d'un, intueixo, no?
0: Bueno, estan repartits per tot el món.
1: Allò, són aquelles... És diferent, no? Són les granges són les criptomonedes, no? Que li diuen granges o no sé què.
0: Sí, però al final és el mateix, que són naus industrials, quilomètriques, on dintre tens servidors.
1: Val.
0: Si una granja, que és on es minaven les criptomonedes, podia ser des de qualsevol magatzem, que tu tinguessis 4 targetes gràfiques similant, fins a naus industrials on ja tenies...
1: Val. Però això, a les xarxes, Instagram, per exemple. Instagram té una mega... O té moltes megas naus amb milions d'ordinadors i allà emmagatzemen tot allò que es va publicant.
0: Sí, hi ha diverses...
1: Perquè això queda, no, teòricament?
0: Sí. Hi ha diverses capes, o sigui, la última capa és un disc dur. Un disc dur, sigui elèctric o rotatiu, hi ha un disc dur, que és el que guarda els bits, però per sobre tens capes, tens CDNs, tens diferents coses, que és per poder-te donar el contingut més ràpid. Això vol dir que si jo estic demanant la imatge des de Vendrell, no fa falta que me'n vagi a Luxemburg a buscar la imatge, sinó potser a Barcelona tenen una CDN que em donarà el contingut molt més ràpid per no haver d'anar fins allà. Però sí, al final tot acaba amb disc durs.
1: Tot acaba emmagatzemat quan parlem del núvol, tot acaba emmagatzemat en un punt físic.
0: El núvol són ordinadors, el cel, per dir-ho així, que no és el cel físicament, sinó...
1: Sí, no, aquestes naus que dèiem, no?
0: Aquestes naus, sí.
1: Vull dir que tot acaba sempre emmagatzemat en algun punt.
0: Hi ha altres tipus de formes d'emmagatzemar, que és, doncs, per exemple, fem servir tots els dispositius del món nostres físics per anar emmagatzemant petites coses, que això és el que es diu una xarxa distribuïda, que és, en comptes de tenir-ho tot en un sol lloc, i quan dic un sol lloc és en una sola empresa, doncs la informació ens l'anem repartint tots, que és el que l'antic torrent.
1: El
0: torrent eren els peer-to-peer i tot.
1: Sí.
0: El que jo feia era, jo em connectava a l'ordinador del Pere per descarregar-me la pel·lícula que tenia el Pere. Això és on funcionaven els torrents. Tenia més coses per sobre, però així...
1: Sí. Explicat fàcil.
0: Això és... No ho emmagatzemem al núvol, sinó ho emmagatzemem als nostres dispositius. Llavors, quan jo em vull descarregar la imatge d'ahir, doncs en comptes d'anar-me'n a Instagram, em vaig a l'ordinador del Pere. Així és una altra forma d'emmagatzemar distribuïda. Però el 99% estan... O sigui, estan amb servidors de dades de la pròpia empresa. Que estan distribuïts per tot el món.
1: Sí.
0: I això és el que se li diu redundància.
1: D'acord, és a dir, que això... I fa molt complicat que això, que jo tinc un vídeo penjat, o vídeos penjats, o el meu perfil que pugui eliminar, no és tan fàcil com anar a buscar el servidor d'Instagram i dir, pip, eliminar tot això.
0: Bueno,
1: no?
0: Si és amb Instagram... hauria, perquè Instagram al final és tens 50.000 servidors, ok, però al final són còpies, per dir-ho.
1: Ja.
0: O sigui, tens, si tens les dades distribuïdes. Si jo borro l'Instagram, se m'hauria de borrar de tot Instagram.
1: Val.
0: El problema no està amb això, sinó és si jo em descarrego la foto d'Instagram i jo la guardo amb el meu
1: bueno,
0: servidor
1: clar.
0: De TikTok, ja no és Instagram.
1: Sí. No, clar.
0: Jo he pujat aquesta foto al TikTok, llavors és un altre lloc que jo ja no tinc control.
1: Clar, d'allà. I després, si jo tenc una compte, és a dir, jo ara vull tancar la meva compte perquè estic fart de tot plegat, tenc la meva compte, tot allò que has penjat durant tots els anys a la teva, al teu perfil, tot allò s'ho queda en propietat...
0: Depèn les termes i condicions.
1: Sí? Tu pots triar-ho, això? Jo creia que ja de manera intrínseca, no només acceptant l'obertura d'un perfil, tu ja acceptes que després es quedin tot el material que tu has generat.
0: A Europa, una de les poques coses que ha fet bé en tema de legislació digital, perquè ha ficat moltes pedres al camí, però jo crec que això sí que és bo, és que tu pots escriure a un correu o a una plataforma pròpia de l'empresa, o sigui, les empreses han d'habilitar un canal per tu poder suprimir les teves dades. O sigui, el que diu el GDPR és que tu tens dret a agafar les dades que té l'empresa sobre tu i eliminar-les. I les empreses estem obligades
1: a fer-ho.
0: Que ho fem o no és una altra cosa, perquè segurament algú farà trampes per darrere.
1: Ja, segur.
0: Però el que diu Europa, entre moltes altres coses sobre el GDPR, és que jo tinc control total sobre la meva informació de cara a les empreses.
1: D'acord. Encara que sigui una mega super super multinacional, com pugui ser Meta, que em ve el cap ara Meta, per exemple.
0: És igual.
1: Tu pots demanar que eliminin de la seva base de dades tot allò que sigui teu. Fotografies, vídeos... Jo pensava
0: o inclús que t'envin.
1: Ah, sí? Ostres.
0: Sí, tu pots demanar que t'envin tota la informació que tenen teva.
1: Ostres.
0: I així veus tot el que guarden.
1: Clar, això és interessant.
0: Sí, amb una cosa d'aquestes es va saber... tot el que està escoltant TikTok a les aplicacions.
1: Sí.
0: O sigui, perquè tu demanaves la informació que tenia TikTok sobre tu i veies que tenia la de TikTok, però també tenia la de Facebook, i tenia la de Google, i tenia la de... No. O sigui, l'aplicació de TikTok anava monitoritzant tot el teu ús amb les altres aplicacions. I com per llei t'han de donar totes les dades que tenen
1: clar,
0: de tu, així es va saber que TikTok
1: escoltava
0: i feia molt més del que...
1: Que si no tinc mal entès, també sé que, no, que tu pots demanar a la Google o a l'Alexa que t'enviï els arxius que han registrat. És possible?
0: Sí, com no ho he fet servir, segurament sí.
1: Jo, una vegada...
0: En principi...
1: En vídeo TikTok, segurament, o TikTok que no en tinc, però amb algun short d'aquest l'haver vist jo,
0: això,
1: eh?
0: En principi, si estàs a Europa, les empreses t'ho han de donar.
1: Val.
0: Perquè la llei europea diu això. O sigui, el GDPR diu exactament això, que tota informació que tingui meva és meva.
1: Val.
0: No és de l'empresa.
1: D'acord, que això és un altre tema, que un cop ja en vam parlar, però també és un bon tema, que és allò que ens escolten aquestes coses.
0: Sí.
1: Crec que no és una escolta activa, sinó que és una escolta interessada, no? És a dir, que enregistren o escolten certes paraules, certes coses que
0: el
1: no?
0: Que, en principi, el com funciona això és molt més senzill i és, si com Google i Facebook i tots aquests saben tanta informació de nosaltres, si saben la meva informació i saben la teva informació, els seus algoritmes poden predir de més o menys el que parlarem.
1: Val.
0: S'entendria com això.
1: Ja van més enllà, no?
0: Que han escoltat, jo penso que sí, que escolten ara. Hòstia, em sorprendria...
1: Potser ja no tant.
0: Em sorprendria que amb els últims dispositius que estan sortint, i des de ja fa uns anys, ho puguin arribar a fer. Abans segur que ho podien fer. Ara, amb els últims, em sorprèn, però ja tenen tanta informació d'altres que saben que si el Joan, la Sílvia i el Pere estan aquí com cada dimarts a les 11, doncs segurament avui parlem sobre coses de la ràdio.
1: D'acord.
0: I ens pugui sortir. Així és com funciona.
1: Val.
0: Així. Hi ha un documental a Netflix que es diu algú de Network, que t'explica exactament això.
1: Val.
0: Un documental sobre els creadors de l'algoritme del matching aquest.
1: Val, és que recordo, això segurament deu ser un vídeo, que no hi vull donar més importància en tot això, però jo recordo que deia que això, que no sé com, dins dels menús de... No recordo si és Alexa o Google, és igual, tu podies anar i podies veure els arxius que havia fet l'aparell, però que eren aleatoris, que potser era una gravació random que havia fet el dia 26 a les 5:03 de la tarda, simplement.
0: Sí.
1: Una altra gravació d'un altre dia a tal hora. És a dir, són gravacions aleatòries.
0: Correcte.
1: Que el dispositiu fa. Per això ho deia, simplement.
0: Sí. Al final pensem que aquests dispositius estan amb escolta activa, o sigui, per tu dir... Hey Alexa i que s'aixequi.
1: Clar, clar, és evident, per això anem una mica per aquí, eh? Quantes coses hem parlat, eh? Sobre justament això, eh? Aquesta petjada digital.
0: Avui la Sílvia ha parlat poc.
1: Sí, eh? No, és que l'hem fet a callar per això al principi, pobra. Ara, és que ara em sento malament.
0: Ja no vindrà més.
2: No, jo sí ara... continuaré venint.
1: No, ara després de que et tingui gelos.
2: Que he dit el que havia de dir.
1: Sí? Doncs ja està, quedo més tranquil.
2: Más, hay menos es más.
1: És que abans, perquè com que jo pensava que teníem menys temps, però això et deia, no, saps? Sí, per això, vale.
2: Que ja saps que jo encantada.
1: Gràcies per venir. Digues. Ah, que tens una trucada. Sí, no, ja estem, Joan.
0: Molt bé,
1: gràcies per venir, merci. Adéu, Sílvia, adéu, que vagi bé. Adéu-siau.
3: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
1: Ja ho preveiem, ja tot, de fet, aquesta secció tecnològica que sempre ens aporta i ens menja bona part de tota aquesta tercera i última hora de programa. Ho deixem aquí. Ja hem explicat que serà una setmana una mica estranya, no només perquè avui hem començat en dimarts, és a dir, la setmana ha començat en dimarts, sinó que aquests propers dies també, tant demà dimecres com dijous com divendres, el que farem és deixar-vos una calaixera una mica enllaunada amb contingut i recordant les moltes coses que fem aquí a la calaixera, però sí que haurem de prescindir del directe per raons vàries. Reprendrem la normalitat i la tranquil·litat, si volem dir-ho així, a partir del proper dilluns. Gràcies per fer-ho possible i moltíssimes gràcies per ser-hi.
3: La Calaixera, un programa unicat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell.